0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A finals del segle I després de Crist, Roma viu un dels moments més brillants de la seva història. Les guerres civils han quedat enrere, l'imperi s'ha consolidat i un nou emperador puja al tron. Marcus Ulpius Trajanus, conegut per la posteritat com l'Optimus Princeps, el millor dels emperadors. Sota el seu govern, l'imperi romà arriba a la seva màxima extensió territorial i viu un període de prosperitat, estabilitat i grans obres públiques. Però fins a quin punt aquesta imatge és real? Va ser Trajà realment el millor emperador de Roma? O és un mite construït per la seva propaganda i per les fonts que el van idealitzar? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la figura de Trajà, el seu origen hispà, les seves conquestes, les seves reformes socials i la seva relació amb el poder i amb la memòria imperial. I també n'analitzarem la imatge que en tenim avui en dia. Salvete in urbe optimi principis. Salvete ad portas Troiae.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar-vos de Trajà, l'emperador romà, i el títol del programa és Trajà Optimus Princeps, és a dir, Trajà, el millor emperador. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botell, una convidada que ja ha vingut un parell de cops a les Portes de Troia. Ella té el màster en la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i si tot va bé, a partir del gener de l'any que ve serà també doctoranda. Benvinguda, Joana.
3: Hola, què tal?
2: Abans de començar el programa, recordar als nostres oients que encara estem a temps de que ens puguin votar en el nostre estimat concurs d'iVoox, Premios iVoox 2025, que ja sabeu que és una excusa perquè us creeu un compte d'iVoox, però bueno, si ens voteu ens fareu feliços. En fi, Trajà Optimus Princeps, o Trajà, el millor emperador. Hi ha una frase que ressona bastant, no?, a la història de Roma, una frase que diu així: que siguis més feliç que August i millor que Trajà.
3: Vale. Aquesta frase la diu Eutropi, que és un historiador romà del segle IV després de Crist, i era una dita que se'ls desitjava als nous emperadors quan assumien el càrrec imperial, doncs que se'ls deia aquesta frase com remarcant que August havia sigut un emperador molt feliç i que Trajà havia estat un dels grans emperadors de la història de Roma, i per tant desitjaven que fossin millor que ell perquè tinguessin un regnat més pròsper.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: I no, avui la selecció musical, anava a dir municipal, no l'ha fet l'Alberto, perquè l'Alberto avui no és aquí. De fet, tampoc hi ha en Sergio. Avui per logístiques només hi ha un terç de l'equip. Avui la selecció musical l'ha fet la convidada, la Joana, i no sé per què estem escoltant una sevillana.
1: Doncs bé, bueno, ja ho veureu una mica més endavant, però hem triat una sevillana perquè Trajan és a 8 quilòmetres de Sevilla, i clar, a Sevilla pues, s'ha fet com molta bandera de que Trajan va néixer allà a prop, llavors la sevillana l'encaixava perfectament.
0: A no sé quants quilòmetres de Madrid, no? El emperador que nació a...
1: El primer emperador espanyol, sí.
0: Comencem amb una pregunta bastant forta que potser ens resoldrà ja el títol del programa, que és, Joana, realment Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: A veure, què he de dir? Perquè jo, perquè és el meu emperador preferit, el tinc tatuat, estic obsessionada, m'agrada moltíssim, llavors per mi... Sí, de fet crec que és una cosa bastant comuna que la gent el tendeix a pensar que va ser un dels grans emperadors, i de fet hi ha aquest nou llibre del David Soria Molina que es diu Trajano, el mejor emperador, de Desperta Ferra Edicions, que remarca, no, aquest Optimus Princeps de Trajà. I sí, era anomenat pels seus contemporanis també com el millor emperador de tots, però hem de pensar que segurament aquesta visió de Trajà està esbiaixada, ja que Trajà, bueno, ja ho veurem més endavant, va tenir com certes dificultats a l'entrar a ser emperador, llavors va haver de contentar moltes persones, i llavors com que la gent estava contenta amb ell i els senadors estaven contents amb ell, segurament doncs, va rebre aquest títol del millor emperador justament per això. Tot i així, no podem pensar en un Trajà pacífic, tolerant, bo... i poc combatiu, sinó que Trajà va ser un dels emperadors més bel·licistes
0: i més expansionista, no?
1: Sí, i que segurament es va carregar a moltes persones i en va fer moltes esclaves, vull dir que bo tampoc ho era massa.
0: I que al final fer aquests rànquings, no, de l'emperador, el meu emperador preferit, no? Bueno, el millor emperador o el millor cavaller, que hi ha historiadors que els han fet, vull dir, i cròniques contemporànies com les que comentaves d'Eutropi i tot, que ja el qualifiquen com a millor emperador del món, perdó, millor emperador de Roma.
1: Del món, però, del món.
0: I del món també, d'acord. No ens discutirem. Però hem d'anar en compte, no? Perquè a vegades quan juguem a fer aquestes coses ens estem oblidant molts biaixos, què vol dir millor, no? Que, bueno, el que comentaves, no? Es pot dir que és el millor, però alhora va fer moltíssimes conquestes, l'òptica imperial, no? L'imperialisme, etc. Trajà, no? Com ens podem acostar a ell? No? Quines, o sigui, si els nostres oients ara mateix diuen vull anar a llegir les fonts primàries per conèixer la vida de Trajà, quines hauria de llegir? I més important, són fiables, són interessades?
1: Val. Les dues fonts més necessàries per llegir a Trajà són Plini, que és un autor contemporani de l'emperador i que, de fet, s'intercanvien cartes. I llavors hi ha Diocasi, que és qui ens dona molta informació sobre el regnat de Trajà, ens parla sobre les guerres que fa, la manera que va arribar a accedir al tron, com ho va gestionar, etc, etc. I amb dos autors tendeixen a això, a dir que Trajà va ser un emperador magnani, molt expert en la batalla, que sabia molt bé gestionar el seu imperi, que era bo amb el seu poble... I això, però clar, és important tenir en compte que ells ho van escriure en aquell context, però que hi ha biaixos, que ho van escriure per a contactar l'emperador del moment i no perquè potser fos així o no. Llavors, el que està clar és que és propaganda per l'emperador, llavors aquí ja entra l'arqueologia, pues, o altres tipus de fonts com les epigràfiques o numismàtiques, pues, per intentar entrar una mica més i veure aquests biaixos que els autors clàssics ens donen.
0: És difícil deixar biaixos en fonts arqueològiques, no? O sigui, si trobes una pedreta allà que diu no sé què...
1: Clar.
0: O un clau d'una sandàlia romana, no? És molt difícil que hi hagi biaixos.
1: O un senyor travessat amb una...
0: Exacte, no? Anem pas a pas, no? Comencem fent una miqueta per començar la biografia, comencem a parlar sobre qui era Marcus Ulpius Traianus, que espero que d'aquí poc li fem més curt el nom. On i quan neix el nostre protagonista d'avui?
1: Marcus Ulpius Traianus, o Trajà, a partir d'ara, va néixer l'any 53 després de Crist a Itàlica, que és una població de la província de la Bètica, que és com la zona de l'actual Andalusia Extremadura, que és això, que està a 8 quilòmetres de Sevilla i és l'actual Santi Ponce. I, de fet, més coneguda perquè es va gravar Joc de Trons i és Pozo Dragón i és una escena on hi apareix la Daenerys amb els seus dracs i coneix la Cersei, doncs pues allò és Itàlica i és on va néixer Trajà.
0: Concretament, a quina part d'Itàlica està gravat això?
1: A Pozo Dragón.
0: No, no, ah, d'Itàlica, de la ciutat romana.
1: A l'amfiteatre.
0: A l'amfiteatre, sí. No? Vale. És que a mi quan m'ho vas dir, vas dir, no em sona
1: gens.
0: Sí, sí,
1: jo tampoc sabia, fins que vaig dir, ala, és el mateix joc.
0: Bueno, potser em sona poc, perquè era el moment aquell de Joc de Trons que ja te la mires amb, bueno, almenys sí, amb desil·lusió, no?
1: Sí,
0: dic, bueno, me l'acabo perquè me l'he d'acabar.
1: Pues és allà. I llavors, lo curió, bueno, com em passava en moltes ciutats hispàniques, era que hi havia una barreja entre un nucli de romans i un nucli d'indígenes que s'havien anat enriquint a base de l'aparició dels romans a la zona.
0: I a més és una zona molt rica, no? En productes naturals, etc. No sé si això serà influent en la vida de Trajà.
1: Sí, sobretot produeixen oli, cereals, vi, també llana, productes miners. Vull dir que hi ha com una mica de tot, que això permet que les elites de la ciutat s'enriqueixin un monton, i de fet és que és el que fa que surtin grups familiars molt importants, com els Ulpi Trajans, que són els de la família Trajana, mm-hmm, però també els de la Elia Adriana, que seran la família, el nucli familiar del següent emperador, que és Adrià. O sigui que tots dos sorgeixen d'aquests nuclis de població enriquida.
0: Dos emperadores espanyoles.
1: Sí. Ah. I llavors també destaca la importància amb Sevilla, que com que era un port important, doncs podien com vendre el producte a molts llocs de l'imperi.
0: Molt bé. I, o sigui, ara hem començat la biografia dient va néixer aquí a la península Ibèrica, no sé què, però ho estem dient com una cosa com si fos molt natural. Serà important que Trajà sigui nascut fora de la península Itàlica?
1: Doncs sí, ho és molt. És molt important que hagi nascut fora de la península Itàlica. No el converteix en el primer emperador en ser nascut fora de províncies, ja que Claudi neix a la Gàlia, però és important perquè esdevé el primer emperador provincial de la història de l'Imperi Romà. Llavors, sí que és cert que Claudi, de la dinastia Julio-Clàudia, és a dir, d'August i Tiberi, sí que va néixer a la Gàlia, però no és el mateix pes el fet de néixer a la Gàlia en les casuístiques de Claudi o en les de Trajà.
0: No sé si vols... o sigui, jo crec que necessito que acabis d'aclarir una miqueta més, no, aquest tema. Vull dir, Claudi és nascut a la Gàlia, Trajà és nascut a la península Ibèrica. Què els fa diferents, no? Per què Trajà és més, o sigui, s'emporta la copa de primer emperador nascut fora la península
1: Itàlica? Vale, la qüestió és que Claudi neix a Lió, però en unes condicions diferents. És perquè el seu pare, Drus el Major, estava de servei a la Gàlia. Llavors, ell venia d'una família senatorial itàlica.
0: Era... O sigui, accidentalment
1: neix a Lió. En canvi, Trajà sí que forma part d'aquestes famílies que que romanitzen amb l'arribada dels romans i que s'enriqueixen amb l'arribada dels romans, però que no tenen aquesta ascendència purament itàlica romana com podria tenir Claudi.
0: Per tant, és aquesta idea, no? Que Trajà és lluny d'aquesta aristocràcia tan romana, no, de les grans gens romanes, no? I que potser és el que el farà diferent de tots aquests emperadors. Com era la seva família? Què hem de conèixer? Comencem per la figura del seu pare i anirem desenvolupant.
1: Vale. Bueno, és que el pare de Trajà també...
0: Té tela, no?
1: Sí.
0: Només avisar els oients que m'ha hagut de retallar el guió.
1: Sí, tela. Vale?
0: Perquè hi havia molta xitxa, que si al final del programa tenim temps ja en xerrarem més.
1: Sí. Bé, doncs Trajà pare, que també es deia Marc Ulpi Trajà, vale, a partir d'ara Trajà pare, era una persona molt important a nivell polític i econòmic de la Bètica. Bueno, ja hem dit que era d'aquestes famílies que es van anar enriquint, però a més, el seu nom d'origen era Marcus Traius, que això serà important més endavant. Era d'una família de cavallers dels Equites i es va casar amb Ulpi Marciana, que era la seva dona i la mare de Trajà. Llavors, és això, que o sigui, amb el seu llinatge remunta les elites tordetanes que es van enriquir quan van arribar els romans i ja veurem més endavant per què va poder ascendir a nivell social en l'antiga Roma.
0: Per tant, veiem que el pare de Trajà és un pes pesat i estem parlant de les elites territorials bastant fortes.
1: Sí, exactament. A més, va ser el primer de la seva família en ser nomenat cònsol de Roma. I també es va saber envoltar de personatges molt il·lustres del món romà, com els mateixos emperadors, i van ser aquests contactes que el van fer que fos anomenat procònsol de la mateixa Bètica entre el 65 i el 65 després de Crist. I això és important perquè sovint els senadors i emperadors intentaven evitar que els governadors fossin nascuts a la mateixa província.
0: Per què? Per què?
1: Pues per evitar que hi hagués corrupció i enriquiments... Bueno, per evitar corrupció entre els cercles propers d'aquest governador o aquest procònsul.
0: Podem afirmar, doncs, que el pare de Trajà era corrupte?
1: Crec que no. Jo el veig com un home molt humil. No, bueno, humil no, però molt recte. No sé.
0: A veure, ja ens ho podem ensumar, però el Trajà pare era proper al tron imperial de Roma?
1: Sí, de fet va ser molt proper amb l'emperador Vespasià, fins i tot abans de ser emperador, i que van coincidir que Vespasià era el comandant romà a la primera guerra jueva. Mm-hmm. Llavors aquí pues, va veure la capacitat militar de Trajà pare, i quan Vespasià va ser anomenat emperador, el va nomenar governador de la província de Síria, el 73. Per què és important això? Perquè Síria justament està a la frontera de la gran potència rival de Roma, que és l'imperi part. Llavors, si Vespasià el va posar allà, és perquè aquell home sabia, manejava el cotarro i sabia que com portar els exèrcits i com controlar els límits de frontera, que normalment són els més difícils de controlar.
0: Només recordar que tenim un parell de programes dedicats a la gran revolta jueva i també al setge de Jerusalem, que va ser un dels episodis més importants d'aquesta revolta. Ja hem parlat una mica del pare, no? Persona recta, no? Molt militar, molt propera a l'emperador, governador de províncies limítrofes amb el gran imperi rival dels romans d'aquesta època de Roma. Sí, que és l'imperi part. I no sé si coneixem alguna cosa de la seva mare.
1: Doncs sí, coneixem poc, però coneixem. I, de fet, la figura de la seva mare és potser la figura clau per entendre Trajà emperador i com arriba a ser-ho. Llavors, sabem que es diu Ulpia Marciana, i de fet el fet de poder-li posar un nom i un cognom a la mare d'un emperador vingut de...
0: Hispània, no?
1: D'Hispània, sí. Ja és prou interessant. I de fet el nom de Trajà i de Marc Ulpi Trajà deriva de la seva mare i no tant del seu pare, perquè hem dit que d'origen es deia Marcus Traius. Llavors la pregunta és com és que passa de Marcus Traius a Marc Ulpi Trajà pare.
0: Com? T'has doncs, fet tu mateixa la pregunta, vale. Molt bé, fantàstic.
1: Vale. Doncs tot això deriva quan el pare d'Ulpia Marciana, la mare de Trajà, que es deia Marc Ulpi Marcià, és una mica confús, vale? No tenia descendència masculina. I llavors, quan el pare de Trajà va decidir, bueno, es va demanar la mà d'Ulpia Marciana, pues va dir que també, que a part de permetre el matrimoni amb la seva filla, també l'adoptava com a fill. I clar, quan els romans adoptaven a persones com a fills, adoptaven els seus noms. Llavors, aquí ve la combinació. I Marc Traius va adoptar els noms de la seva nova família, es va passar a dir Marc Ulpi, perquè eren els noms del pare, i va llatinitzar el seu Traius a Traianus. I per aquí va sortir Marco Ulpio Traianus. A més, la família d'Ulpia Marciana era molt rica, i de fet la dot de casament va fer el que va permetre que la família Trajana tingués els béns econòmics necessaris per iniciar la carrera política, que és el cursus honorum de Trajà pare, i va ser el cursus honorum de Trajà pare el que va permetre alhora que Trajà fill pogués iniciar una carrera política i militar i, por ende, acabar sent emperador de Roma.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa escoltant un fragment de la banda sonora del Civilization 6, que sempre és benvinguda a les portes de Troia. Crec que ja ha sortit el Civilization 7, no l'he provat, però jo em vaig quedar en que el Civilization 6, el representant de la civilització romana, és Trajà.
1: De fet, jo només he jugat perquè hi havia Trajà.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ja tenim els seus pares situats. I ens toca començar a parlar sobre la formació del nostre protagonista. On comença? Sabent que en aquestes elites, en aquestes famílies, la carrera va molt lligada, el cursus honorum va molt lligat a la carrera militar, senatorial, no? On comença tot plegat?
1: Clar, hem de pensar que si Trajà, pare, era una persona tan vinculada amb el món militar, Trajà, fill de petit, també hauria estat molt vinculat al món militar i, jo què sé, el seu pare se l'hauria endut, doncs, por ahí...
0: D'excursió,
1: no? No, pues destinat, pues segurament també hagués anat a traçar fill, igual que Claudi va néixer a la Gàlia perquè el seu pare estava destinat, pues segurament Trajà també va viatjar amb el seu pare. I comença la seva carrera política als 20 anys, al 73 després de Crist, on és anomenat tribú militar en l'exèrcit del seu pare a Síria. O sigui que la vinculació del pare i el fill està bastant clara. I va ser durant aquest període de temps i durant la guerra pàrtica del 76-77 que el seu pare, del seu pare, que el jove i futur emperador van poder adquirir com la gran experiència bèl·lica i militar, perquè van veure la guerra allà en viu i en directe i va poder participar en ella.
0: O sigui que... els 20 anyets, no?
1: Sí.
0: Ja... jovenet, eh?
1: Quina por, sí. Llavors, va acabar de desenvolupar aquesta experiència militar ja durant el regnat d'emperadors com Tit i Domicià, que són els fills de Vespasià. I, de fet, va ser aquest últim, que sovint s'ha... bueno, es veu bastant malament per la historiografia, el pobre, que Trajà es va acostar molt a ell i va aconseguir molts ascensos en politico-militars, com la quaestura i la prelatura. I, de fet, el 87 se li va concedir el comandament d'una legió, la Legio Septgemina, que s'encarregava de sufocar una rebel·lió iniciada per Luci Antoni Saturní contra l'emperador a la zona de l'Alemanya, de la Germània, amb el Rin, allà una zona conflictiva. Si hem vist Gladiator, pues sabem que és una zona punyent.
0: Sí.
1: Allà, sí. I llavors, bueno, clar, jo crec que allà Domicià va veure que aquest home era fidel a ell, que era un bon militar, que la va poder sufocar, i llavors, gràcies a aquesta intervenció, el que ja no era tan jove Trajà, perquè al final van passar molts anys, va assolir el consolat ordinari el 91 després de Crist, i llavors ja sí que era com un dels tops de la personatges de la història romana i de la societat romana.
0: Molt bé, i una pregunta molt interessant.
1: Aquí.
0: Qualsevol persona que hagi pogut llegir titulars dispersos per internet de diferents diaris, revistes sensacionalistes, no? Sobretot periodístics, no històrics, normalment, Trajà va formar una família?
1: Val. Bueno, jo crec que... bueno, no, els titulars ja els esmentarem després. Es va casar amb Pompeia Plotina, que era la seva cosina per part de mare, voltant del 78 després de Crist. Tot i així, sabem que no va tenir fills amb ella i, per tant, no va tenir cap tipus de descendència amb Plotina. Fet que et preguntaràs pues, qui seria el successor de Trajà, perquè no hi havia successor.
0: Sorpresa.
1: Llavors... el fet de que no tinguessin fills i la visió de les fonts clàssiques i també de la literatura que potser ho ha enaltit una mica, pues s'ha plantejat que potser a Trajà li agradessin més els homes que no pas les dones. I de fet és Diocasi que ens diu que...
2: sí, és clar que era amant dels joves i del vi, però si mai hagués comès o patit per això cap acte dolent o vergonyós, hauria estat censurat. Tanmateix, bevia tant vi com volia fins a saciar-se sense perdre la sobrietat. I, en la seva relació amb els joves, no va fer mai cap mal a ningú. Diocasi, el 68è llibre de la història romana.
0: Molt bé, acabem d'escoltar demà d'en Carlos aquest petit fragment de Diocasi. Jo penso que és bastant significatiu. Jo penso que val la pena, Joana, que ens l'expliquis una miqueta, sobretot tenint en compte que Diocasi, cronològicament, és bastant llunyà a Trajà.
1: Sí, la veritat és que Trajà és del segle II, Diocasi del segle III. Llavors, podria haver esbiaixat el relat com volgués, però realment ho pinta com... bueno, és una cosa que passava i ja està. I no ho pinta com molt greu ni res, sinó a Trajà li agradaven els nois i punt. Llavors, també és important com ho explica Diocasi, perquè com a mi la paraula muchachos o joves, perdó, és que el tinc en castellà la meva, joves em fa trontollar una mica, vull dir, quina edat tenien aquestes persones i quina relació de poder jugava a trejar amb aquests joves, vull dir, no sé, però sí que sembla que tenia una inclinació una mica que li agradaven els nois, vull dir, si no té fills, si et diu quasi, diu, li agraden els joves, etc., pues té pinta que, bueno... I, de fet, tot aquest interès cap a la relació... Bueno, cap a l'orientació sexual de Trajà em va sorgir de llegir a Posteguillo.
0: Santiago Posteguillo, no? Un actor de novel·les, ficcions històriques.
1: Sí, però que al final s'informa molt. Saps?
0: No, no, està molt ben documentat, és un fet.
1: Llavors, clar, ell, bueno, així per evitar... Bueno, alerta de spoiler, m'explicarem tot el fragment i tota la història d'amor entre aquests dos personatges, pues marca un clar enamorament de Trajà cap a un dels seus generals, que és Longí, i com, que Longí finalment el rebutja perquè ell no el veu d'aquesta manera, però que Trajà l'aprecia tant i l'estima tant que el fa un dels seus grans generals i... Bueno, quan Longí es suïcida per la DAS, o sigui, en les guerres d'Àsies es suïcida perquè Trajà pugui anar a lluitar, és molt poètic i molt romàntic, i bueno, pues potser s'estimaven així, no sé.
0: Tu digues a l'imperi romà que Trajà va anar a la guerra perquè un tio es va suïcidar.
1: Bueno.
0: Tu expliques, sí.
1: No. Ja, hi haurà molts romanistes enfadats amb mi, ho sé.
0: No, però és molt interessant perquè, de fet, jo... A nivell més, potser espanyol, català, no? Tot aquest interès per Trajà també surt, ja existia, sí, perquè és imperador hispànic, etc. Va sortir moltíssim gràcies a les obres aquestes de, que són ficcions, no? Però serveixen molt per divulgar un període, un personatge, etc. Vull dir que sí que es pren moltes llicències narratives, però no deixa de ser interessant.
1: No, no, és totalment interessant. Vull dir, de fet, potser és el punt més interessant. O sigui, jo, Lala, quan estava llegint allà, estava desolada, plorant, saps? Perquè els dos amants, pues, un s'havia suïcidat perquè l'altre pogués anar a la guerra. Vull dir, una mica Patrocle Aquiles era tot això. Però, bueno, és interessant. També és interessant donar visibilització a aquests col·lectius, vull dir, com existien. I Adrià, també, el successor de Trajà, també té pinta que amb Antino pues, estaven ben enamorats. Vull dir, quan es va morir Antino, Adrià va dedicar a fer-li totes les ciutats i construir un munt d'estàtues dedicades a ell perquè s'havia mort. Vull dir...
0: Ja parlarem algun dia.
1: Vale.
0: Ja en parlarem.
1: Però sí, em sembla un tema molt curiós i bueno, sí que hi ha molta... com periodisme, que diguem, que justament va a aquest punt i parla del Trajano bisexual, el Trajano homosexual, los cinco bares homosexuales de Sevilla i...
0: Gay friendly, no?
1: Sí, i parlant de Trajà, que Sevilla era gay friendly des de Trajà, bueno, és increïble.
0: Espectacular. Bueno, és que de fet les relacions homosexuals en antiga Roma eren, sobretot, entre homes de privilegiats, eren, bueno, el pa de cada dia. I de grans amb més joves, doncs, encara més. Ja en parlarem, o sigui, molaria moltíssim fer un programa de sexualitat a l'antiga Roma, i ja més endavant ja en farem algun. Aprofito avui que no hi és l'Alberto per prometre programes. Hem situat a Trajà, no? Hem situat la seva família, la seva formació militar, etc. I ara potser seria interessant començar a parlar de l'emperador que hi havia en aquell moment, no? I quin paper, sobretot, juga a la carrera de Trajà?
1: Vale. Bueno, com hem anat veient, la vida de Trajà inclou els regnats d'emperadors com Vespasià, Tit, Domicià, Nerva, però potser el que hem de fer més focus és a Domicià. Llavors, aquest emperador, que és l'últim de la dinastia Flàvia, ha estat molt maltractat per la historiografia, moltíssim, i la contemporània i posterior, i de fet hi ha un relat com molt tèrbol de Domicià, i s'ha vist com un dels tirans i pitjors emperadors de la història en contraposició justament a Trajà, i de fet només ho fa de llegir Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo per veure que aquella persona es mereixia que la matessin, però bueno... Tot i així, i aquests tipus de publicacions justament fan això, que marquen una dualitat molt forta entre Domicià, un tirà dolentíssim que li agradava fer mal, i Trajà com una persona noble, magnànima, tranquil·la, centrada,
0: no?
1: Centrada, etc. Exacte. Tot i així, tal com hem anat veient, o sigui, no té sentit que si Trajà era una persona tan diferent a Domicià, estigués tan a prop de Domicià, perquè al final xocarien i no voldrien estar a prop l'una de l'altra. I o Trajà era una ambiciosina víbora i que es movia allà com volia per arribar al tro, o realment...
0: Suara, eh?
1: També. O realment no eren tan diferents, i l'únic que la historiografia romana i posterior l'ha tractat fatal perquè segurament no estaven d'acord amb ell. I ja està. i per això.
0: De fet, Domicià va ser bastant conegut per les seves persecucions contra els cristians. I això ja és un altre tema, però és bastant conegut per això i, com deia la Joana, super, super, super maltractat, no? Que se'l titllava de boig, equivalent gairebé, no? A Neró, Calígula, Heliogàbal,
1: bueno,
0: no? I en aquest context, en el que ens acabes de desmentir un dels mites més, potser més grans, no?, al voltant de la figura de Domicià, quin és el camí que segueix Trajà per accedir al tron?
1: És que és bastant turbulent, val? Llavors, jo crec que no era una persona... O sigui, Domicià crec que no era una persona molt estimada pel Senat, llavors, si se'l treien de sobre, millor. I, de fet, va ser assassinat el 96.
0: Que sorpresa.
1: I, a més, no és que només fos assassinat el seu... O sigui, dormint, perquè estava dormint el senyor... sinó que li van fer una damnatio memoria, és a dir, que el van esborrar. Van dir que no, o sigui, com si no hagués existit aquesta persona, van borrar les seves estàtues, les inscripcions, els documents oficials, com si no hagués existit mai aquesta persona. Llavors, no sé, és bastant heavy fer això a un emperador, la veritat. I, bueno, bàsicament jo crec que era per interessos, que no interessava que aquest emperador fos recordat de manera positiva. Llavors, l'assassinat de Domicià va comportar la necessitat d'escollir un nou emperador, ja que amb ell s'havia mort la dinastia Flàvia, llavors, qui escollia? I es va escollir a Marc Coxeu Nerva, als 66 anys, i que va ser proclamat emperador de Roma. Clar, hem de pensar que era un emperador ja bastant gran.
0: Home, 66 anys, en aquella època, poca cosa t'ha de quedar.
1: Clar, bàsicament, jo crec que va ser un impàs de Domicià a Trajà, i de fet Nerva va adoptar Trajà l'any 97, un any després de que fos assassinat Domicià i que ell fos anomenat emperador.
0: I de fet Trajà puja al tron just després, vull dir que és estacant d'ahíssim. Però això jo penso que és un exemple més de que molts cops pensem, no?, en l'imperi romà com l'emperador que té un poder brutal, no sé, ja no sé quantos, però que al final està al servei d'unes elites i dels interessos d'una aristocràcia, d'una oligarquia, en molts casos formada en part pel Senat, per terratinent, vull dir, que és una... que sí, que molt emperador, però està al servei de qui està al servei.
1: Totalment.
0: I això penso que és un dels grans indicadors. Nerva, doncs, escull com a... És a dir, adopta i escull com, i per tant, escull com a successor a Trajà així del no-res.
1: Bueno, no, hi ha diverses hipòtesis.
0: A veure.
1: Jo crec que també és una suma de coses que passen, com la importància de la Bètica, perquè al final hi havia molta exportació de la Bètica i com era una província molt important dintre l'imperi romà, uh-huh, i una gran potència política, com tenia la potència i la influència suficient per decidir o intentar decidir sobre qui seria el futur emperador. A més, la família Ulpia Traiana ja hem vist que era una persona que s'havia rodejat d'emperadors i que era molt poderosa a nivell militar. I que això, que el seu pare havia sabut fer els contactes suficients i Trajà també, com per envoltar-se dels emperadors i com conèixer els... Bueno, conèixer bé a Nerva i com convèncer-lo de tot això.
0: Molt bé, bueno, jo ho estàs explicant molt bé, no? O sigui, en el sentit que sí que és important venir d'una família influent, sí que és important tenir riqueses, venir d'un territori ric, però una de les coses més importants és saber-te rodejar de qui t'has de rodejar.
1: Exactament. I és això, en plan, Trajà es va saber rodejar de Tit, de Domicià, i també un dels personatges amb qui més es va poder relacionar Trajà, que també es creu que li va donar molt bombo militar, va ser Lici Licinissura, també hispà, que segurament també podria haver pressionat a Nerva perquè fos perquè escollís a Trajà com a emperador. Sí, com sigui, Nerva era vell i havia de trigar un successor ja perquè li quedava molt poc i va escollir a Trajà i de fet Nerva va morir el 98, o sigui, va ser emperador 2 anys i Trajà va ascendir al càrrec imperial convertint-se així el primer emperador provincial de la història de Roma. També és curiós d'aquest episodi que Trajà no estava a Roma quan el van escollir emperador, estava a Germània lluitant contra els germànics i va ser Adrià qui li va dir: "Ei, mira, que t'han escollit. Què tal? Què et sembla?"
0: Va tornar ràpid?
1: No. Ara ho veurem. No, es va quedar allà, tan panxo.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, any 98, ja tenim a Trajà assentat, bueno, assentat encara no, perquè és a Germània, no? Amb el títol d'emperador de l'imperi romà. Quina és la imatge que projecta els primers anys?
1: Clar, és com l'estranger, realment, perquè és el primer emperador que no ha nascut a la península itàlica, és l'estranger, ha de fer com una gran propaganda per demostrar que és vàlid per aquell títol. Llavors, també s'ha de dir que Nerva va fer molta... Bueno, es creu que Ner va fer molta campanya perquè Trajà fos molt ben acceptat dintre com l'espai senatorial, i això, i que Trajà es va haver de presentar com el gran ideal de romanitat i de masculinitat i home fort i com recte i seriós, com el gran romà, clar, aquest Optimus Princeps o Homo Militaris, doncs va haver de fer tot això per demostrar que era vàlid per ser l'emperador de Roma, i per això va iniciar tantes campanyes militars com la de ser la Pàrtia, per això va fer tot de mesures per acontentar Roma, doncs perquè, clar, ho tenia realment difícil perquè era el primer que no era nascut a la península itàlica, bueno, que no havia nascut a Roma, Roma.
0: Sí, sí, i de fet és això, no? Tota la propaganda aquesta, a part de les campanyes que mencionaves, també reformes socials, no? Que si després tenim temps en parlarem, obres públiques, no? Que els emperadors ja sabem que en feien moltes, però quina era exactament la seva relació amb el senat i l'exèrcit?
1: Vale. Bueno, jo crec que Trajà era una persona molt més propera als seus, a les seves tropes que no pas al senat.
0: El viatge que dèiem abans, eh?
1: Sí, jo crec que és això, que Trajà era un home de la guerra. Fet a la guerra, o sigui, com nascut en la guerra i educat en la guerra, i llavors era un militar, que era emperador, però era un militar. Llavors, de fet, és això que dèiem, quan Nerva mor i Trajà està a la frontera del Rin, Trajà es queda allà, però perquè no volia desatendre les seves obligacions amb l'exèrcit, perquè estaven allà batallant contra els germànics i que realment doncs, es va quedar allà doncs, per acabar la feina que havia començat. I també és cert que a partir de que va ascendir al tro va començar a tot de fer un desenvolupament urbanístic a les fronteres del Rin i el Danubi, tot això abans d'arribar a Roma, que va arribar el 99, un any després.
0: Llavors, amb la calma, eh?
1: Sí,
0: amb la calma.
1: Bueno, sí, espereu-me. Llavors, amb totes aquestes obres, bueno, van afundant colònies, va fent campaments, va fent ponts, tot això era per donar més solidaritat.

0: evidentment, perquè el senat també pues, se'l podien mirar amb uns ulls de què fas tu aquí, no ets romà, de pura cepa. I això va fer amb obres públiques de la ciutat, també va tenir moltes bones relacions amb el senat, va fer ponts, va fer carreteres, va fer ports, i així també, i també va intentar ajudar les classes més empobrides de la societat romana. O sigui que intentava tenir a tothom content, realment.
1: Una miqueta per supervivència, no? Al començament, sí. Sobretot. Què sabem de les seves reformes, mesures més socials?
0: Val, és això, ell va intentar acontentar tothom i una mesura molt famosa de Trajà que ja ve des de Nerva són els alimenta. Llavors, els alimenta eren uns préstecs que es donaven a propietaris de terra en municipis romans i servien per millorar i o sigui, de millorar les tècniques i els mitjans d'explotació dels cultius. Què passava? Que aquestes préstecs venien amb una garantia i amb uns interessos. Llavors, tots aquests interessos anaven destinats com a ajuda financera a tots els homes sense, o sigui, els fills d'homes sense recursos. Per tant, va ajudar molt als infants d'empobrits de l'antiga Roma a tenir com un subsidi d'ajudes en cas que fos necessari. Per tant, era com un doble joc, acontentava els propietaris perquè podien millorar les seves terres i alhora contentava a aquests sectors més empobrits perquè els donava ajudes.
1: Home, tenir el poble content i tenir els rics content és la clau, no?, per governar, sí. Roma, en aquest cas.
0: Bueno, per això va ser el millor emperador.
1: Home, amb això dels alimentes realment trobo un equilibri brutal, perquè, no sé, o sigui que... Però també és cert que jo penso que deu ser capaç de fer-ho perquè deu tenir un excedent de riquesa, perquè si no dones préstecs i els interessos els dones com a, entre moltes cometes, caritat, no? Vull dir, devia tenir un excedent de diners per altres costats, com per exemple campanyes militars a tope, no? Perquè si no ho podria fer.
0: Totalment,
1: però
0: totalment.
1: Clar, és molt interessant perquè això demostra un cop més que Roma sobreviu perquè s'expandeix. I en el moment que Roma es deixa d'expandir, comença a tenir problemilles, no?
0: Passa el que passa, sí.
1: I una altra cosa molt important que mencionaves abans és que els emperadors, sobretot els seus primers anys, no? Bueno, i durant tot el seu principat, tendeixen a tenir uns programes d'obres públiques brutals, no? I són molt coneguts per això. Per què és important?
0: Jo, per dues qüestions, jo crec. Una que és donar visibilitat i l'altra és acontentar. És a dir, posem el cas que creem uns banys públics o un gran amfiteatre com va fer Vespasià amb el Coliseu. El que fa és tenir la població contenta perquè diuen, ai que bé, mira, puc anar a aquests banys nous. O ai que bé, han obert un nou amfiteatre. Com anar al cine, quan estàs poses content perquè han obert un cine, posa el mateix, ai que xulo, han obert un amfiteatre, podem anar a veure com es maten aquestes persones. Jo crec que això pues, també feia estar la població contenta, és a dir, ai, com estrenar la cosa nova, jo crec que els molava. I a més, pues, també dona visibilitat, perquè si al costat de l'edifici o del bany del Coliseu hi ha una estàtua teva o hi ha el teu nom, pues, saps que aquella persona ha construït això.
1: Clar.
0: I de fet això passa molt amb la columna Trajana, que al final jo crec, jo m'imagino els romans passejant pel fòrum veient la columna i dient, ah, mira Trajà què va fer, ah, quina passada, perquè va ser Trajà, llavors el recorden com Trajà, l'emperador Trajà, el que ens ajuda, el que ens construeix coses. Tot això és una manera de fer propaganda que també es fa amb les monedes. I, de fet, com l'emissió de monedes en cas dels emperadors és perquè justament quan anessis a comprar veiessis, bueno, també passarà, veiessis quin emperador i el poguessis recordar. Llavors, aquí, com entra de nou el tema de les damnatio memoriae, si et borra de les monedes, et borra de les estàtues, pues, com desapareixes de la història, que jo crec que això els romans és el que els afectava més, que volien ser recordats sobretot els emperadors. Llavors és justament això, com va construir coses per acontentar, però també per fer-se veure i dir, ei, jo estic aquí.
1: Sabem que les guerres d'Àsies van ser fonamentals, no?, per tot aquest aparell de propaganda, legitimitat i enriquiment de Trajà. No sé si ens en vols comentar alguna coseta.
0: Sí, és això. A part d'aquestes polítiques d'alimenta i de construcció, i etcètera, Trajà va ser un personatge molt conegut per la seva política exterior i la seva carrera militar, i de fet, com va veure més endavant, va arribar a estendre les fronteres de l'imperi al seu màxim. I es van produir diversos episodis bèl·lics, com les guerres d'Àsies, que tenim un programa... Sí,
1: concretament el 345. Aquest sí que em vaig apuntar el número.
0: I també altres com la conquesta d'Aràbia, d'Armènia, de les guerres partes, que tot això van ser victòries militars romanes i que, de fet, en el cas de la Dàcia, pues, va poder trobar un gran tresor d'or i plata i d'esclaus, perquè al final els esclaus eren el principal producte que venia a l'imperi romà. Llavors, pues, es va poder molt enriquir a base de tot això.

0: És que, de fet, les fonts, abans ho comentàvem venint cap aquí a l'estudi, les fonts, no sé si és Diocasi, que diu que Trajà, quan conquereix la Dàcia, fa 500.000 esclaus, que és exageradíssim, i òbviament no en va fer 500.000, però si les fonts diuen 500.000, és que potser 100.000 en va fer. I clar, 100.000 esclaus és una bestiesa.
1: I és això, com que els venien, pues, enriquiment a tope, vull dir...
0: No, és, tot el sistema està superben, bueno, superben muntat. I com a curiositat, aquí fricada, clar, Trajà quan travessa el Danubi és molt curiós perquè, per exemple, Juli César quan fa les seves campanyes, bueno, Juli César i altres emperadors quan fan les seves campanyes al voltant del Rin, la majoria dels ponts que construeixen són de fusta. Bàsicament perquè és molt més barat i també si tu el vols cremar quan ja has fet l'expedició de càstig o ja has fet la conquesta que havies de fer, és molt fàcil. En canvi, Trajà, quan travessa el Danubi, li diu al seu gran amic Apolodor, es deia?
1: Sí, Apolodor de Damasc.
0: Això, Apolodor de Damasc, que també és un personatge superinteressant, un dels altres personatges de qui es sap rodejar Trajà en aquest
1: cas.
0: Exacte,
1: un gran arquitecte.
0: Que, de fet, és el constructor de la columna trajana, també.
1: Crec que sí.
0: Doncs li demana Apolodor de Damasc que construeixi un pont pel Danubi, i és un pont de més d'un quilòmetre de llarg. Perquè és una bestiesa de pont. I, a més, aquest pont, si no m'equivoco, les columnes que han de formar els arcs del pont són de pedra.
1: Sí.
0: I llavors és com, crec que és el pont més llarg de la història fins a aquell moment fet de, en part de pedra, no? Amb un altre rècord per Trajà en aquest cas.
1: Té molts rècords.
0: Sí, la veritat és que sí. I d'una cosa que no vam tenir temps de parlar al programa de les Guerres d'Àsies, i penso que és un tema superinteressant i sobretot per les persones que aneu a Roma, és la columna trajana, perquè és espectacular. I si tenim temps ja farem un vídeo... Vale, amb imatges, però si ens en vols, bueno, si ens la vols explicar una mica,
1: serà fantàstic. I tant, jo l'explico, és meravellosa.
0: Endavant, sisplau.
1: És que, bueno, és una meravella. Estic molt obsessionada. Vull dir, sempre que vaig a Roma, que he anat moltes vegades, he d'anar, i he de seure, i m'he de quedar mirant, i de fet, hi ha un lloc de menjar ràpid que sempre m'agafa alguna cosa, estic a fora i com dino amb la columna. És increïble. I la columna la trobem a Roma, és això. Està... al centre d'una plaça que es coneix com el Foro de Trajano, al costat d'un famosíssim monument a Vittorio Emanuele, que és com un edifici així superblanc i supergran, que està allà a Piazza Venezia. Vull dir que és un lloc que hi passa 100% segur i la veus allà supergran, mm-hmm. Perquè a més també connecta amb el Coliseu. Vull dir que està allà, al mig. I això, la columna forma part del Fòrum de Trajà i va ser inaugurada al 113, és a dir, després de tots els episodis de les Guerres d'Àsies, també de l'anexió d'Aràbia, etcètera, fa 38 metres d'altura. Ara es veu blanca, però estava tota pintada, que també és bastant increïble, o sigui, devia donar molt color. I això, i sobretot explica coses de la conquesta d'Àsia per part de Roma. De fet, és evident que es relaciona amb Trajà perquè ell apareix 59 vegades.
0: I 59, O sigui, concretament, ell apareix 59 vegades.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, i de fet és reconeixible perquè és la típica cara de Trajà que apareix en totes les estàtues i pues, apareix fent o sacrificis o planificacions o discursos als seus soldats, apareix com fent coses de la vida quotidiana als campaments, en la guerra, també com travessa el riu, apareix allà a tot arreu.
0: Molt bé, és com en Teo, no? Que en
1: sí.
0: Teo va fent...
1: No, com es deia? El Wally, sí, busca Wally.
0: Ah, busca Wally, també. Bueno, clar, jo pensava en Teo de Danteo Balzo.
1: No, doncs pues és busca Wally, va, busca Trajà a la columna. És...
0: I sense color, que Déu té la marinera.
1: Clar, t'has de portar prismàtics.
0: Per tant, el recomanem als oients que vagin a Roma, no? Que vagin a aquell lloc de menjar ràpid,
1: moltíssim.
0: Vagin a seguir allà i portin prismàtics.
1: Sí, exacte.
0: No? A la columna trajana apareix el gran enemic de Trajà, no? Apareix Decèbal.
1: Sí, apareix Decèbal també unes quantes vegades i és molt interessant perquè explica com Decèbal també viu una mica el conflicte. Sí que apareix com un protagonista secundari, se'l sol representar amb un barret de feltre molt típic dels dacis. Llavors és fàcil de reconèixer la dualitat entre Trajà, que apareix en plan amb el típic serrell que porta Trajà. Si busqueu una foto Google Imágenes veureu Trajà amb serrell. I aquest barret és molt típic de la noblesa d'Àsia. I llavors també és molt interessant perquè, o sigui, la columna ho explica tota la guerra i llavors Decèbal es va suïcidar abans de ser capturat per als romans i també mostra una escena de com Decèbal es suïcida en la guerra. I també és molt interessant, això és com vaig fer un treball a la universitat i vaig quedar-me flipada, que és que arrel de la columna trajana tu pots analitzar com eren els campaments dels romans i com eren escenari d'activitats rutinàries dels soldats, però també són reparats, pots veure l'estructura, pots veure tot I a més també, si t'hi fixes, doncs pots veure com anaven vestits els soldats, quina mena d'equipament portaven, que els soldats romans en temps de Trajà portaven els scutum, que són aquests escuts
0: típics, els de tota la vida,
1: quadrats, enormes, vermells, que també portaven casc, armadura, espases, que és la Gladius Pompeiana, o sigui que veus tot el
0: superconcret.
1: Sí, és molt, molt interessant.
0: Bueno, i de fet, d'allà es treuen les grans imatges dels legionaris amb la lòrica segmentada, no? que sempre que veiem pel·lícules, inclús Astèrix i Obèlix, que passa 150 anys abans, van amb la lòrica, la típica armadura romana, sí. Perquè és aquest període, aquesta armadura. Vull dir que la resta d'èpoques romanes, l'armadura de les legions va, bueno, es va alterant, va canviant, etc.
1: Clar, està, bueno, això està molt bé, que tenir-ho en veure com era realment, en comptes de tenir-ho per escrit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Estaríem escoltant aquesta cançó fins que acabés, però ens queden 10 minutets de programa, per tant hem d'anar tirant. Per què estem? Si poses Manel aquí és fantàstic.
1: És meravellós. És que aquesta cançó m'agrada moltíssim, parla de Roma, i crec que és guai tancar, bueno, aquesta part del programa amb aquesta cançó, perquè justament parla com del fet de ser recordat i de com el llegat que deixes i tal, i que van deixar els romans. I llavors, com per tancar i una mica així entrejar, doncs m'ha semblat bonica posar-la.
0: Molt bé, doncs ja encetem la recta final del programa i seria interessant començar-vos a plantejar com evoluciona el seu govern en els darrers anys del Principat.
1: Doncs bé, segueix molt amb la seva línia militarista. Ara ja té a la província de la Dàcia, ja s'ha pogut enriquir, i a partir d'aquí doncs comença a impulsar molt més els alimenta, perquè ara també té molts més recursos per impulsar-lo. També crea noves colònies, sobretot a la Dàcia, com la Ulpia Traiana Augusta Dàcica, que és la capital de la nova província Romania. I és això, a Roma també es decideix pues, començar a construir moltes infraestructures, com poden ser la Columna Trajana, els mercats de Trajà, que també és un edifici espectacular.
0: Una mica un centre comercial,
1: sí,
0: entre moltes cometes.
1: Sí, és molt curiós. Sí, llavors també fan moltes altres estructures com aqüeductes, com l'aqüeducte de Segòvia, que es
0: data... El va fer construir Trajà, l'aqüeducte?
1: Sí, és de l'època trajana. Sí,
0: vale.
1: Però també al sud d'Àfrica també hi ha un munt de construccions que són de l'època de Trajà. Vull dir que ell es dedica a construir i assegurar les fronteres, a construir. Llavors, clar, no podem oblidar que a ell li agradava, el que li agradava era la guerra. I després dels dacis, pues, quin era l'altre gran enemic de Roma en aquell moment? Els parts.
0: Els parts.
1: I va decidir posar tot el seu focus en una conquesta i invasió dels parts, que va començar per una annexió d'Aràbia, una annexió pacífica amb moltes comendes d'Aràbia, i per iniciar així la presència militar a la zona i començar a controlar com podien conquerir aquell territori.
0: De fet, és una campanya bastant important i potser seria fantàstic, no?, més endavant, Joana, dedicar-li un programa sencer només en aquesta campanya.
1: I tant.
0: Però sabem que Trajà mor el 117. En quines circumstàncies?
1: Clar, hem de pensar que, a veure, que els romans tampoc vivien com nosaltres, perquè les condicions mèdiques eren les que eren, i que sí, que ell era l'emperador i al final pues, podia tenir accés a recursos del prestigi. Però, com hem anat dient, a Trajà el que li agradava era estar allà al campo de batalla. I la vida, pues, la seva vida no va ser fàcil, vull dir, perquè anant amunt i avall, no sé què, no sé quantos, pues, evidentment la seva salut es va veure perjudicada. I com es va veure encara més perjudicada després de les seves conquistes militars, perquè a més Trajà posa el tro, que és una persona ja grandeta. Tenia els seus 40-50 anys, vull dir que no era un jovenzuelo de 20 anys.
0: I la guerra no el tracta gaire bé, no?
1: No. I per això que al final pues, això desgasta un muntó, si ha desgastat les tropes, pues, també desgasta...
0: A un senyor de 60 anys.
1: Exacte. Castellà. Exacte. Però és que, bueno, és això, que durant els últims anys de la seva vida aquest senyor va patir de tot, com va tenir una fallada, o sigui, va tenir una fallada cardíaca que li va generar una hidropèsia, és a dir, com la incapacitat de drenar els líquids correctament, patia infecció, bueno, en un setge va com agafar una infecció als seus genitals, per tant, també li afectava. Vull dir, com estava fet pols.
0: I de molt mala llet, segurament.
1: Sí, estava fet pols, el senyor volia descansar. I, bueno, tornant de la pàrtia, que ja, sí, ja veureu en un altre programa què va passar, pues, arriba a Salilun, que és aquesta Turquia, i hem de pensar que era un home gran, desgastat, cansat, malalt, i va fer que morís a l'agost del 117 després de Crist allà, sense poder arribar a Roma d'una apoplexia als 64 anys. Llavors, després de la seva mort, clar, l'havien de portar a Roma, el van transportar a Roma, va rebre tots els honors, el van incinerar i el van enterrar a la Columna Trajana.
0: I com va ser, doncs, la seva successió?
1: La seva successió, clar, hem recordat que...
0: No tenia fills, no?
1: No tenia fills. Clar, abans, al principi, parlàvem d'una... Vale. D'una gran família sorgida de, també de la Bètica, la Elia Adriana, i és aquí on hi ha el seu successor, vale? Que el seu successor va ser un nebot cosí Publi Elia Adrià, conegut tradicionalment per Adrià, i també és això, formava part d'aquestes elites enriquides de la Bètica, i de fet havia estat un dels grans generals de Trajà. De fet va ser ell qui li va anar a dir: ei, ets emperador, i va estar molt amb ell a les seves conquestes. Llavors, sovint també pues, té Guillofa una mica, que manipulen una mica el relat per dir com que Adrià va manipular, va fer una conjura per pujar al tro.
0: Bueno, una altra llicència narrativa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aviam, la veritat és que si Adrià va estar tan proper a Trajà, no és il·lògic que Trajà l'escollís, la veritat, és molt coherent.
0: I tu, molt breument, com ho veus, això?
1: Jo ho veig així, com... no crec que... No sé, no m'agradaria pintar-lo tan dolent, Adrià. Vull dir, al final, si es va saber rodejar... Si va estar amb Trajà, i Trajà no era dolent, entre cometes...
0: Entre cometes, d'acord.
1: Adrià tampoc ho podia ser, igual que Domicià, tampoc cal la com pintar... O sigui, no cal pintar-los com a grans sants herois i... però tampoc són dimonis, vull dir que es movien pels mateixos interessos tots.
0: Molt bé, i hem parlat abans una miqueta del llegat que deixa Trajà a Roma, d'acord? De la columna, el mercat, totes les construccions, sobre l'epigrafia, no? Les inscripcions, i jo penso que amb aquest minut que queda seria molt interessant resoldre la gran pregunta del programa que ens hem fet al començament. Després de tot aquest recorregut, Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: Bé. A partir dels meus ulls imparcials, molt imparcials, diré que sí. O sigui, no canvio d'opinió, em dono la llicència de poder dir que per mi va ser el millor emperador. Tot i que així, tot i això, no deixa de ser un home de la seva època, que és això que es va moure per influències polítiques, que era molt beligerant, que li agradava la guerra, que li agrada... O sigui, al final, si t'agrada la guerra, bueno, una mica sàdic ets, vull dir, no pot agradar-te la guerra i ser un santurrón, la veritat. Però sí que és una figura que s'ha valorat molt bé a la historiografia i que ha deixat molta empremta, jo crec, com bastant sutil, la veritat. Sobretot ha deixat molta empremta aquí, pels nacionalismes espanyols, el típic discurs de Trajano, el primer emperador espanyol, bueno, com era aquest tipus. I també crec que és una figura molt nacionalista a Romania. De fet, com...
0: Tenen un problema els romanesos.
1: Sí, no? Com... Això, sí. Bueno, és que, de fet, parlen romanès, saps? Romanès. Vull dir, ja ve de Roma, no d'àstic, saps?
0: I és una llengua que és llatina.
1: Clar.
0: Que té arrels llatines.
1: Vull dir, si obriu el Duolingo i feu Duolingo de castellà romanès, veureu que hi ha moltes paraules que s'assemblen al català, moltíssimes. I també, com... Els seus cotxes són els Dàcia, que els Dàcia són una província romana de Romania. Vull dir, com tot ho trien en focus a ell. Vull dir, que al final jo crec que era un home de la seva època que va saber moure's bé, que el van venut bé i que s'ha quedat que va ser un home així important. Bueno, va ser molt important, però com un home bo i un gran Optimus Princeps.
0: Molt bé, gràcies per la teva opinió totalment objectiva sobre Trajà. Deixem aquí el programa avui. Espero que ens acompanyis més endavant per parlar de les guerres partes. Moltíssimes gràcies, Joana.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lecegui, a les narracions, avui l'Albert Abril, jo mateix fent-vos de presentador. I recordeu que ens podeu votar als Premis iBooks, teniu els enllaços a les xarxes socials. I nosaltres us esperem a la propera setmana en un nou programa de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un disc en directe, Deep into High Life, i és la reunió d'un dels grups que més ens va agradar l'any 2020, Santofi, des de Ghana, aquest retorn a les arrels del High Life, que es troba amb un altre grup que també hem escoltat aquí al Mixtures, que és la Omniversal E-Orquestra, aquella orquestra de músics alemanys que es va instal·lar a Bamako i ens va regalar aquell retorn, ara també, doncs, aquell retorn al Mali dels anys 70, a la música de Mali dels anys 70. Doncs bé, Santofi i la Omniversal Orquestra en directe a Berlín amb aquest Deep into High Life. I la veritat és que és una revisitació del disc de Santofi, aquell debut de l'any 2020 que ens va transportar els millors anys del High Life. I de fet, doncs, hem sentit Alewa, que era el tema que donava nom al disc de Santofi, i ara aquest Àfrica, un disc que val realment molt la pena i que mostra com aquest supergrup de Ghana està encara, ara, 3 anys després, doncs, això, actuant amb la seva, amb el seu debut. El disc llavors es va dir Alewa i ara, doncs, es diu Deep into High Life, Santofi.

Sant Sofí en directe, acompanyats de la Universal Orquestra. I per recordar el que va representar aquell disc Aleua de 2020, anem a buscar un tema d'això, del debut de Sant Sofí, que sonava així de bé, Et Puna. Thank you.

Santofi, des del seu debut i, de fet, únic disc en estudi a l'EUA. I avui parlem d'ells a l'inici del Mixtures perquè han publicat aquest passat octubre un disc en directe gravat a Berlín acompanyats per la Omniversal E-Orquestra, que ja vam sentir també aquí al Mixtures amb aquell disc Le Mali 70, on apareixia Salif Keita o Cheikh Tidiane Seck, etc., i que representava això, l'immersió d'aquesta orquestra de vents alemana, de Berlín, a Bamako, on es van instal·lar durant mesos per acabar gravant aquest disc. Anem a buscar un tema del disc Le Mali 70, la Omniversal E-Orquestra amb la veu de Salif Keita.

0: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.
1: Yangada, mon yo pa bon Dieu.

La nostra descoberta d'aquesta setmana és la trobada entre la banda d'Haití, que Chuck Wah, i el duo de productors The Angstromers. El resultat és aquest disc Somanti, i la veritat és que és inquietant. És música inspirada en el vudú i en la polirítmia de, en aquest cas, d'Haití, del Carib, i alhora, doncs això, amb els ambients i amb els tot el que acompanya el clima que acompanya el vudú. La veritat és que contrasta amb la trobada que, amb la que hem començat el programa, molt lluminosa, d'aquesta revisitació del High Life que fan Sant Trofi, i acompanyats també d'aquesta alta orquestra alemana. En aquest cas és també una trobada entre Haití i els productors, doncs en aquest cas són belgues, The Angstromers, i aquesta electrònica, aquests beats greus i alhora aquest clima increïble, doncs és inquietant. Chuck Wah, ja l'havíem també escoltat aquí el programa, fan una música que en diuen Music Raïs, que vol dir la música d'arrels en llengua creol d'Haití, i és tot un moviment de recuperar les arrels afrocaribenyes, en aquest cas a Haití, per sobre del que fins llavors havia estat, doncs, això, la música més mainstream a Haití. Això ve dels anys 80, i en aquest cas, ara, aquest mateix octubre, doncs es publica aquesta trobada. Chuck Wah and the Angstromers. Hem sentit un tema així força inquietant, que de fet és el que dona nom al disc, Somanti, i ara aquesta altra, Feinawa, Chuck Wah and the Angstromers.

El nostre record avui és per Rubén González, als 20 anys de la mort de Rubén González, un 8 de desembre de l'any 2003. Havia nascut l'any 19 del segle XX, 1919, i va morir amb 84 anys. Rubén González va ser un dels grans pianistes del segle XX a Cuba, i molts, per no dir, doncs gairebé tots els qui ara el podem escoltar, doncs el vam recuperar gràcies al Buena Vista Social Club. De fet, ell doncs havia començat a tocar l'any 37 i s'havia retirat de la música als anys 80, va dir prou, no sé ben bé per què, però va dir que prou, que es jubilava, i va ser l'any 96 que doncs li van proposar fer un disc, i que l'any següent va arribar al Buena Vista Social Club amb Compay Segundo, Ibrahim Ferrer o Mara Portuondo, etc., o Eliades Ochoa. Però Eliades Ochoa llavors era més jove. Aquests eren els grans. Rubén González, Compay Segundo, etc. Bé, doncs es va morir ara fa 20 anys. Rubén González, que després del Buena Vista doncs vindrien discos com el que vam d'escoltar. Acabem d'escoltar aquest Introducing Rubén González, que és, diguem-ne, doncs, seguint l'estela del Buena Vista, doncs World Circuit va publicar aquest i altres. Anem a buscar un dels temes en els que ell toca el piano al Buena Vista Social Club. Murmullo.

Rubén González va morir ara fa 20 anys. Aquest senyor que va veure doncs, la creació del mambo del cha-cha-cha als anys 40 i que després vam poder doncs, tornar a revisitar, a redescobrir amb el Buena Vista Social Club. I d'un pianista cubà a un altre músic cubà, ara sí, molt més jove, que actua a Barcelona, doncs ara, d'aquí pocs dies, a la sala Rasmatàs, el dissabte, dia 16 de desembre, a l'Ain Pérez i la seva orquestra. Aquí tenim un tema del seu disc ADN, que vam sentir també aquí al Mixtures, i és, de fet, el tema que li dona nom, ADN, Alain Pérez.

Alain Pérez a la sala Rasmatàs aquest proper dissabte, dia 16 de desembre. Nosaltres coneixem Alain Pérez aquí a l'estat espanyol com a un dels músics necessaris en la música de Paco de Lucía, per exemple, o també com a baixista del flamenc d'Enrique Morente. Però ell és un músic nascut i criat a Cuba, per tant, que el que fa és música afrocubana i ha estat també en les orquestes de Chucho Valdés o Celia Cruz o Los Bam Bam, etc, etc. De fet, ell és baixista i és des d'aquest disc ADN que doncs també s'atreveix amb la veu, cosa que ja feia, però aquí el canta de dalt a baix, i veiem aquest estil que ens recorda doncs el de Rubén Blades, que de fet és un dels convidats d'aquest disc ADN, un disc de l'any 2020. Alain Pérez a la Rasmatàs aquest proper dissabte. Acabem amb el tema en el qual canten junts Alain Pérez i Rubén Blades. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensopides. I volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
4: Bueno, clar, és el que anava a dir. Si es queden pensides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
3: Mm. Com es preparen, rec, doncs, sobretot abans?
4: Mm. No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta cola no ens en recordem del rec o de regar, vale? Després hem de començar a treballar una mica abans, perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost. I el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que reben, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35... no tenim la sensació de que falta aigua. Però, en canvi, les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que digui. Amb la qual cosa, necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, al juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... O sigui que es pot ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test. Nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari en una terrassa que hi toca el sol... és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no cal, me'n salto un, després estàvem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan dius, hòstia, anava a regar-ho ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... però necessiten d'ara, ja dic, amb test, per exemple, l'excés d'aigua el perd. Amb la qual cosa, qui diu, no, és que ja ho faig a diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'excés, ¿vale? Sí que hi ha després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, si no em posis segons quina planta més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafa'm a vegades una begònia o una cosa més dura, ¿vale?, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol. Ojo, sí, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. ¿Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, si té l'aigua que necessita.
3: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
4: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix, no? Ja, mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, i perquè així fem de mitjà. Després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense. No de mitjà. Que és el que em passa a mi, no? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de mitjà. Vale? I el que de mitja és abans, quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu o moltes vegades ja arribem a retard, no? És el que tu deies, és la gent diu, jo no hi entenc, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, he sentit comú. O sigui, jo sentit, i a part a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, a estar pendent, que fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, algú, si dius, hòstia, fa molta calor, pobra, que no... Saps allò, que no surto aquesta hora, surto aquella... Però és el mateix, és dir, surto al balcó, fa molta calor, com està? Està tot bé? Ah, mira, però està tot bé, perfecte. Vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé. Ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí, aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots. No cal fer enginyer, diguem. Vale?
3: Quan reguem, Jaume? Al matí, quan a la nit, si ens la trobem molt
4: sempre
3: patida...
4: Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui al matí. Al matí perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Vale? Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toca. Diu, no, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hòstia, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi el diu que sí, ja el tractarem. Vale? I després el que tu deies. Quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. I diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar. Saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? I en canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? I en canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
3: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
4: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és, clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit. Vale? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol. Això és sempre un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions a flor. Vale? Flor de temporada. Tot el que és flor de temporada ara és el que et florirà i donarà molta més flor que un altre, un arbust de flor, que normalment són molt més estacionals i no tenen tanta capacitat de durar tants mesos florint. Vale? A vegades et fan una florida quinzenal o et poden fer un mes o van traient floreta, però no és la tan maco com la flor de temporada. Dins de la flor de temporada, el que parlàvem, si saps que et despistaràs algun dia, doncs les begònies, i diuen, és que això és el de la iaia. I dic, sí, clar, és el de la iaia, perquè és el que tota la vida hem vist, perquè és tot el que tota la vida ha funcionat. Vale? El que ja no ha funcionat, la iaia, que sí que sí, cuidava més de les plantes, ja ho descartava, per dir alguna cosa. No? Després, ho tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús a la vegada, és que ja no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Doncs pues la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, és el que són clavells de moro, que també aguanten molt. A coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que el gerani sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé, desànies, que és una margarita que et fa una margarita groga, taronja, que també són molt dures, també permeten recs espaiats, no? Hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu, no? Tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, jo, si tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això perdria flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc., que et poden, l'horària és el mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, en zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no toca el sol, dic, ja, però si estàs amb una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies fer floració sense problema.
3: Si marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui, hi ha sistemes de rec per si no hi som?
4: Sí, Aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé, jo sobretot amb interiors, amb porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si deixem persianes i deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problemes.
0: Déu-n'hi-do.
4: Perquè no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no se vapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades baixem per siar, etcètera, la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum, no? I de vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que és una mica de claror, etcètera, i regaletes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no segons hauran mort, no? Exterior, això ja és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
0: Yeah.
4: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà et posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc. Un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit gota a gota, un petit programador senzill de xeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li inclús uns cubells amb tres dits d'aigua i que tinguin una durada, aquell rec, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també el típic de la galleda amb la veta de la Meri, no? de fregar,
0: sí.
4: Que et va donant aigua, diguem-ne, però clar, aquests sistemes a ple sol en dos dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale. Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, li disco esperarà tota la flor, i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale. Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no ho recuperem. És diferent. Però, per això, sobretot, molta gent... Creu, de vegades dic, li costi un balcó, 7 o 8 jardineres, dos testos, un hibisco, no sé què. El gota a gota va amb uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I, en canvi, de l'altra manera, el tindràs que fa goig tot l'any.
0: Què requereix la...
4: L'avantatge d'això.
0: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
4: La toma d'aigua, la presa d'aigua, és el principal, que és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc no menjador i no hi ha cap toma, no hi ha... A vegades dius, tinc la cuina, mira, puc conforar i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador de set amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com un mecano, és molt fàcil de muntar. Més això, si la gent ve, a vegades li dic, feu un petit croquis i un parell de fotos. I amb això us guiem, muntem, o sigui, us expliquem tota la instal·lació i us ho podeu muntar perfectament tothom a casa. Vale? I la resta, tuberies, tot això és molt econòmic. Vale? És el programador poder la peça més cara, seguit del reductor de pressió, però bueno, que ara també s'han baixat molt de preu els últims anys.
0: Quin pressupost, més o menys? Escolta'm,
4: depèn, però estaríem parlant de... de 60-70 euros a 100 euros, depèn de la instal·lació que s'hagi de fer.
0: Però clar,
4: és el que et dic, 7 o 8 jardineres, si poses 2 o 3 geranis, ja t'estàs deixant 40 euros
0: clar.
4: En planta.
0: Sí, sí.
4: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. I, ostres, a més, un gerani, per exemple, que pot aguantar 2 o 3 anys, vale? Dius, home, pues anem a fer perquè aguanti, que estigui ofenós, i seran més grossos, seran més macos, i també t'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui agraïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, tens allò... m'ha agradat, va, seguim.
0: Ai, injecció d'autoestima.
4: Ah, aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
0: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh, Jaume?
4: Això sí, va.
0: Moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes, aquest estiu ja ho sabeu, al ric, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però...
4: Sí, també funciona.
0: Però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem, bona tarda, i prenem bona nota de tots aquells consells. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia Tres Bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé i tot.
0: Ok, molt bé.
2: Una mica de calor,
1: però entrem en detalls, va.
0: Sí, ara entrarem en detalls. Ja veurem que us agradarà el detall. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És el que distingeix.
3: Correcte,
0: és el que dona...
3: El que passa que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? Que ha dit que si no entrem en detalls.
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, perquè és que si...
1: També ho subscric,
3: eh? No, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... no sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la, però és... Sí,
0: molt
3: sí.
0: Bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic, és a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure, tu compres? Fas compres per correu i per comerç electrònic?
3: Alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts. No productes que hagi de rebre físicament a casa, alguns sí. Però molt poc, molt poc, molt poc. Intento ser coherent i comprar...
0: És tan difícil ser coherent avui dia.
3: El comerç de proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria de les teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai.
0: Uh-huh.
2: Però a vegades hi ha coses que... Ara no ho trobarem, això, pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot.
2: Exacte.
1: No? Sí, jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hòstia, mira, doncs, comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir, vols
3: no
0: dir,
3: ho fotis.
0: Vols dir, Quirze?
1: Sí, sí.
0: O és ironia pura? Mm? És ironia pura o què?
1: És ironia pura.
0: Ah, home, per favor. Sí, sí, Sabadell, el Prat, és igual a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa. Jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes important.
3: Sí, ara que
1: jo el que volia dir és que l'ironia de vegades ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
2: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem. Mm. Sí, sí.
3: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire, eh? Més que res perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que... ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol, és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment, de la Xina. I que en el seu moment, clar, com són preus reduïts, perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries. I s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió. Per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa servirà, serà dissuasòria de cara als compradors.
1: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, perquè... Però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153, continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
3: Més aviat de productes de 10, 12, 15,
0: sí,
3: 50 euros.
0: Sí. Que... De les coses que tu aniries a comprar un basar, no?
3: Sí, exacte.
1: Sí.
0: De tot
1: sí,
0: això...
1: Perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros. Però és que normalment comprada al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar, ens costaria 50. És igual de barat amb 10 euros que amb 13.
3: Sí, esclar.
1: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí. Per tant, no dissuadeix.
1: Exacte, no dissuadeix. Això aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
2: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, i a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar... corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí, a les botigues de Barcelona,
0: en
2: lloc
0: en
2: trobo.
3: Esclar, al Passeig de Gràcia segur que en trobaràs. Però esclar, et trobaran.
2: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que a mi m'agrada fer-me'l.
0: Ah, va.
2: Amb el llaç aquest... Com
1: va, ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
2: No, jo ho reconec, sóc una mica raret, però a mi...
0: No,
2: jo fa molts anys que no porto corbata. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí, o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores, l'única manera de poder-ne aconseguir, i no és fàcil, és per internet, és a través d'Amazon, o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir, coses
0: difícil,
2: que aquí al comerç local òbviament no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
3: Ara m'has deixat parat, eh? Amb això
0: el Jordi és d'Antes, és dels de Dantes.
2: Jo soc d'Antes, sí.
3: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme,
0: sí,
3: però així ens entenem tots.
2: Bueno, és que ni m'he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula bastant forta per definir aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu. O sigui,
3: jo penso que és bastant coses per casa, eh? En general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en un racó.
3: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis al web de... Si entressis al web de Temu, diguem-ho, clar, Temu és el líder amb aquesta... Està a AliExpress i no sé quants més, però vaja, Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara us costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què. Ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més.
2: Sí, que duren entre 2 i 3 dies.
3: Joc de tovalloles de no sé què, pim-pam. Sí, són molt oportunistes. És a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que en diuen... Saps quan vas al súper, els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas agafant...
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
3: Exacte, doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
3: Sí, tots els succedanis...
0: I què costa, a veure si farmàcies n'hi ha també per a un tren?
3: Sí, però tots els succedanis dels Ozempic, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
3: És bastant obscur aquesta part.
0: Per tant, podria ser... de fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fonts comunitàries, aquesta taxa?
2: Depèn de què el substitueixi. Crec que no serveix per res.
3: No, sí, completament.
2: Com a cosa dissuasòria no crec que serveixi.
3: No.
1: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
2: Bueno, com a objectiu
1: recaptatori... Recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
1: No ho sé.
0: És un pongo més.
3: Jo em temo que si diuen que no, és, no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè no, precisament mira, és l'objectiu.
0: És que no, esclar, mira, la informació parla dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada.
1: Mm-hmm.
0: Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
3: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, del país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic, terrible, que esclar, que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què vull dir? Esclar, és que per no, moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, quedeu-vos amb el 100%, exacte. Perquè si no, no fareu ni per pipes, eh? De totes maneres, si... ara parlàvem del que... De qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos, qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
3: Despeses d'enviament pujaran 3 euros i ja està. O sigui, ara no seran 5,5, sinó 8,5 i ja està. No té més. No, és senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que s'hagi de dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit. És a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar una bagatela, eh? Ens entenem bagateles d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen, home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
1: Ja et fotran.
3: Ja ha sortit un fumador per aquí.
1: No, perdona.
0: Un ex.
1: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira,
3: no
0: ho
3: diguis, no ho diguis.
1: I no és que en tingui 38 d'edat i per l'hora no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer. Diguéssim.
3: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes.
1: Vull dir, al final... un ratet.
3: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Jo també
0: sóc ex, eh?
3: Jo em fa uns quants més d'anys. Sí, oi, tant. A veure,
0: respirem millor?
3: Sí.
1: Hi ha altres coses millor, eh?
0: Home,
1: no solament el respirar, eh?
0: Home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
1: Ja, però menjar també és més bo, quan fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
1: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho, a mi.
0: No, home, però això és normal. Això també és el nostre...
2: Com un amic meu que li deia a la seva dona, que fumava molt, diu que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí, és així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
3: No,
0: i la sostenibilitat també a...
3: Això és imparable, això és posar portes al camp, no té...
1: El gran valor que haurà tingut aquest Erangel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
3: Correcte. Sí.
2: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi ha agrapats. Sí. N'hi ha agrapats, no. Escolta.
3: Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home,
3: no,
0: potser no en comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa, en rebràs 3 o 4, potser.
3: Doncs mira, ja seria un progrés, tant de bo que fos així, però jo dubto.
2: De totes maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet, cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets perquè això, esclar, és molt més ràpid anar a una botiga, a un establiment, deixar 15, 20, 30 paquets, i el client ho va buscar.
0: Sí, sí, no, sí.
2: No, no. També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art, però bueno.
1: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, que fa de terminal, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè, mira, és una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. Uh-huh. La seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que et recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
3: sí, però
0: els titulars...
3: Sí, però això no els estalviarà la taxa, eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució, sinó que és sobre l'arribada a duana d'Unió Europea.
0: Correcte.
3: És clar. No, és una forma de baratir la distribució, és clar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però és clar, per al que ho envia, és molt més senzill logísticament i per tant és molt més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
2: Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe, que el de la concessionària del cotxe...
3: Quina cosa més complicada, tu.
0: No.
3: Bé.
2: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
2: O sigui que, vaig pensar, hi ha aquest bon home... Què hi guanya amb un producte que val 4,50 que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa? És una cosa, sí. Vaig quedar una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
2: Poc.
0: Perquè, ja, poc, això sí. Però que no saps si va pes, si és fix... com és? Perquè...
3: És que hi ha moltes categories de repartidors. Els d'Amazon encara estan més o menys bé. Sobretot els que van ja amb la furgoneta Amazon, eh? No,
0: sí, que aparquen en qualsevol lloc.
3: Sí, aquests bé, tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant, els que no han deixat, doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment, si no et troben a la primera, et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Uh-huh. I si no, fan el que fan a casa, clar, les cases en jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
2: Que no s'indigesti, pobreta.
3: Està tot rosegat, ja.
2: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de foment de treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu, 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors, com el sou o la vocació. De moment, ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
3: Jo quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això? I totes aquestes coses, doncs, ja em comencen a fer pensar, òbviament, vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació...
0: Una resposta ràpida.
3: Per sobre de sou. Sí. Doncs, cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica. Els temps estan canviant.
3: sí, ja, això sí. Ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
1: Això. Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer ho poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, per, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és,

0: treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de,
1: ja vas, sí, t'anava
0: molt,
1: jo
0: molt més enllà, molt més enllà del que podríem entendre com a, com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió, i això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, que jo si treballo aquí m'estalvio doncs 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo aquí, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo una qualitat de vida. Això és, sí, una altra
2: encara
0: història.
2: Encara que guanyi una mica menys.
0: Encara guanyi una mica menys.
2: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalia i aquestes coses.
0: Mireu, jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys el mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures, i una feina doncs com més tranquil·la, més, i ara en aquest moment està en una feina super estressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa, diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
2: A mi em sembla molt raonable, eh? Al final, això és com a veure, deixeu-me fer la broma, és com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
3: Bueno, i entre altres coses,
2: esclar, però entre altres coses, no, el permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat doncs
3: es reincorpora a la seva. És una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
2: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca, jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, el canvi de menys sou. Bé.
3: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones? I quants homes?
0: Aquí.
3: Sí o no?
1: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
2: Correcte.
0: Que a més no ho sabem. En l'enquesta no dius quantes dones.
2: O si més no s'ha publicat. No ho sé, potser
3: sí. Sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res. No? Mm. Queda en poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat això?
2: No sé si tampoc...
1: Sí, però potser una... Perdoneu.
2: No, deia que jo no estic d'acord que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques, que vols que et digui?
3: però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. Ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podíem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
1: Sí, no acabaríem mai, eh?
3: Avui, no, a les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
2: Igualment, gràcies.
0: Moltes gràcies,
3: que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sabadell s'ha presentat a la creació de Valltech, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Valltech, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper

0: Bé, com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Valltec. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell, com estàs? Bon dia.
1: Doncs bon dia, molt contenta d'aquest nou naixement de Valltec i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
0: Primer de tot, què és exactament Valltec i per què neix ara?
1: Doncs Valltec és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha en els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell juntament amb algú tan innovadors com també és xarxa Onion, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic, i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial, tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Valltec neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya. No? Volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs
0: s'ha de fer notar, no?
1: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessari aquest naixement, i Valltec ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
0: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?
1: Bueno, moltes vegades tot el talent queda dispers, no? I perquè les coses vagin bé es necessita la unió i la col·laboració de moltes entitats, des d'empreses, des d'administració pública, on també agraïm el recolzament del Departament de la Generalitat d'Empresa, que ha estat avui en aquest naixement, des de la part acadèmica, universitats, amb el recolzament que tenim tant de la UPC com de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, entre d'altres, evidentment també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Valltec és unir-ho.
0: Unificar esforços, no?
1: Bueno, perquè és la manera d'arribar més lluny. No? Que hi ha la frase que existeix també per dones, no? De que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després, permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
0: Perquè què significa per tu ser presidenta?
1: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món evidentment, quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Valltec, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
0: que sent representada,
1: se sent representada i aconseguim que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'ha vist d'altres, doncs no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagin moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
0: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el centre metal·lúrgic i la xarxa Onion. Què porta cadascuna d'aquestes entitats?
1: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que porta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional, d'aquests 65 anys de...
0: És que són molts anys,
1: Són molts. I Xarxa Òmnium aporta la part més disruptiva i innovadora de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats. I el que volem just és també que doncs, anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
0: Sí, això està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí ja genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
1: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic, el malic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que són prou importants com perquè existís algú com Valltech, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
0: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
1: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra de valltech.cat, que revisin el manifest i que puguin doncs, unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses, moltes molt grans. Evidentment avui teníem una representació d'empreses molt, molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin. Vull dir que crec que és important també per aquí.
0: Si esteu oberts realment, no? A que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no? d'empreses que s'han adherit ja a Valltech. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
1: Mira, la realitat és que les que s'han adherit avui neix, no, Valltech, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda de l'any d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrirà el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltech és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en el, doncs, a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
0: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
1: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? I al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no? amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem en la part de Valltech parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que es anirà fent a poc a poc i des de Valltech els podem ajudar en moltes coses.
0: Com ja has dit, és un projecte que de fet avui neix. Heu rebut suport?
1: Sí, clar. Hem rebut el suport de la Conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías. El suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Bueno, evidentment tot això és suport, i moltes de les empreses, evidentment, dels fundadors de Valltec, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dins del centre metal·lúrgic, perquè sí, és molt, molt important. Per tant, no és que sortim amb un... Naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran, i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltec, doncs anirà creixent i creixent.
0: Sí. Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltec, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del

0: de setmana les obres de...
1: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
0: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
2: Viatge al centre de la ràdio.
0: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
3: Hola de nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
4: Bona tarda.
3: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin. Imagino, si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
5: No.
6: És més,
5: hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
6: Sí.
7: Jo avui divendres, per fi, tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
3: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
7: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
3: Ets un tio complidor. Tu no te n'agafes mai de dies lliures.
7: Clar, no m'ha agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo i mira, tornaré el 10 d'agost.
3: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
7: Després treballo dues setmanes i després, doncs, ja es veurà què passa.
3: Ja veurem. Queda pendent. I la resta, què? Quan començo vacances?
8: No. Doncs jo començo vacances... el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia, i faré cosetes per aquí també, i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost doncs, treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig doncs, també està bé. I llavors, a veure com va.
3: O sigui, per tant, treballes fins a mitjans d'agost i, en principi, vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
8: no.
3: Dues setmanes d'agost?
5: Martí, estigues atent.
8: Del 15 de juliol a mitjans d'agost.
3: Vale.
8: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost, més o menys.
3: Vale. Això és el que no m'havia quedat clar.
8: Potser m'he explicat jo malament.
3: No, crec que era jo. Crec
7: però
3: que
7: són seguits, llavors.
8: Oh. Són seguits, sí. Vale. Faig totes les vacances seguides.
3: I a Itàlia, és dir que te'n vas?
8: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies. Faré una ruteta i tal.
3: Molt bé.
8: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
3: Turí, Milà, tot això.
8: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sí que hi he estat, a més en diverses ocasions, però al nord sí que no l'he visitat i serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
3: Molt bé. Neus, tu què?
9: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres perquè m'ho havia dit.
7: No, tu pensaves que era dijous.
9: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir... És
7: el
9: dia
7: 10 és divendres.
9: I jo et vaig dir...
5: No anem bé en aquesta casa, no anem bé.
7: Jo et vaig dir, comences dimecres.
9: I després...
3: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
8: Sí, jo per mi, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys, por ahí, por ahí.
3: Pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
8: Jo crec que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toca, ens hi posem i a tope amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
3: Sí,
5: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
3: Vaja, llavors, Montse, en quina posició et queda això?
5: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però jo ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
3: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
9: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
5: Clar, tu vas i tornes.
9: Sí, clar
5: tu vas i tornes.
8: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver-hi un any que vaig fer 3 setmanes vaig tornar a treballar i una suelta, i a mi això també em va agradar, perquè tres setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt, perquè se't fa bastant llarg, i després quan tornes encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar. Però bueno, això és molt personal, no sé, quan, la resta, què opineu?
3: Quan et vas agafar aquella setmana? O sigui, vas fer-ne tres a l'estiu, imagino, i l'altra, quan la vas fer?
8: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
3: Vale, no és que poguessis dir al novembre, aquesta setmana no vinc.
8: Exacte, que també podria estar bé, eh? Però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
5: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, eh? També t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és el debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar a l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, a vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? Treballar a l'agost és molt tranquil, perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació, baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis. Clar. Perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família, amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic, potser, a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
3: Sí, a més el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
8: Sí, jo també, perquè coincideix que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ella ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
3: Ja.
8: Bueno.
5: I Martí, aquí, on és el poble?
3: Arenys de Mar.
5: Està aquí, mira, que bé,
3: eh? Sí.
9: Jo estic per Pineda.
3: Són uns... Ah, sí?
7: Ah, mira.
9: Sí, estem a prop.
3: No, són...
8: I Martí, ara ens canviem una mica els papers, et pregunto jo a tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què
3: faràs? Tenia pensat fer un viatge amb uns pares, normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
8: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
3: Ah, sí?
8: T'ho juro.
3: Jo et puc passar qualsevol cosa.
8: Sí,
3: perquè
8: el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia perquè és, a nivell logístic és més fàcil, ja, però ja. Romania estava molt en el top, eh?
3: A mi m'agrada molt. La veritat és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares em van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge... i es menja prou bé, molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
5: A la Paula li podries preguntar als paisots als que ha anat de vacances.
3: Sí.
5: Perquè... No, i sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un monton i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella. Perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals, saps? Ja. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. No, explica-li, Paula.
3: Paula,
8: tampoc, vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany, és que realment tampoc és tan estrany, però bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tan de platja i així, i de visitar. Jo que sé, un any vam anar als Països Bàltics, vam fer els tres Països Bàltics, Lituània, Letònia i Estònia.
3: Que
8: la veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
3: Sí.
8: Un any vam anar a Montenegro,
3: Albània, tot allò.
8: No, Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
3: Vale.
8: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar a Regne Unit, això sí que no és tan estrany, però, bueno, sí.
7: A París, no, també?
8: Bueno, París no l'he dit perquè ja és més habitual. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, no? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també en coses per veure, clar, com és lògic.
3: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui, hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada, també vam estar a Rússia un estiu... vam estar a Romania, hem estat a Àustria, a Suïssa. Vull dir que no, la calor no... Ja la passem ara anys, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
8: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que comença
3: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
7: Sí, jo sí.
3: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
9: Que havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família. Mm-hmm. Però no. Al final, ma família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
3: Molt bé.
9: Però sí que a l'agost aniré a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar als Alps cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
3: On vas, de Portugal?
5: Sí, s'està perquè molt bé. Perquè jo necessito una altra opció per anar a un lloc fresquet.
9: Pues sí, o sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Oporto, Viana do Castelo, fem la part de dalt de Portugal i fins i tot hem arribat fins a Galícia, però clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
3: Ah, ostres, diuen que és molt xulo, això.
9: Sí.
5: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
9: Home, es pot parlar, eh?
5: Es pot parlar? Molt bé,
9: sí, perquè ma tieta la...
5: M'està agradant molt aquesta tertúlia.
7: Jo no hi ha a Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
5: Jo també hi havia anat mai.
8: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debat amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè, ara a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances o que potser també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí?
3: Aquí
8: és un debat, això. No
3: aquí
8: sé
3: tiraré...
7: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, eh? Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat, tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
3: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble.
9: Els
3: préssecs de Calanda, exacte, sí. Doncs la meva àvia és d'allà. I allà tenim la casa de la família de la meva àvia, i volen anar a Calanda per veure l'eclipsi solar de l'agost. Oh. Perquè es veu que just per allà passarà... es veurà molt bé.
5: Però aquesta és una altra, perquè moltíssima gent, de fet, una companya de la casa, la Laia, ha adaptat les seves vacances a un lloc d'Espanya on es vegi l'eclipsi.
8: Ojo, jo també, perquè acabo vacances un dia o dos més tard del que inicialment tal, perquè avui, bueno, jo a mi personalment m'és una mica més igual, perquè a casa meva volen veure l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me on no es vegi bé.
5: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de la televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia.
3: Astrologia. Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que s'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en
7: doncs
3: aquestes vacances?
7: Doncs mira, jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja, a descansar, a no fer molta cosa.
5: Aquí a Badalona?
8: A quina platja?
7: No, aquí a prop, a Cubelles.
3: Molt bé.
7: I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya, a llocs que no he anat mai.
3: Quins són?
7: Per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai.
3: Bé.
7: I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
8: Fresquet no estaràs, eh?
7: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
3: Molt bé.
9: Que tenia... Però digues per què. Digues.
7: Perquè tenia moltes ganes de veure la ciutat de Dublín.
9: No, l'altra.
7: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniré.
3: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un
7: altre? Sí, podríem dir que sí.
9: Jugar
7: per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta, i a més en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
8: No, perquè he dit bona pinta i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
5: Home!
8: Ah, no, que
9: no
8: tu
9: no
8: t'agrada.
9: No, és que no
8: t'agrada
9: la cervesa.
7: Bueno, però es pot...
8: He fet aquesta associació d'idees.
7: Es pot provar. Tu has anat a Dublín, Paula?
8: No, a Dublín no he estat. A Irlanda no hi he estat.
3: Jo hi vaig ser un estiu.
7: I què tal?
3: Amb uns pares. Em agrada molt.
7: Sí?
3: Vam recórrer bastant la illa i vam estar a diversos llocs i em va agradar molt.
5: I s'està fresc?
3: Sí. Sí. Sí, de fet recordo estar molt fresc allà. I al tornar, i el dia següent, començava a treballar de monitor de campus, 8 hores sota el sol,
5: I el contrast va ser impactant.
3: El contrast va ser impactant,
5: no?
3: Sí, sí, la idea és que ho vaig passar
8: realment
3: bé.
8: Aquest és un debat, perquè el tema, o sigui, depèn del tipus de turisme que es vulgui fer quan fa de viatge, si es vol fer piscina, platja,
3: sí,
8: i tal,
3: resort,
8: és una mica
3: sí,
8: més igual,
3: sí.
8: Però si vas a patejar i a visitar moltes coses, la calor és horrible.
3: Sí.
8: I l'any passat jo vaig anar al Regne Unit, com he dit abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no? No et canses tant.
3: Sí, sí.
9: Sí.
3: Fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, puguem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre amb més energia i més ganes que mai, no?
5: Això segur.
7: I ja ens explicarem les destinacions, a veure què tal.
3: Tornarà a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
5: Moltes gràcies.
7: A tu.
8: I bon estiu.
7: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un, bueno, un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos, han fet...
1: Hi ha formatratges, sí, de tot. I ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos. I el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa... on rascar, però és francament divertida. Són, representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen
0: fent un spoiler,
1: bueno, sí, comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres, també segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com doncs, allò d'aquests típics...
1: Dràcula contra sí, Superman.
0: Sí, aquestes històries sí. De...
1: Surten algunes veus curioses, del mateix director, Pierre Coffin, també Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges,
0: Eisenberg
1: fins i tot Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: El de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad. Eisenberg
1: no,
0: és...
1: aquest es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluya! Maca un movie! Un movie de Minions con monstres! Yachi, unigiri!
3: Y Orcan Oliver Magna y Cabo Tramposano. Pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya, que en el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu
1: sí.
0: Vist mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix el
0: sí,
1: que volen
0: parlar, que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal, en
1: Normal.
0: En anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: i
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. En la pel·li està interpretada per un vell amic, que abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, el Saul Goodman, de Better Call Saul, i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jen Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat.
0: Vai.
1: Sense donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no...
0: Bé, millor que no.
1: Participen al guió Bob Odenkirk al costat de Derek Kolstad, i és una pel·li entretinguda per aquests dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes, la redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units, que es diu... La muerte de Robin Hood. No, em sembla que es desmitifica una mica
1: sí.
0: La història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadachins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat,
0: western.
1: Sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell i quan hi ha una batalla sanguinolenta, resulta ferit de gravetat i l'envien aquí, en aquest estrany castell, perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen, eh?
1: Sí, sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
4: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. ¡No! Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La muerte de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures als Estats Units, ens dona pas a una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frederic Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història d'una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Liz, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que el recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que ha interpreta Valeri Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica. Si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Le Musicien.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí. Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nebelunes, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, del famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, doncs és una oportunitat pels fans de veure la pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, cinema, possible, anem, clar. Portem fent el cinema no sé quants anys, sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixi, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria Abril.
1: Sempre hi ha oients nous i, per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es diu, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril, va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petita es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la pel·li...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un, dos, tres,
2: respon. Sí, sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després va...
1: Ben jove.
2: Sí, joveneta, 15, 16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3, amb Chicho Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de Sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de las bragas de oro, del 80... Tiempo de silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs, té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més.
1: No, però bueno, va sortir un i dos.
2: Sí,
1: de
2: fet.
1: Pel·lícules, anava a Kika, Tacones Lejanos... No ve més.
2: Ah, també,
1: exacte. Ah, també va ser una pel·lícula que també va, en aquell moment, amb Antonio Banderas, doncs, hosta, va ser molt comentada, no?
2: La ley del deseo, també.
1: Sí, la ley del deseo, que fet, tot i que per mi... Jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victòria Abril,
2: que
1: jo ho he dit sempre, és Nadia hablar de nosotros.
2: Sí, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un pel·lículon.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz-Yanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victòria Abril és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9. Ha estat nominada per Tiempo de Silencio, El Lute Camino Revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí... Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt...
2: Per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, a la catedral, amb aquella foto. Sí, Notícies de Dios, també Agustín Díaz-Yanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros. I El séptimo día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos Saura. Doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, us recomano, veieu-la, perquè és molt
2: bona. Està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un año de amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment...
2: No.
1: La cançó
2: Marisa
1: està...
2: Paredes, no?
1: No?
2: Ah, no, era l'altra, la que cantava la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa Paredes, i per tant ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia, i és en veritat la canta Luz Casal. Un año de amor, tot això per... Esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé. Fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Si sou persones que patiu afeccions relacionades amb la primavera, sobretot al·lèrgies, tranquil·litat, perquè l'estació de les flors i, diuen, dels enamoraments, està arribant al final. I avui el primer protagonista d'aquest darrer programa de la primavera 2026 és el saxofonista Clifford Jordan, que va néixer a Chicago, la ciutat del vent, i va morir a Nova York, la ciutat dels gratacels, a començaments de la primavera de 1993. Va morir una mica massa aviat perquè tenia 61 anys. Avui Clifford Jordan ens va molt bé per encetar Jazz It, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè té un disc titulat Starting Time, és a dir, hora d'inici o hora de començar. Un disc que, a més, el va gravar el dia 15 de juny de 1961.

Down Through the Years, del quintet del saxofonista Clifford Jordan, gravada el 15 de juny de 1961. Una cançó que ha arribat a l'edat de jubilació, una cançó que té 65 anys. Clifford Laconia Jordan Jr., com us hem dit, originari de Chicago, la ciutat més famosa de l'estat d'Illinois, però que no és la seva capital, que és Springfield. Amb 26 anys es va traslladar a la ciutat de Nova York, que tampoc és la capital del seu estat homònim, perquè és Albany. Aquest trasllat, aquesta arribada a Nova York, es va fer a finals dels anys 50 i la dècada següent va ser segurament la més intensa de la seva vida. Va començar a gravar com a líder i a formar part dels grups de figures com Charles Mingus o Randy Weston, amb els que va fer gires per Europa i Àfrica. A començaments dels anys 90, Clifford Jordan va arribar a tenir la seva pròpia big band, que es va convertir en l'orquestra resident del club de jazz d'Eddie Condon. Hem començat amb un ritme mig. Què us sembla si posem ara una mica de marxeta? Aquí teniu Extempore. És Clifford Jordan i el seu quintet.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa amb una gravació feta un dia 15 de juny. Continuem amb un pianista que va néixer en aquest dia i mes, i a més de l'any 1921, Errol Garner, un músic molt popular en el seu moment i amb gravacions considerades clàssiques en la història del jazz. Comencem el seu temps amb una d'elles, una gravació feta el mes d'octubre de 1950. La cançó és People Will Say We're In Love. La gent dirà que estem enamorats.

People Will Say We're in Love, Errol Garner i el seu trio. Errol Garner va ser un músic autodidacta i, tot i que és un cas extrem de precocitat musical, ja que es va seure davant d'un piano quan tot just tenia 3 anys, mai va aprendre a llegir música. Als 11 ja tenia feines de caràcter professional i tota la vida va mantenir un estil clàssic i elegant, encara que va ser capaç d'acompanyar a músics de bebop quan en va tenir l'oportunitat. Diuen que tenia una oïda privilegiada i una memòria musical excepcional. Es veu que podia anar a un concert, fins i tot de música clàssica, i repetir gran part del que havia escoltat una sola vegada ell posteriorment en el piano. També va ser compositor i la seva obra més coneguda, sens dubte, és la balada deliciosa i milers de vegades interpretada, Misty.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el pianista Errol Garner, que us hem dit que va néixer el dia 15 de juny de 1921. Això el situa en el signe zodiacal de bessons. Però, a més, Errol Garner tenia un germà bessó que es deia Ernest. I aquesta coincidència ens ha fet pensar en l'astrologia i en algun lligam hipotètic amb el jazz. Li hem preguntat, aquí ja us podeu imaginar, si podia trobar una relació entre el jazz i els signes del zodíac, i com era d'esperar. La resposta ha sigut llarga, en part inconcreta, però amb alguns punts interessants. Deixem a part casos com el del director de Big Band, Sun Ra, que deia que tenia una identitat extraterrestre i que feia jazz còsmic. Si volem concretar una mica, hem d'anar a parar a casos com el del saxofonista Jimmy Heath, que va compondre una peça titulada precisament Gemini, és a dir, el signe bessons en anglès, una peça que va dedicar a la seva filla Roslyn i que és aquesta que escoltem ara, Gemini.

Jim and I, els tres germans Heath, Jimmy, Percy i Albert, saxo, baix i bateria respectivament, amb Freddie Hubbard a la trompeta i Cedar Walton en el piano. Una gravació de gener de 1962. Però, sens dubte, la composició sobre l'astrologia i els signes del zodíac definitiva en jazz va néixer de la mà de la pianista Mary Lou Williams. És la titulada Zodiac Suite, composta a començaments dels anys 40 i en la que hi trobem una base inequívoca de jazz amb influències evidents de la música clàssica. La també pianista Gary Allen en va fer una revisió i una posada al dia l'any 2006, però nosaltres ens hem decantat per la versió original, la de 1945. N'escoltarem un petit fragment que és el que correspon, una vegada més, al signe Bessons. Aquí teniu una altra peça titulada Gemini.

0: Hola, sóc l'Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I avui estem escoltant jazz que gira al voltant del Zodíac, dels Bessons i concretament dels nascuts el 15 de juny. I en tenim un altre, i també és pianista, Jackie Beard, que va néixer just un any després que Errol Garner, que hem escoltat fa una estona, és a dir, el 15 de juny de 1922. Podem dir que en general, i des del punt de vista estilístic i musical, va tenir poc a veure amb Garner. És a dir, per molt bessons que fossin, tocaven diferent. Jackie Beard va formar part de projectes molt avantguardistes al costat de figures com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Irving i altres. I hem de dir que era majoritàriament pianista, majoritàriament, perquè també tocava saxo, trompeta, trombó, contrabaix i guitarra, és a dir, gairebé era l'home orquestra. Per començar, us el portem com acompanyant de la cantant Chris Connor amb All the Things You Are.

All the Things You Are, la veu de Chris Connor i, entre molts altres, Jackie Beard en el piano. De Jackie Beard es diu que era un músic que sabia fusionar tradició i avantguarda. També es diu que, salvant les distàncies, tenia una mà esquerra força percussiva, detall que podria recordar l'estil de Thelonious Monk. Jackie Beard va morir als 76 anys d'un tret, en un cas d'homicidi que no es va resoldre. I ara us el portem a les ordres del trompetista Don Ellis, que dirigeix la seva orquestra amb Yoo-Hoo.

0: Soc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre jazzista cèlebre que es va apuntar a l'esoterisme dels anys 60 i el va complicar amb la incorporació dels instruments electrònics, i aquesta barreja se li va, evidentment, indigestar, és el gran Cannonball Adderley, que l'any 1972 va gravar amb la col·laboració de Rick Holmes, que era un locutor de ràdio que hi va posar la veu, un disc que, escoltat avui, fa una mica de vergonya aliena. Es titula Soul Zodiac, i ja us diem que és un engendre impresentable. N'escoltarem 30 segons, simplement perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Si parleu anglès, sentireu com la veu defineix el signe de bessons, en anglès Gemini, d'una manera ridícula. I tallarem en el moment en què diu que les persones del signe bessons són intel·ligents, que no és que no ho siguin. El que és ridícul és que hagin de ser intel·ligents pel fet d'haver nascut dins del signe de bessons.
2: Gemini is an air sign ruled by the planet Mercury. It's the most intellectual planet in the solar system. The date of a Gemini is May 22nd till June 23rd. Gemini has two minds. Geminis are very intelligent people.
1: Bé, ja ho veieu, per on van els trets. Per no quedar-nos amb aquest mal gust, ara escoltarem a Cannonball Adderley en una gravació de 1975 titulada Phoenix, amb el seu quintet i teclats electrònics, fent una revisió d'alguns dels seus grans èxits. Ara sí, amb un resultat excel·lent. Així sona Sacco Wow, revisada i renovada.

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Pas seul sans ton amour.
2: Acabarem Jazz Hit amb Tete Montoliu, el sempre enyorat Tete. L'any 1996 va celebrar el seu 63è aniversari, ell era un Àries, amb un concert a piano sol per a un públic molt reduït. El concert es va convertir en un homenatge i una nova declaració d'amor a la seva esposa, la Montserrat García Alvea. Escoltarem dues composicions pròpies dedicades a la Montse en el mateix ordre que les va interpretar, Montserrat i T'estimo tant. Si traieu aquest i que hi hem afegit nosaltres, el missatge és clar, Montserrat, t'estimo tant. Amb elles us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era la figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament del sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, he dit mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està, i un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven en aquest cas aquestes de marreiaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil. Ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no se sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o estigués la porta, i dins se posava una seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos, per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major, perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. I potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, no? És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que hi havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida allà, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixa un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. i això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més,
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador un rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, I nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... En altres hi ha com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat. No sé si serà una finalitat o no. Però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, pues alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de Maiaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que... Aquí el poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta. Amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de la diabetis, però ho farem des de l'àmbit de la nutrició. És per això que en el dia d'avui la persona que ens acompanya és la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Planellador de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, Elisabet Ruiz Masdeu.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Elisabet Ruiz, benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Feia temps que l'Elisabet no li vèiem aquí als estudis i teníem ganes perquè fa una explicació molt pedagògica, li hem dit, quan ha arribat aquí als estudis. I anem a parlar de diabetis i ens centrarem en l'àmbit de la nutrició. Anem a parlar de diabetis tipus 2, eh?
3: Exacte,
1: sí. Que crec que és la que es coneix allò de la gent adulta, de la gent gran.
3: Sí, exacte, sí, sí. Perquè... Per fer una mica d'introducció en quant a què és la diabetis, és un trastorn metabòlic que es caracteritza per un nivell alt de glucosa o sucre en sang a causa d'una manca de resposta corporal a la insulina o una disminució de la seva producció. O és allò que la gent diu, tinc sucre.
1: Exacte, tinc sucre a la sang.
3: Tinc sucre a la sang, però hem de deixar molt clar que no és tenir sucre, és una malaltia, i és una malaltia crònica.
1: Uh-huh. I una malaltia crec que va increixent, que està augmentant entre la població.
3: Exacte, sí.
1: I segurament això té a veure amb els factors.
3: Té molt, molt a veure amb els factors que afavoreixen l'aparició d'aquesta malaltia. Hi ha dos tipus de factors. Uns factors que no podem modificar, que és pel simple fet de tenir, ser més grans, o sigui, tenir una major edat, ja tenim, incrementa el risc de patir aquesta diabetes mellitus tipus 2. El fet d'haver presentat diabetes gestacional, per això es fan molts controls quan hi ha un embaràs. Aleshores, si sabem que hem tingut diabetes gestacional quan hem estat embarassades, hauríem d'intentar controlar aquells factors que sí que podem modificar per prevenir l'aparició d'aquesta diabetes en un futur. I aleshores, perquè tinguem clar, hi ha altres coses que sí que podem fer, o sigui que estan a la nostra mà per evitar o almenys prevenir tenir aquesta malaltia, que és evitar tenir una vida sedentària, és a dir, estar actius, estar actives a poder ser el màxim possible. I quan parlem d'estar actius no em refereixo només a anar al gimnàs, em refereixo a pujar per les escales en lloc de l'ascensor, si veig que porto un parell d'hores veient la tele, doncs m'aixeco, em dono una volta pel pis i em torno a sentar, a agafar, no agafar tant el cotxe, si podem evitar-lo, doncs millor, si puc anar caminant als llocs, millor. Això ja significa estar actiu.
1: I és a dir, canviar aquests hàbits,
3: sí. Que això
1: del
3: sí
1: dia
3: que...
1: a dia, que sí.
3: Exacte, que això sí que està a la nostra mà, no? Perquè hi ha moltes vegades que em diuen, és que no tinc temps per anar al gimnàs. Vale, ok. Doncs puja per les escales.
1: Molt bé.
3: D'acord? I si ja podem anar al gimnàs, millor que millor. O al gimnàs, o a nedar, o a fer zumba, qualsevol cosa d'aquestes és positiva. Una altra cosa que podem intentar no fer és fumar. Fumar és...
1: També afavoreix?
3: Afavoreix l'aparició d'aquesta diabetes. Uh-huh. Sí, és un factor de risc. Igual que tenir una mala alimentació.
1: Clar, que... llavors hem arribat allò al rovell de l'ou perquè us hem presentat a l'Elisabet, que és nutricionista, i anem a centrar-nos precisament en la importància que té l'alimentació en aquesta malaltia.
3: L'alimentació és importantíssima. És el major factor protector, és el millor per prevenir tenir la diabetes.
1: Clar, a nivell d'anar per casa, abans dèiem, bé, és el que habitualment diem allò, tenim sucre a la sang, i llavors un pensa, bé, doncs llavors hem d'eliminar el sucre de la nostra alimentació.
3: Sí i no.
1: Sí i no.
3: Sí i no. Quin tipus de sucre volem eliminar? Mm-hmm. Perquè, clar, no és el mateix el sucre que estan afegits a les pastes, al que seria... els processats, no? Aquesta, la pastisseria, les galetes, els cereals ensucrats. I una altra cosa és el sucre de la fruita. El sucre de la fruita és bo. Una persona amb diabetes és importantíssim que mengi fruita, perquè moltes vegades diuen, no, jo no menjo fruita que tinc diabetes. No, és important que en mengi, d'acord? Aleshores...
1: I es pot menjar allò tal qual, es pot menjar triturada també, o llavors on mantem allò, el sucre?
3: I entrem una mica en el detall. Clar. Hi ha maneres de poder menjar certes coses amb sucre perquè no ens pugi tant el sucre, per dir-ho així. Aleshores, què hem de tenir clar? Quines coses ens fan pujar el sucre? O més aviat, quines coses poden fer que ens pugin el sucre? Tenim... són aliments d'alt índex glucèmic, que serien aquells que tenen molta quantitat de carbohidrat. Mm. D'acord? Aleshores, què són els carbohidrats? Comencem per la base.
1: Per la base,
3: sí. Sí. Pa, pasta, arròs, patata, boniato, etc. Després, què més ens pot fer pujar el sucre o què més seria un aliment amb alt índex glucèmic? Glucèmic. Els sucres, les galetes, els dolços, els torrons, que ara ve Nadal, torrons, polvorons, tot això. Després hi ha aquells aliments que tenen un índex glucèmic baix, que serien carn, peix, ous, lactis, o sigui...
1: Aquests en podríem prendre.
3: En podem prendre tot
1: no,
3: el que vulguem.
1: Perquè estava jo veient una plata taula molt trist.
3: No. De totes maneres, hi ha truquets, que ara és el que vinc a explicar, de truquets per fer que aquest índex glucèmic baixi. Mm-hmm. És a dir, poder menjar fruita, poder menjar arròs, poder menjar pa, sense problema, sense tenir-li por, sense tenir por que ens pugi aquest sucre. Mm-hmm. Aleshores...
1: L'alimentació, sí. A
3: sí. El primer de tot.
1: Sí, hem dit allò, primer, carbohidrats els hem de reduir, o en tot cas, ara l'Elisabet sí. ens farà allò...
3: Sí, una sèrie de truquets.
1: Sí.
3: Aleshores, què tenien carbohidrats? L'arròs,
1: sí.
3: no? Aleshores, l'arròs i la patata, hi ha un truc que a mi m'agrada molt, que és, si el cuinem, el deixem refredar tota la nit a la nevera i ens el mengem el dia següent, ens pujarà menys el sucre. Aleshores, un diabètic, una persona que pateix diabetis, pot menjar arròs i pot menjar patates sense problema. El que sí que és veritat, que si fa aquest truc, li pujarà menys el sucre.
1: Mm-hmm.
3: Després, la pasta. Si cuinem pasta...
1: Llavors, a veure, una coseta.
3: Sí, perdona.
1: És a dir, cuinem... ho podem cuinar de diferent manera, no? Aquest
3: sí.
1: arròs i aquesta patata.
3: Sí, sí.
1: No? Les
3: cuina...
1: podem fer al forn, al
3: microones,
1: no? La patata al microones, per exemple, que també queda molt tubeta.
3: Exacte, sí.
1: Llavors, l'únic que hem de deixar és que refredi. Cal ficar-lo a la nevera
3: sí.
1: perquè baixi millor
3: sí, sí.
1: més la temperatura i, per tant, més
3: Exacte.
1: El sucre. Sí.
3: Que refredi tota
1: sí.
3: la nit.
1: Que refredi tota la nit i llavors
3: I
1: així l'endemà.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Aleshores...
1: I no l'hem de cuinar de cap altra manera? Perquè llavors igual tornaríem a modificar aquest...
3: Lo important, sobretot, és no recalentar-lo a altes temperatures.
1: Uh-huh.
3: O sigui, que no ens quedi l'arròs cremant, que ens hem d'esperar a menjar-lo.
1: Vale.
3: O sigui, senzillament, si el calentem a una temperatura normal,
1: sí, no
3: amb
1: passa
3: això
1: res.
3: Ja
1: ho tenim solucionat.
3: Aleshores, a part, una cosa extra que encara faria que ens redueixi aquest índex glucèmic. Si aquest arròs que hem cuinat és integral, encara millor.
1: Millor.
3: Si és integral,
1: sí.
3: redueix encara més el sucre. I això, l'integral és aplicable tant als arrossos, a les pastes, com al pa. Val?
1: És a dir, clar, jo si parlem d'arròs m'imagino una paella, llavors no sé, podem fer allò una paella d'aquestes de verdures, no?
3: Per exemple, sí.
1: ho dic allò perquè segurament aguantarà més allò a l'endemà, no? Que
3: sí.
1: no passi la fas de marisc o no...
3: Al contrari,
1: al
3: com
1: contrari.
3: Més coses li posi, millor.
1: Ah.
3: Perquè el primer truc és aquest, és cuinar-lo, refredar-lo i el dia següent m'ho menjo. Bueno, el primer truc començaríem per ser integral.
1: Exacte. Sí que... Arròs integral, molt millor.
3: Exacte, arròs integral, molt millor.
1: Sí, i llavors veritat... el cuinem i llavors hem de deixar refredar millor. Doncs una vegada ha baixat la temperatura, no ha acabat de fer i ficar-ho a la nevera. Això no ho fem,
3: això no, això mai.
1: mai
3: això
1: a la vida. Llavors baixa la temperatura, el tenim allò a temperatura ambient i llavors el fiquem a la nevera i a l'endemà el podem escalfar una miqueta
3: sí.
1: sense allò...
3: Sense que ens cremi.
1: No? Sense que cremi. I...
3: Exacte. Aleshores, si a part aquest arròs el barregem amb verdura, baixa inclús més l'índex glucèmic. I si a sobre li posem marisc, li posem qualsevol tipus de proteïna, que recordem que la proteïna és tot el que són carns, ous, làctics, peixos i llegums.
2: És a dir, que podem fer un arròs mar i muntanya, podem fer un arròs de verdures...
3: Com més acompanyat estigui el carbohidrat, millor, perquè més baixarà l'índex glucèmic i més segur serà.
2: Ens ha dit l'Elisabet, si és integral, molt millor, entenent que, per exemple, en el pa deu passar igual, no?
3: Exactament el mateix. El pa integral és molt millor que el pa blanc, en aquest cas. Mm-hmm. Aleshores, dins de l'integral, com més alt sigui el percentatge de farina integral, millor. Perquè després, si anem a la panaderia o, o a la fleca, al supermercat, hi ha diversos tipus. Aleshores, la idea és agafar el més integral possible.
2: I ara que tenim tanta varietat de pans, com ara d'espelta, per exemple, no? Aquest sí?
3: El que sigui, la farina que sigui, integral.
2: Molt bé.
3: O sigui, realment no té gaire secret, la que us agradi.
2: Quan menys processat, no?
3: Sí.
2: Menys processada hagi estat...
3: Com menys processat, no? Millor, però... I realment és indiferent la farina que utilitzin. Mentre sigui integral, ja ens serveix.
2: Molt bé.
3: Després...
2: Més coses. La patata també havien dit, no?
3: Que... Sí. Després una altra cosa també és la fruita.
2: Sí. La fruita... La...
3: Sí, és que a mi m'interessa molt. L'Elisabet
2: té molt d'interès perquè, clar, moltes persones allò que et diuen, no?
3: Li tenen por a la fruita.
2: Uh-huh.
3: Aleshores, la recomanació són almenys 3 peces de fruita al dia. Aleshores... Es tingui diabetes o no es tingui diabetes, són 3 peces de fruita mínima al dia.
2: Però qualsevol tipus de fruita?
3: Qualsevol tipus de fruita.
2: Perquè sí que és veritat que sí que diuen hi ha fruites que són més dolces que d'altres.
3: Sí, però amb la fruita passa el mateix que amb l'arròs i la pasta. Hem de tenir una sèrie de coses en consideració. Sí.
2: Molt bé.
3: Aleshores, la primera de totes és la maduració d'aquesta fruita. Com més madura, més dolça, per tant, més puja el sucre. La idea és... intentar comprar-la verda o almenys menjar-la, per exemple, un plàtan que la pell no estigui negra o que no estigui marró. Val? O sigui, que estigui verd, groc.
2: Molt bé. També hauríem de tenir en compte que, clar, si aquest tipus de diabetis es dona més en gent gran, també pot ser que tinguin més problemes de dentadura. I llavors el tema de la fruita que no sigui tan madura pot ser una dificultat.
3: Per això dic que sigui... groga, si pot ser. El plàtan groc, per exemple.
2: Molt
3: o
2: bé.
3: Que almenys no estigui tan madura.
2: Uh-huh.
3: Després, una altra cosa és la fruita si va acompanyada millor.
2: Acompanyada de?
3: De greixos o proteïna. Aleshores, greixos. Els greixos serien o els olis, els fruits secs, un peix blau, l'alvocat... Aleshores, per acompanyar la fruita... Per exemple, podria ser em menjo uns pocs de fruits secs i després em menjo la fruita. D'aquesta manera, ficant primer els fruits secs, faig que redueixi l'índex glucèmic de la fruita i no em pugi tant el sucre en sang. Però és important l'ordre, molt, molt important. Si els fruits secs venen després de la fruita, no fan
2: res.
3: D'acord? Després...
2: Si I llavors, primer menjo el peix blau...
3: I de postre fruita...
2: I de postre fruita, molt millor.

0: Aleshores, si hi ha tendència a estar baixa de sucre, pot posar la fruita a l'amanida. Sí. Uh-huh. O sigui, és recomanable. Sí, cap problema. En canvi, si hi ha tendència a l'alça, és millor que s'esperin a posar-la de postre. Però no, només per això. Però el missatge és fruita, sí, sisplau.
1: Jo abans et comentava... ho ha deixat molt clar, l'Elisabet, que quan més verda o groga estigui la fruita, doncs millor que no pas que estigui massa feta, i per tant aquesta maduresa fa que tingui més a nivell de glucèmic. Però jo et preguntava al començament de tot, i el triturat, i el suc?
0: Aquest és això, un altre punt.
1: Aquest és un altre punt problemàtic, crec jo.
0: Molt problemàtic, sí.
1: Molt problemàtic.
0: Aleshores, quan hi ha una diabetes, el que es recomana és menjar la peça de fruita sencera. O sigui, intentar evitar tot el que són líquids, batuts... Si ens interessa la peça de fruita sencera, perquè d'aquesta manera trigarà més en pujar el sucre en sang. De totes maneres, de nou, depèn. Si estem baixos de sucre, aleshores sí, ens interessa molt més un suc que no pas menjar-nos una taronja. Uh-huh. En canvi, si tenim tendència a estar a l'alça, fem els fruits secs i la taronja sencera.
1: Uh-huh.
0: I amb això també és aplicable a als purés de patata, per exemple. És molt millor la patata sencera
1: que no pas
0: que el puré.
1: Triturada.
0: Que triturat, sí. Uh-huh. Igual que amb les verdures. A poder ser, si podem evitar triturat, molt millor. Sobretot ara que també és temps de fer purés, de tot.
1: Sí.
0: Si es pot evitar, millor.
1: D'acord, hem pres nota.
0: Sí.
1: Llavors, comentaves això, no?, que l'ordre dels àpats també és molt important. Ens ho estàs recalcant, no és el mateix allò que tu mengis una cosa davant de l'altra,
0: que
1: té un efecte diferent.
0: Sí, bàsicament li hem de posar traves al sucre perquè arribi a la sang.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, quines són aquestes traves? Aliments que no tinguin carbohidrat.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, aquí a l'alimentació, com bé deia abans, l'ordre és importantíssim. Aleshores, la fruita anirà directament a la sang si no li poso cap trava, i si és en líquid ja anirà directe.
1: Molt bé. Una cosa que ara estava pensant, Elisabet, els lactis? Un altre somriure perillós. Ai, mare meva.
0: Els làctics.
1: Els també. Làctics, clar. Jo estava pensant, com abans has dit els fruits secs, he pensat, mira, una barreja de iogurt amb fruits secs.
0: Si és en iogurt, perfecte.
1: Si és fermentat, sí.
0: Sobretot iogurt natural. Uh-huh. Importantíssim. Quan parlem de làctics, parlem sempre de iogurt natural, res d'edulcorants, ni amb sucres afegits, ni de sabors, ni de trossets de fruita, perquè això...
1: Doncs, novament, fora. Pujaria aquest índex glucèmic.
0: Sí. Aleshores, si barregem, per exemple, això que has dit, fruita amb un iogurt i amb fruits secs, és la barreja ideal perquè no pugi el sucre en sang. Aleshores, en quant a lactis, tipus la llet.
1: Sí.
0: L'ideal seria semi o sencera. Per què? Perquè el làctic de la llet, o sigui, té greix. La semi té una miqueta de greix i la sencera té encara més greix. I què hem parlat abans? Que els greixos eviten la pujada de sucre. Aleshores, és una manera...
1: És a dir, que això de les desnatades, que hi ha molta gent... Que... No.
0: No.
1: No, no. No, no, no, no, no.
0: A part, també, que ja no té res a veure amb la diabetis, però és per absorbir el calci d'un làctic necessitem greix. Aleshores, amb la desnatada no hi ha suficient greix, ens costarà més absorbir aquest calci.
1: Calci.
0: Sí, que això ja, de nou, no té res a veure amb la diabetis, però és una curiositat.
1: No, no, no,
0: que...
1: però està bé, allò, sí, saber-ho.
0: Hi ha molta tendència a ser desnatada, iogurt light...
1: I sobretot iogurt... a mesura que un es fa gran, eh?
0: Sí, doncs...
1: és a dir, que ho estem fent fatal.
0: Lo millor és semi.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. Sí. I després també...
1: Més coses.
0: Sí.
1: Que es diem perquè nosaltres estem anotant, eh?
0: Clar. Un altre factor que sí que és veritat que podria ser un factor de risc per patir aquesta diabetes, que també va molt enllaçat, va molt lligat amb tenir una mala alimentació, és el patir obesitat, sobrepès o obesitat. Aleshores, sobretot si anem a consulta i ens comencen a dir ui,
1: ja heu de rebaixar.
0: Hem de rebaixar, sí que és veritat que li hem de donar una mica importància a baixar aquest pes. Val? Almenys no tenir obesitat. Està en un pes saludable, en un pes còmode per nosaltres, que

0: no ens suposi cap ansietat, perquè hi ha moltes vegades que volem baixar a un pes entre cometes ideal i això suposa una ansietat i allà, doncs, això no ens
1: interessa. Per això estan les nutricionistes, eh? També, perquè avui ens estem centrant en el tema de la diabetis, però segurament a l'Elisabet també li arriba gent, doncs, això amb una problemàtica d'aquesta mena, no? L'obesitat també.
0: Al final...
1: pot esdevenir, si no és una malaltia en si, pot provocar malalties com ara la diabetis.
0: Al final tot va lligat, no? Perquè els factors de risc per patir una obesitat és tenir una vida sedentària, una mala alimentació, entre d'altres, eh? Hi ha moltíssims més. Uh-huh. Estic simplificant molt.
1: Sí, estem, però... sempre en el Fem Salut, sí. Generalitzem, evidentment, sempre la recomanació és que després visiteu a l'especialista que us pertoqui i que sigui ell, perquè tots som individuals, eh? Som individus i per tant, l'atenció ha de ser individualitzada.
0: Clar, però si ja tenim una mala alimentació i ja tenim un estil de vida sedentari, això que era un factor de risc per patir diabetes, per patir hipertensió... Vull dir, són factors de risc, tot suma. Si els anem agafant tots, doncs tenim més probabilitat de patir qualsevol patologia d'aquest estil.
1: Elisabet, una darrera qüestió també, el tema dels edulcorants. Clar, no sé si sucres, és a dir, el sucre tal qual, fora el sucre blanc, el sucre moré, la mel...
0: Val. En quant a sucres, els fiquem tots al mateix sac. És a dir, sucre blanc, sucre moré i mel... és el mateix. El cos reacciona igual a aquests tres tipus de sucre. No és, cap és millor que l'altre. Per tant, això de canvio el sucre blanc per moré, és que estàs menjant el mateix. Uh-huh. O no, és que jo al iogurt li fico mel en lloc de sucre, és el mateix. Aleshores, hi ha moltes vegades que quan hi ha un diagnòstic de diabetes diuen, ok, ai, perdó, okay,
1: sí,
0: perdó,
1: sí, sí.
0: És que jo...
1: diuen,
0: ok, doncs trec tots els sucres, però... trec tots els sucres i em començo a comprar tot de productes ultraprocessats amb edulcorant. Uh-huh. Clar, estem menjant productes que potser no són del tot saludables, carregats d'edulcorants, que això tampoc és. És a dir...
1: Clar, que de fet allò, els productes processats, si m'equivoco, em corregeixes, eh, Elisabet, no és només allò, les pastes, tot el que és brioixeria, sinó qualsevol allò... aliment preparat, no? Que ara hi ha molta tendència, no? De trobar, ai mira, vaig a Ràpid i compro, qualsevol això és un producte processat també.
0: Qualsevol
1: també...
0: cosa envasada, uh-huh. Bàsicament, o sigui, tot el que comprem al supermercat, o sigui, o tot no, però la majoria de coses que comprem al supermercat són processats.
1: De fet, les nutricionistes sempre ens diuen, fixeu-vos en l'etiqueta, no? La quantitat de sal, la quantitat de... De sucre i no només sucre, no? Perquè tenen diferents noms, no?
0: De l'etiqueta acabo si et sembla amb edulcorants.
1: Sí, perdó.
0: I aleshores, el missatge dels edulcorants és senzillament intentar reduir-los també al màxim, és a dir, menjar el producte sense sucre i sense edulcorant. Ara, si aquest producte ens sembla molt amarg i necessitem alguna cosa per endolcir, fiquem una mica d'edulcorant que no tindrà un efecte directe en el sucre en sang. Però tampoc és necessari abusar d'edulcorant, perquè hi ha gent que li fica 6 pastilletes de sacarina al cafè, es menja unes magdalenes amb edulcorant, un iogurt zero amb edulcorant, Coca-Cola o qualsevol refresc beguda ensucrada amb edulcorant, i clar, això al final també té un efecte perjudicial.
1: Sobretot
0: per la microbiota intestinal. I aleshores, important també per lligar el que em deies amb les etiquetes, que les nutricionistes també insistim moltíssim en llegir etiquetes, que no ens centrem mai en el que ens diuen de sense sucres, afegits... No, sempre hem de llegir els ingredients, perquè poden dir...
1: Bestieses, fins
0: sí,
1: i tot,
0: sí, poden dir bestieses, i clar, si no ho sabem, i no sabem llegir els ingredients, i no sabem llegir la taula de valor nutricional, és normal que aquestes bestieses en les creiem. Aleshores, important, per entendre la taula de valor nutricional, que és aquella taula amb números, si no hi ha gaire pèrdua, hem de primer... veure els ingredients. Un truquet que jo explico sempre és, normalment no fiquen sucre en ingredients, perquè aleshores la gent, si veu sucre als ingredients, diu, ai, ja no ho compro. Fiquen ingredients que acaben amb osa. Glucosa, lactosa, sacarosa, fructosa, maltosa... Aleshores, si ens en recordem la terminació osa, que això ens record directament a sucre, perquè és pràcticament el mateix. Després, tot això que sigui sirop de... La paraula que sigui que vagi darrere de sirop és sucre, també. o sigui, xarop, perdó.
1: Sí, sí. No, va haver-hi jo tota una campanya de que no et donin xarop per mel, no?
0: Exacte.
1: Per exemple, doncs, aleshores... m'imagino que és més saludable la mel que no pas el xarop, o no sé, a nivell nutricional. Per un igual.
0: Sí, és una, sí, per un igual. La idea és reduir quantitat tant de mel com de xarop. Aleshores, si jo al llistat d'ingredients veig qualsevol paraula que acaba mossa, o xarop, o mel, o xarop, ja, o el que sigui, me'n vaig a la taula de valor nutricional i agafo la columna de per cada 100 grams, important. No hem de llegir la columna de per ració, per producte, no, per cada 100 grams. I per cada 100 grams baixem cap a baix i mirem hidrats de carboni, dels quals sucres.
1: Mm-hmm.
0: Si aquell número per cada 100 grams en producte sòlid és superior a 5 grams per 100 grams de producte, aquest producte és un producte molt, molt ric en sucre i l'hauríem d'evitar. Hauria de ser de consum ocasional.
1: Elisabet, se'ns ha quedat curt el programa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens hauràs d'acompanyar en una altra ocasió. Esperem aquelles persones que, malauradament, els hi hagin diagnosticat diabetis, que tinguin en compte tots aquests consells a nivell de nutrició. Fins una altra ocasió. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu-siau.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, l'Estelma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú, crec que ho he explicat també per les xarxes, i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si ja haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos, o que estem passant per un baixón, o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats, o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana. Només alliberar El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers PROC, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció del que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de corbes. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris. Estoy estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recordava la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem d'entrar.
1: invertir, exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, que em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar. El vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb, per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. i és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant... que
1: I es està faci, la floresta.
0: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit, eh? O sigui que...
1: Sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors, aquest conte neix aquí, a Casa Caruna?
1: Exacte. I, a més, explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric, i després, quan rellegeixo els meus llibres, dic, ui, això ho vaig escriure jo. Doncs pues el conte... vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial, Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc, i la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu, però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. També com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o Vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
2: Però ja el tenim. La propera vegada.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part, ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, de, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, jo he dit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això, que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació, de dir, sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant, han sigut no només mestres, sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint. I això també m'ha passat amb el segon llibre.
0: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
0: O vols
2: sí,
0: preguntar alguna coseta més? Perquè et veig amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans, i aquí a l'Inspirat ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Mm. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg explicar, eh?
2: A veure,
1: Carmen,
2: si perquè tenim jo poc temps, eh? Però
0: no, jo no volia... Jo ja no he pogut entrar perquè... Jo, clar,
1: això dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
0: 4 anys i mig, mira, com nosaltres.
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
0: Un procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no del fer, sinó de sostindre el ser.
0: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia.
0: Tenim de marxar, però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. Sí o sí.
2: En català.
1: En català.
0: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui que ja has publicat.
2: El llibre publicat. El tercer llibre, que no sabem sí. encara el títol, però sí. que ja la coneixerem. Ja.
0: Quin plaç ens donem per projectar?
1: A quin, el tercer o el segon?
0: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Bueno, 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, doncs... el que en, una, en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
0: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
0: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
0: Estem
1: Cuca.
0: Estem ja quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio
0: Rubí. Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
0: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
0: I és
2: eh?
0: Un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
2: Toma, xat GPT,
0: coses.
2: El xati, que jo li dic al xati.
0: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
2: Uau.
0: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
0: Clara Pella. Aquí va.

0: les mira, no existeixen els defectes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irrefrenable.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
2: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
1: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
2: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
1: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
2: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu La Sallent, 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a La Sallent, a Caldes d'Avui, a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
1: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
2: És un espai que està molt freqüentat, i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins i tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt Previocés, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem amb mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
1: Però ja sabeu que en aquest programa ens va a la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
2: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
1: Estem anant pel Camí dels Matxos, o el Camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la Riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel Camí d'Escales.
2: Recomanaria pujar pel que en diem el Camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu Camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol, i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
1: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les Serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
2: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs, bé, també ens representa d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
1: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
2: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans. I parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
1: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
2: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és, si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
1: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.
0: Sendes.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió? Què tal? Bona tarda.
3: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
3: Un embargussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
3: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
3: Continuarem parlant de rere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
3: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com veiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
3: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc

0: deixat molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ubens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
0: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
0: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
0: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
0: A reveure.
2: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. darrere seu, amenaçant una immensa

0: roca calissa sobre la que hi ha la Ciutadella. A dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
1: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinan. Dinan és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinan té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I diu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere com un element més de la muntanya i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda però que també us recomanaria és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És una de cerveses i les cerveses d'abadia doncs són les millors. Tot i que M'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, l'Alef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de l'Alef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més només fabricades per gent de l'Església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Hey, little girl, won't dance with you all night long. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

de sobte m'estimes. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelo, els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. A Coda Roda de Ter hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos, aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Heat of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party cry, aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Si t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Radio. Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
1: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci. Sí.

i la ràdio que transcendeix. No és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara el meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plagada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui també parlem de crisi.
3: Sí, d'entrada, de seguida parlem de crisi, aquesta paraula que tant ens agrada, amb una notícia que publica el Què, però avui comencem amb l'edició local del diari El Punt.
2: Ah.
3: Titular: les goteres creen problemes en alguns comerços del màgic Badalona. Comencem bé.
2: Sí.
3: Comença bé aquest assoliment, com tot el que es fa a Badalona.
2: No, home, no.
3: Com gairebé tot el que es
2: fa. No, és que és nou.
3: Aviam, tu trobes normal?
2: Si és nou, doncs això passa, no?
3: Espereu-vos les obres al metro, que encara no s'han acabat. Què pot passar? Diu que una botiga de videojocs ha de tancar a causa de la pluja que va inundar el magatzem. Es veu que els comerços situats sota l'estructura d'aquesta pilota tan maca...
2: Sí...
3: Molt maca, però amb goteres, pilota de bàsquet del centre comercial Màgic Badalona ha resultat afectat per la pluja d'aquests darrers dies. Alguns dels comerços van tenir goteres i van optar per col·locar galledes i cartrons per evitar possibles tolls d'aigua. Una de les botigues més afectades, dedicada a la venda de videojocs, va haver de tancar, ja que el magatzem estava inundat, segons publica el diari El Punt.
2: Va fer aigües.
3: És més, segons el diari encara es desconeix quan podran tornar a obrir.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: És un desastre, això, eh?
2: I això que és una...
3: Segons els botiguers, els responsables del manteniment instal·laran safates al sostre de manera provisional fins que s'hi puguin fer obres. A veure...
2: No ho entès, safates...
3: Safates a què? De parellets que els hi ha sobrat?
2: Dels canapés que van sobrar a la inauguració?
3: Segons les mateixes fonts, serà a la primavera. Què vol dir? Que fins a la primavera hem d'aguantar cada vegada que plou. Demà es veu i avui plourà una altra vegada.
2: Tota la setmana, un altre cop.
3: Bé, escolta, veurem què passa al Màgic Badalona. Tenim d'altres temes al dia. I avui, el que, atenció, jo m'he quedat astorat.
2: Per què?
3: Titular: la cena d'empresa de Navidad se quedará en una copa de cava. Mientras que el año pasado los restaurantes ya acumulaban numerosas reservas por esas fechas, en este apenas hay peticiones de mesa. Diu que la crisi hará más austera la celebración de las fiestas. Què et sembla?
2: Saps que dona molta mala sort sentir Nadales quan encara no és Nadal?
3: Però ja és Nadal. Al Corte Inglés ja hi han posat tots els ornaments nadalencs.
2: I al Carrefour, també.
3: Però hi ha un tema que a mi m'ha interessat més en aquest article d'una plana sencera avui del Què, que parla ja de Nadal. Diu: unas fiestas de todo a 100. Diu que si vols acurar casa teva amb motius nadalencs... Això ho publica avui, eh? Dimarts 4 de novembre, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: El Què, eh? Una pàgina sencera i titular de portada.
2: Falta dos mesos.
3: Sí, diu: si quieres decorar tu casa amb motius nadalencs, ho dèiem, sense gastar-te una fortuna, la millor opció són els Todo a 100 i els comerços xinos. Això publica el Què.
2: El Què decideix que pot decidir per
3: sí,
2: nosaltres,
3: diuen,
2: no?
3: Diuen que venen, per exemple, caixes de boles, eh? Per l'arbre Nadal... per menys d'un euro. I figures per al pessebre per poc de més de 2 euros.
2: Home, doncs ens ho haurem de pensar, això.
3: El qui entrevista en aquest cas la Chi Wan Ji, dependenta d'un bazar xinès. Diu: este año vendemos los adornos de Navidad más baratos porque hay crisis. Vols dir que això és veritat?
2: No sé, però segur que tu ho penses comprovar, no?
3: Anem a comprovar-ho, per això truquem a diversos bazars.
2: Ja hi som, ja hi som. Cada setmana toca fer aquesta ronda, t'agrada.
3: Aviam si tenen els ornaments de Nadal més barats o no, que altres anys.
2: Molt bé, no serà fàcil.
3: Comencem en aquest cas amb Dagua Cheng, la botiga conegudíssima de Badalona, Dagua Cheng. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: He llamado al bazar chino.
4: ¿Ah?
3: ¿Sí? ¿Sí o no?
4: Al almacén chino, aquí.
3: Sí, aquí. Una pregunta, ¿tenéis productos de Navidad?
4: Sí, para la luz.
3: Bueno, árboles, bolas...
4: Árboles no hay, solo luz.
3: ¿Solo luz?
4: Sí.
3: O sea, ¿luces de Navidad tenéis?
4: Luz de Navidad, sí.
3: Una pregunta, ¿son más baratas que otros años?
4: Igual, precio, igual.
3: Igual.
2: Igual, ¿eh?
3: Pero una pregunta...
4: No, más baja, pero igual.
3: Igual. O sea, que por la crisis no lo habéis puesto más barato.
4: No, crisis y... Porque ahora tarifa para cambiar...
2: ¿Qué digo?
4: Euro a, y dinero de China...
2: ¿Qué digo?
4: Ahora cambia mucho, no se puede bajar.
3: Ya. ¿De qué colores tenéis las luces de Navidad?
2: ¿Pero tú las antes?
4: De Navidad tuvo... por ejemplo, tubo de Navidad.
3: Sí.
2: ¿Cómo?
4: Multicolor.
3: Multicolor.
4: Blanco.
2: Blanco.
3: Sí.
4: Rojo.
2: Rojo.
3: Sí.
4: Amarillo.
2: Amarillo.
4: Azul.
2: ¿Azul?
3: Sí.
4: Sí. Cinco color.
3: ¿Y qué precio tiene?
4: Por ejemplo, 6 metros.
3: Sí.
4: 6 euros.
3: 6 metros, 6 euros.
2: Un metro para euro.
3: Pero una cosa, ¿esto es bueno o no? A ver si se me va a quemar la casa.
4: ¿Qué?
3: ¿Que esto es bueno o no?
4: Esto es bueno. Esto todo se puede hacer factura. No preocupe.
3: Vale.
4: Este es todo de buena calidad.
3: Todo de buena calidad,
4: De malo. Yo no hace negocio de malo.
2: No, bueno, vale. Bonito y barato.
3: ¿Y tendrás árboles de Navidad?
4: ¿Qué?
3: Árboles.
4: Árboles. No hace ese negocio.
3: Solo luces.
4: Solo luces.
3: Vale.
4: Árboles, tú mejor busca otro sitio, porque esta cosa es muy grande. Y transporte de China a España necesita pagar mucho dinero.
3: Vale, perfecto. Gracias por todo.
4: De nada.
3: Adiós.
2: Bé, encara ens hem pogut entendre,
3: sí.
2: No?
3: De moment tenen llums a Nadal. Anem un altre,
2: sí.
3: Oriental, Suishan.
2: Per exemple, no?
3: Per exemple. Es diu així, eh?
2: Sí?
3: Tot sona a Badalona, eh?
2: Oriental Suixan. Home, tens per triar, eh? A la nostra ciutat.
3: Aquesta música és...
2: El Camino que lleva a Belén.
3: Ah.
2: És una versió desviada.
3: Hola, buenos días. Hola? Hola, buenos días. He llamado al bazar.
1: Sí.
3: Hola, una pregunta. ¿Tenéis productos de Navidad?
1: Ahora, esto la chica no está aquí.
2: ¿Cómo?
1: Sabemos. Nosotros no sabemos.
3: Navidad, si tenéis cosas de Navidad.
1: Sí, ahora no sabemos. El jefe no está aquí.
3: Ya, pero una pregunta. Si tenéis árboles de Navidad. Navidad, dulce Navidad.
1: Sí, poco más tarde. No sabemos.
2: No sabe.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
2: Si no está al cap, no
3: lo sap.
2: No hi és al cap.
3: Anem a l'última, va. Xian Mei Shen.
2: Sí.
3: Que sigui així.
2: Sí, tu t'inventes.
3: A veure, Xian Mei Shen.
2: Xian Mei Shen. Molt bé, com Santi Mai Fren, quasi.
3: Sí. Truca'm a l'última ja, perquè ja estic cansat, eh?
2: No et canses mai de fer això.
3: Per què?
2: T'agrada interactuar amb altres cultures.
3: Una cosa, nosaltres hem de buscar l'altre punt de vista de l'actualitat.
2: Ja, però un punt de vista que s'entengui quan parlen.
3: Clar, però si, per exemple, aquest any... Els bazars xinos, per la crisi, ofereixen productes de Nadal més barats. Això interessa a la gent.
2: No, això està clar.
3: Això interessa.
2: De moment et dic que no, eh?
3: De moment diuen que no, que igual que altres anys. Bé, de moment, només el de Wansen.
2: Sí, però...
3: Ens ha dit que les luces eren lo mismo.
2: Ja saps que la nostra enquesta sempre és representativa.
3: Sempre. I aquí què? No agafen el telèfon. Ja directament...
2: No, potser l'han tancat ja.
3: Re.
2: No hi ha re.
3: Re. Escolta una cosa, aquesta mateixa notícia del que diu que la cistella de Nadal, el lot de Nadal, vindrà amb menys productes i més barat. Això vol dir que es veu que els empresaris aquest any no estan per gastar-se amb lots de Nadal. Per exemple, segons el que Faustino Muñoz, director del Colmado Quílez de Barcelona, diu que per aquestes altures de l'any, altres anys ja hi havia més demandes, i aquest any no tantes. I hi ha una altra cosa interessant. Hi ha una empresa que es diu Deli Shop,
2: sí,
3: que es dedica sobretot a fer lots de Nadal, a fer cistelles, i aquest any presenta una novetat. Cistelles temàtiques. Per exemple, amb bons esmorzars, o sigui, una cistella que només hi ha esmorzars, o d'altres que només hi ha cervesa. Què et sembla, això?
2: És més barat, però més original, no?
3: Anem a trucar, aviam si hi ha alguna cosa original, ràpidament, que ens puguin dir.
2: Deli Shop.
3: Deli Shop. Ja sembla Nadal, eh? Ja sembla Nadal, tu.
2: Ole, ole, ole.
5: Deli Shop, eixample, buenos días.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: He trucat a Deli Shop.
5: Ah, sí?
3: Hola, una pregunta.
5: Digue'm.
3: Volia saber si feu cistelles a Nadal.
5: Sí, si les fem. Pots veure alguns exemples a la pàgina web?
3: Ja, només una pregunta. Digue. Teniu cistelles temàtiques, o sigui, cistelles diferents?
5: Es poden fer, sí, sí, sí.
3: Per exemple, alguna idea?
5: A veure, podríem fer uns cistelles de cerveses del món,
3: sí,
5: d'olis del món,
3: olis,
5: fer una cistella amb productes típics d'algun país, saps? Coses així.
3: Ja, i d'alcohol, per exemple?
5: D'alcohol, bueno, de vins del món, podríem fer-ho, de caves i de xampans,
3: també.
5: Llavors seria, bueno, venir a la tenda...
3: Escolta, no t'escolto perquè la música la tens molt alta, eh?
5: Ja ho sento, és que l'hem de tenir així.
3: Ja.
5: Ara em sents millor?
3: I escolta, com aguantes
2: igual
3: això tot el dia?
5: Mira, com puc.
3: Però quin tipus de música, què és això, la música?
5: Com foxtrot, una cosa així.
3: És horrorós, eh?
2: Foxtrot.
5: Ja l'he baixat una miqueta.
3: Vale, perquè és horrorós. És que sentia més la música que tu.
5: Doncs mira, ja està.
3: Ja.
5: Llavors, el que podríem fer és que et vinguis un dia a la tenda,
3: sí,
5: et deus una miqueta tot el que tenim, a partir d'aquí fem un em dius un pressupost que tens,
3: sí,
5: per cistella...
3: Ui, aquest any hi ha crisi, eh? Ja t'ho dic.
5: Ja m'imagino.
3: Aquest any hi ha crisi.
5: Doncs a partir d'aquest pressupost que tu em passis i del producte que vols, podem idear una cistella.
3: Una cosa barateta, què?
5: No ho sé, això ho hauríem de mirar.
3: Val, hauríem doncs, de mirar. Escolta,
5: primer
3: ja vindré...
5: Primer has de veure el producte, primer has de veure preus. I a partir d'aquí em dius, mira, doncs jo em vull gastar tant per cistella i són tantes cistelles.
3: Ja.
5: A partir d'un número determinat de cistelles i segons el dia que me les, facis, que me les encarreguis, podem fer algun tipus de descompte.
3: Perfecte. Escolta, doncs ja vindré, perfecte.
5: Vale, saps l'adreça?
3: Sí, saps aquí, hi ha tres direccions,
5: exacte,
3: crec, no?
5: Exacte, sí. Bueno,
3: a l'Illa...
5: A mi m'has trucat al carrer Mallorca.
3: Ah, al carrer Mallorca. I una altra travessera, no, també?
5: Exacte, també.
3: Val, perfecte, gràcies.
5: Vinga, tu.
3: Adéu.
2: Ja
3: escolta, hi ha crisi, ja ho veus, eh?
2: Sí.
3: I la música? Què ho tenia?
2: Sí, sí. Jo vull una cistella temàtica d'escopinyes.
3: D'escopinyes?
2: De diferents marques.
3: Doncs ves a Can Dani, eh? A Vilassar.
2: Per exemple.
3: Que són boníssimes, eh?
2: Són molt
3: productes
2: bones.
3: Sani.
2: Molt bones.
3: Va, escolta, anem a altres temes al dia. Anem fins al 20 minuts i deixem ja la música de Nadal, que sisplau, ja l'haurem de suportar més endavant.
2: Que dóna'm
3: la
2: sort.
3: Avui parlem d'una notícia tràgica.
2: Oi.
3: Molt tràgica. Ens arriba des del Zoo de Madrid... Una baralla que hi ha hagut. Una tigresa que ha matat una altra al Zoo de Madrid.
2: Què dius ara? Paqui, toca algú trist.
3: No. Va, em pensava que li deies Paqui.
2: No, a la Paqui, la del piano.
3: No.
2: Ara.
3: Es deia Trini.
2: Sí. La tigresa es deia Trini?
3: Sí, sí.
2: Com la nostra oient?
3: Sí. És el que publica avui el 20 minuts, eh? I va ferir de mort a Blanca. Trini es va barallar amb la Blanca... durant una baralla per la jerarquia. Segons el seu, es tracta d'un fet fortuït, però és que això va passar davant de desenes de visitants.
2: Què dius,
3: i sobretot nens.
2: Oh,
3: quina, un escàndol, tu.
2: Quina violència.
3: Baralla, en aquest cas, al zoo. Es veu que la violència que era mateix als carrers del nostre país es trasllada al zoo.
6: Hola, buenos días.
7: Hola.
2: Era la tigresa.
3: Anem a trucar, si et sembla, al Zoo de Madrid, que ens expliquin més dades sobre aquesta notícia.
2: Sí,
3: eh?
2: Vinga.
3: Que ens ha deixat un mal sabor
2: estic
3: de boca.
2: Estic molt trist. Mira la Paqui com toca, trista.
3: Ai, per favor.
2: Mira, el tigre.
3: Això és un tigre?
2: Està directe. Està directe del zoo.
3: Segons el 20 minuts, fuimos a llamar a algún cuidador, pero tardaron demasiado en llegar. Ho explica una nena de 10 anys.
2: La nena de 10 anys explica això?
3: Los niños empezaron a llorar.
2: Ay, ay.
3: Se publica el 20 minutos, ¿eh? La gente gritaba.
2: Ay.
3: Y algunos fuimos a llamar a algún cuidador. Pero tardaron mucho. Tràgica la notícia que publica avui el 20 minutos.
2: No, no podem fer broma, ¿eh? Perquè hi ha hagut una víctima mortal.
3: Amb una tigresa.
2: Una tigresa. I amb això no podem fer broma. La Blanca, no? És que ha mort?
3: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que el Zoo de Madrid és de dol i per això no ens agafen el telèfon.
2: Dia de dol.
3: Dia de dol a Madrid.
7: Hola, Trini, què tal? Quieres hacer alguna consulta?
2: Dia dol.
3: Bueno, què?
2: Jo estic a punt de posar a plorar, si no canviem de música.
3: L'hem de mantenir.
2: L'hem de mantenir.
3: Fins que s'acabi...
2: Però és que la Paqui...
3: Què passa aquí?
2: Ui, ara s'ha enfadat.
3: Anem a trucar una altra vegada al Zoo de Madrid. Com és possible que no ens agafin el telèfon?
2: Ara canviem de melodia. Si només et dos la Trini. Ai, la Trini, la Paqui.
3: A veure, per favor.
2: Només et dos melodies.
3: La tigresa de Madrid, o sigui, Trini, que va ferir de mort a Blanca, eh?
2: Sí.
3: No canviem aquí els noms.
2: No, canviem cap nom.
3: Que tu ets especialista. Ui, que ens han penjat.
2: Ens han penjat ara?
3: O s'ha tallat la comunicació, en aquest cas.
2: Tercer intent.
3: I últim, va, si no, canviem de tema.
2: Apreta rellamada.
3: A veure.
2: És que, clar, amb aquesta violència...
3: Tota serraciada. Res,
2: ni de sort.
3: Ni de sort.
2: El tigre es va menjar les línies de
3: telèfon. Escolta, buscaré més dades sobre aquest tema.
2: Sobre la Trini.
3: Va, canviem de tema i, atenció, parlem d'un bolet gegant. Aquí parlem de tot, eh?
2: Sí, anem de la tragèdia als bolets.
3: Avui ens arriba la notícia, publica en diferents diaris, Hans Beirat, un empresari jubilat de Puerto de la Cruz, a Tenerife, ha trobat a la muntanya de l'illa un exemplar del bolet Boletus edulis, també conegut com a cep, d'una mida descomunal, ja que pesa 1,750 kg.
2: Déu-n'hi-do.
3: Té un diàmetre de 38 centímetres.
2: És reial?
3: Segons el seu descobridor, es tracta d'un exemplar únic al món, ja que, a més, el cep és molt apreciat en la gastronomia i es paguen autèntics dinerals per aquesta classe de bolets.
2: I un bolet tan gran, com és que no l'havien vist abans?
3: Per què? Per això ho va trobar a la muntanya.
2: Ja, però devia estar molt amagat, perquè ningú el veiés i era tan gran.
3: Però vés a saber on.
2: Es diu 38 centímetres, eh?
3: Sí, és el que posa, eh?
2: És una exageració, això, eh?
3: I feia 1,750 kg, o sigui, gairebé 2 quilos, eh?
2: Sí, sí.
3: 2 quilos un bolet. Beirat, que es diu així la persona que ho ha trobat, ha expressat la intenció de portar aquest bolet a la Universitat de La Laguna perquè puguin conservar-la en esbojació.
2: Ah, que a sobre no se'l menja. Ah.
3: Home, és que diu, vaig anar a veure de què es tractava. O sigui, quan va trobar, buscava castanyes. Aquest home buscava castanyes.
2: Sí.
3: I es veu que va veure un bolet molt gran a uns 200 metres de la castanyeda on estava. Diu que vaig anar a veure de què es tractava i la meva gran sorpresa va ser trobar aquest bolet que sembla de llibre Guinness.
2: I se'l van portar, o no?
3: I se'l van portar. Amb l'ajuda d'un camió es van... No, això ho dic jo, eh?
2: I d'una grua.
3: Sí, sí, es van portar. I jo... Però la meva pregunta és, el clima canari també surten bolets?
2: Jo pensava que necessitava un clima més fred,
3: més humit. Jo pensava que necessitàvem més humit i més fresqueta, no?
2: Sí.
3: Penso que no, clar, depèn d'on de l'illa. També és veritat que Santa Cruz de Tenerife i el Teide, hi ha zones molt fredes.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Va, anem acabant, si et sembla, i aporto algunes altres notícies al dia. Som-hi. Avui, atenció, vull comentar notícia portada del Mundo Deportivo.
2: Ah, és nou, aquest?
3: Sí, és un diari que no m'interessa per res, però que avui l'he destacat.
2: Ah, per què?
3: Titular, Código Pep. Avui publica en exclusiva al Mundo Deportivo les multes de Pep Guardiola que castiguen els jugadors per manca de puntualitat.
2: Ah, ell castiga, eh? Sí. Multes a jugadors.
3: Diu el Mundo Deportivo que els jugadors han de pagar 6.000 euros, atenció, si arriben un minut tard a l'inici de l'entrenament.
2: Un minut tard?
3: És el que publica llegar un minuto tarde a l'inici de l'entrenamiento, 6.000 euros.
2: Un milió de pessetes.
3: És millor encara no contestar el telèfon de casa passant la mitjanit. 2.000 euros de multa. És real, això, eh?
2: És real.
3: I es veu que tu entres a dins de la notícia que publica la primera plana, es veu que fan trucades a l'atzar.
2: Ah, per comprovar...
3: A partir de la mitjanit... A veure, senyor Guardiola...
2: Per comprovar si estan dormint.
3: Si estan a casa o no, truquen a casa. No al mòbil, no.
2: A casa.
3: Al fix. Aviam si estan o no estan a casa dormint. Si no es troben, 2.000 euros al canto.
2: Jo en conec uns que es diuen Carcòvia, que d'això en faran, vaja, un filó interminable.
3: I l'última dada, 500 euros, res, 500 euros, per no començar, tots plegats, l'esmorzar previ. Si no arriben tots junts a l'esmorzar, multa al canto de 500 euros.
2: Home, hem de dir que 500 euros per un jugador del Barça ve a ser un euro per nosaltres.
3: Res, 50 cèntims.
2: O 50 cèntims.
3: Segons el Mundo Deportivo, aquests diners aniran destinats a una finalitat benèfica i servirà també per pagar sopars.
2: Sopars? El sopar de Nadal el pagaran els jugadors?
3: Això és el que posa el Mundo Deportivo. Ja. Exclusiva. M'he quedat assurat amb aquesta notícia.
2: No, no, és per
3: jo crec quedar, que la millor és 2.000 euros per no contestar una trucada nocturna.
2: Això no té nom.
3: Però qui ho fa, aquestes trucades?
2: El Guardiola mateix, si
3: posa. El Guardiola.
2: Clar.
3: Sí, sí.
2: Quan s'avorreix.
3: Si alguien no coge el teléfono en su casa de madrugada, más vale que tenga una buena excusa, porque si no, su salida le va a salir más cara de lo que pensaba. 2.000 euros al canto.
2: I tinc entès que hi ha una multa de 3.000 euros si no se saben l'estaca?
3: El què, el què?
2: Una multa de 3.000 euros si no se sap...
3: Això no posa, ah, això no posa.
2: Això ho tenia entès, eh?
3: Sí, sí.
2: Els hi farà cita també, doncs, és de Martí, Miquel Martí i Pol, també diuen.
3: Sí, sí. Té la marinera, tu.
2: Té la marinera.
3: Van com un pal, aquests jugadors, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Són, bueno, és, home, és estricte, que sí. estricte.
2: A gran sou, gran responsabilitat.
3: Sí, sí. Això també és veritat. Així van guanyant. De moment li està sortint bé, en Guardiola.
2: I tant, i tant. I el sopar que es farà gratis.
3: També, també.
2: I tant.
3: Bé, marxo. Demà hi torno amb més notícies. Ens queda un tema pendent d'ahir, però jo avanço que el farem demà, l'enquesta sobre el paper del lavabo, que no ens ho hem deixat.
2: Veritat.
3: Que demà trucarem, Lorenzo, perquè recordeu que hi havia, segons un estudi de Renova, un 8% de les cases espanyoles no utilitzen mai paper del lavabo.
2: Mm.
3: Això és una dada important, eh?
2: Sí, sí, sí. Hello.
0: Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, no, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamado a Telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, hoy es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera, gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí. I avui què?
2: Aquesta cara que poses...
3: Què hem de fer avui?
2: Trames alguna cosa.
3: No, què hem de fer avui?
2: Què estàs tramant?
3: Parlant dels Estats Units.
2: És el que tocaria, però clar, aquesta secció mai se sap.
3: Ja, ja. Escolta una cosa. Periòdico de Catalunya.
2: Sí.
3: Periòdico de Catalunya, aquí, edició especial 5 de la matinada.
2: Sí.
3: Però clar, m'he quedat assurat, la fotografia en aquest cas no és del guanyador d'aquestes eleccions nord-americanes, no és Obama, sinó Martin Luther King.
2: Sí.
3: Diu el titular, ja no és un somni, 45 anys després de l'històric discurs de Luther King, Obama es converteix en el primer president negre dels Estats Units.
2: Han fet com una comparació, no? No sé si s'ha agafat pels pèls.
3: De fet, tots els diaris dediquen planes i planes i planes i més planes. I això que les edicions moltes vegades han quedat ja a aquesta hora del matí una mica amb notícies passades a les darreres hores.
2: Bé, però segur que han fet un gran esforç, eh?
3: M'agrada, per
2: cert, diaris que no,
3: el titular del Punt. He buscat el Punt. La portada no hi ha cap referència a les eleccions nord-americanes.
2: Hi ha una petita notícia a l'interior. No els hi deu haver donat temps.
3: Ja. Escolta una cosa. Aquest espai ja saps que sempre vol anar més enllà.
2: Sí.
3: I clar, jo he pensat avui, a veure, podíem trucar a Estats Units. Mm. No, però això ja ho has fet tu aquest matí, que ja sé que aquesta empresa... Mira, aquí, com és que no m'ha enviat ningú?
2: Hem estat a punt, però...
3: Que no es gastin tants diners en filmets i en cosetes, eh? I que enviïn algú als Estats Units.
2: Hem estat a punt, però no hem pogut.
3: Som l'únic mitjà de comunicació, l'únic. Avui parlàvem amb els companys de Ràdio Matadepera, que sí, han enviat a 3 persones.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: 3 persones.
2: Ho sabem, ho sabem.
3: Com però... és? Ràdio Arbeca,
2: sí,
3: ha enviat a 2 persones.
2: Sí, i una unitat mòbil, també.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, 0.
2: És que, a veure, estem en contenció, jo ho trobo bé.
3: Però escolta una cosa, no pot ser això, no pot ser.
2: Jo ho trobo bé.
3: Aquí hem fallat. Jo això crec... s'han de demanar responsabilitats.
2: Jo crec que hem fet bé.
3: Bé, escolta una cosa, nosaltres volem anar més enllà. Aquest matí connectes tu, no sé qui, amb un corresponsal a la tertúlia.
2: Carles Castelló, sí.
3: Tots els serveis informatius a totes les ràdios i televisions connecten, però nosaltres volem, en aquest cas, fer un carrusel d'Obames.
4: Yes, we can. Yes, we can. It was
3: song. Perquè, per exemple, tu no sabies que a Badalona hi ha una persona que es diu Alex Obama?
2: Què dius ara? És real?
3: Tu no sabies que a Santa Coloma de Gramenet hi ha un tal Francisco Obama? Tu no sabies que a l'Hospitalet de Llobregat hi ha una Leonor Obama?
2: No sabia.
3: Doncs tot això, nosaltres, l'equip d'aquest programa, ho hem esbrinat durant els darrers mesos i avui volem fer la prova.
2: És a dir, és el fruit d'una investigació que porta temps desenvolupant-se.
3: Correcte, correcte. Com t'has quedat?
2: M'he quedat astorat.
3: Ara, hem buscat McCain a la demarcació de Barcelona. No hi ha cap, almenys, registrat a Telefònica. Mm. Et sembla que comencem i anem aviam què podem descobrir a través dels telèfons particulars?
2: A veure.
3: Doncs som-hi, comencem aquest carrusel.
2: Doncs comencem aquest carrusel.
3: Podríem posar marcant... l'himne americà. De fet, sí, havia de sonar l'himne americà.
2: Ah,
3: no, això.
2: Que soni l'himne americà.
3: Tots a peu.
2: Aleluia. Hermanos.
3: Truquem primer...
2: El cambio ha llegado.
3: En aquest cas, el telèfon de Badalona, aviam si hi és o no.
2: És difícil, ja ho sabem.
3: Clar.
2: La gent treballa.
3: Com t'has quedat?
2: M'he quedat astorat. M'agradaria parlar, amb una Obama.
3: Doncs és a Badalona, Alex Obama.
5: Ha contactado con el buzón de voz de...
2: Oi.
5: 9-3.
2: És Carles Mesa, no?
3: Sí, no?
2: Quasi.
3: No hi és.
2: No hi
3: Alex
2: és.
3: Obama no hi és. Escolta, és a... no diré el carrer, però viu al barri de Lloreda. Alex Obama.
2: Alex Obama.
3: Anem a Santa Coloma de Gramenet, Francisco Obama.
2: Francisco Obama. Tampoc hi és, Francisco Obama? No trobarem ningú, saps, oi?
3: Tot això ho hem buscat a la guia, eh?
2: Sí, sí, sí, ho sabem.
3: Anem a una altra, va. Tenim molts, eh? Hi ha molts Obames, eh?
2: Sí, sí. De quants? 6 o 7, no?
3: 6 o 7. A la demarcació de Barcelona. Anem a Leonor. A l'Hospitalet de Llobregat. Aviam si hi és.
6: Sí.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, buenas.
3: Hola, buenas. ¿Qué está Leonor?
1: Sí.
3: ¿Eres tú?
1: Sí.
3: Leonor, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Uh-huh.
3: Una pregunta, ¿tú te llamas Leonor Obama?
1: Sí.
3: ¿Es correcto?
1: Sí.
3: ¿Y de dónde viene el apellido?
1: De Guinea, de África.
3: De Guinea, padre, de África.
1: Sí.
3: ¿Pero tú tienes alguna cosa que ver con Obama, el nuevo presidente de los Estados Unidos?
1: No, cariño, no soy ni su hermana ni nada. Solamente coincidimos en apellido. Puede ser de que sus padres salieron... Bueno, padre no, mis abuelos salieron de Guinea, se emigraron en Kenia. Pero no soy nada familia.
3: Leonor, y estos días supongo que mucha gente te lo comenta, ¿no?
1: Pues sí, es normal.
3: ¿Te ha llamado algún medio de comunicación?
1: Sí, muchos.
3: ¿Sí?
2: No puedo creerla.
3: Sí. ¿Quién te ha llamado?
1: Por ejemplo, TVT.
3: Alcuní, sí, claro.
1: Sí, y varios más.
3: ¿Y no tienes nada que ver?
1: No, yo no soy su hermana ni prima, solo que salieron de ahí hace años atrás, emigraron en Kenia y nada más.
3: ¿Y tú estás contenta de que haya ganado?
1: Sí, yo estoy contentísima de que haya ganado porque nos compromete a cambiar los Estados Unidos. Claro, si ellos cambian, se cambiaría.
3: ¿Tú lo has votado o no? ¿La has votado tú?
1: ¿Tú lo has votado?
3: No, sí, tú lo has votado.
1: No, yo no, pero tú lo has votado.
3: Yo no puedo. Yo soy catalán.
1: Por eso yo te digo de que si tú no lo has votado, yo tampoco lo he votado.
3: Tú estás
1: contenta de que haya salido, ¿sí o no?
3: Yo, bueno, sí. A mí me es igual.
1: Es igual, entonces tú no quieres que el mundo cambie.
3: Bueno,
1: a mí lo dices.
3: Perdona, a mí me es igual porque como Estados Unidos yo lo veo muy lejos.
1: No, ningún país está lejos.
3: ¿No?
1: Porque siempre copiamos de los vecinos.
2: Mm.
1: ¿Y por qué copiamos? Porque se supone de que es algo positivo. Lo que tú no puedes decir es que te da igual que haya ganado o no haya ganado.
3: Bueno, pero te explico.
1: Si no, no progresamos.
3: Leonor.
1: El mundo necesita cambiar. ¿Y cómo cambia? Cambiando de presidente.
3: ¡Aleluya!
1: Siempre que el presidente se compromete a cambiar el mundo.
3: Leonor. Pero yo como periodista no me puedo mojar ni por uno ni por otro. ¿Lo entiendes?
1: Entonces tiene que mojarte un poquito.
3: No, pero...
1: Si no se moja es porque tú no quieres que el mundo cambie.
3: Pero los periodistas no nos podemos mojar.
1: Pero, chico,
3: somos independientes.
1: Un poquito.
3: Ya,
1: ¿no?
3: Ya.
1: Porque
2: libres
1: eso
2: independientes.
1: Ahí, luego viene aquí, luego
3: somos
1: va
3: multimedia.
2: Y locales.
3: Sí. Ya. Leonor, pero veo que estás contenta.
2: Y público.
1: No, yo estoy contenta.
3: Esto me alegra a mí, de verdad.
1: Sí,
3: sí, claro.
1: Espero que sea así, pero no diga de que te da igual que haya ganado.
3: Bueno,
1: no,
3: pues no lo digo. No le digo.
1: Cambio,
3: no lo digo. Tú, una última pregunta y te dejo ya. ¿Tú crees que va a haber cambio en el mundo?
1: Estoy súper segura de que va a haber cambio, porque él lo vale y porque lo compromete. Si uno dice de que voy a cambiar, es porque cambia para bien.
3: Muy bien. Leonor, gracias.
1: Nadie puede mojarse diciendo de que va a cambiarse cuando no va a cambiar.
3: Ya.
1: Si dice uno de que y confirma de que voy a cambiar, es porque va a cambiar las cosas, ¿sí o no?
3: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eso, muy
3: Leonor,
1: bien.
3: Gracias por todo, de verdad.
1: Vale,
3: feliz
1: verdad,
3: día,
1: hombre.
3: Feliz día.
1: Eso, gracias.
3: Gracias, adiós. Felicidades.
1: Gracias,
3: adiós.
1: Vale, chao.
2: Hem de dir que això no era un personatge.
3: Això no està preparat.
2: Això no era un personatge. Això ha sigut així de real i de reial.
3: Escolta una cosa, jo és que no em puc mullar, tu tampoc.
2: Jo tampoc.
3: Clar,
2: no
3: és que no, no ens podem mullar.
2: Som lliures, independents, imparcials, públics, multimèdies i locals.
3: Ja, escolta, hi ha un senyor que es diu Metodio José Obama.
2: Sí.
3: Com t'has quedat?
2: Metodio. Diu en Meto.
3: Escolta, això no ho havies pensat, de buscar
2: jo,
3: Obama.
2: Jo, amb el que m'he quedat escandalitzat, és que hagin trucat ja diversos mitjans a aquesta Leonor. Que ens pensem
3: passava,
2: que som originals i no ho som.
3: No.
2: No ho som, perquè la Cuní ja ho ha fet.
3: Sí, la...
2: El Cuní.
3: Mira, Metodio comunica. Potser la Conejo està trucant. La Conejo és el Cuní.
2: El Cuní, una mica de respecte.
3: Anem a Manuel Obama, va.
2: Ja saps que a mi m'agrada molt.
3: Manuel Obama, que és un altre que viu a Badalona.
2: Ah, Manuel Obama de Badalona.
3: Manuel Obama de Badalona.
2: A veure si tens...
3: Que viu, diré el carrer i tot, al passeig Morralla. No sabia que havia un passeig a Badalona que es deia Morralla.
2: Potser era innecessari tot que existís.
6: Sí.
3: Hola, buenos días.
6: Muy buenos días.
3: ¿Está Manuel?
6: Sí.
3: Manuel, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
6: Sí.
3: Tú eres de Badalona, ¿no?
6: Sí.
3: Y tú te llamas Manuel Obama.
6: Sí.
3: ¿Es correcto esto?
6: Sí.
3: ¿Tú tienes algo que ver con Obama, el nuevo presidente de Estados Unidos?
6: A ver, algo que ver, no.
3: Ay.
6: No. La ¿Seguro? Verdad es que no tenemos nada que ver. Bueno,
3: nada.
6: Nada más que en el apellido.
3: Solo, ¿eh?
6: Solo.
3: ¿No hay algún pariente lejano que tú que sepas que a lo mejor era...?
6: Y él es de... Bueno, se ve que su padre venía de más arriba.
2: ¿Dónde no.
3: ¿De dónde eres tú, Manuel?
6: Yo de Guinea Ecuatorial.
3: ¿Tú de Guinea?
6: Sí.
3: ¿Tú conoces a Leonor Obama, que vive en Hospitalet?
6: Leonor.
3: Leonor, que también es de Guinea.
6: Sí, nos conocemos.
3: ¿Os conocéis?
6: Sí.
3: ¿Y eres familia?
6: No,
3: familia, no eres familia.
6: Es solo un apellido muy corriente.
3: Manuel, ¿y tú cómo ves que haya ganado Obama como nuevo presidente de Estados Unidos?
6: Hombre, yo tengo una edad que he visto de todo, ver a este hombre llegar hasta ahí, pues te puedes imaginar. Es algo que todavía no me lo creo.
3: ¿No te lo crees? ¿Tú crees que el mundo va a cambiar?
6: No, cambiar no. No, la cosa no es para tanto. Puede mejorar, puede dejar sus sellos. Si es para mejor, mejor para todos.
3: Manuel, te puedo hacer una pregunta. ¿Te ha llamado algún medio de comunicación?
6: Sí.
3: ¿Quién te ha llamado?
6: Pues mira, hoy tengo que ir a la TV3 para empezar.
3: ¿A qué hora?
6: a eso del club.
3: Ah, el club, Alberto. Ya. Pero bueno, has hablado antes con Radio Badalona, ¿eh? Eso también lo puedes comentar.
6: Sí. Nada, que antes de las elecciones me llamaron de Cadena Ser. Bueno,
3: Cadena Ser.
6: Eran preguntas de dónde era, por qué del apellido.
3: Manuel, ¿cuánto tiempo hace que estás en Badalona?
6: Pues mucho tiempo.
3: ¿Mucho tiempo?
6: Sí.
3: ¿Te gusta la ciudad?
6: Bueno, que yo la he visto, ya te digo, mucho tiempo, desde el 72.
3: Bueno, pero imagínate. ¿Te gusta vivir en Badalona?
6: Bueno, que no he vivido en otro sitio. Bueno, vine a Badalona porque tenía un amigo que habíamos hecho la mili en Canarias.
3: Ajá.
6: Y vine aquí y entonces...
3: Pero no me has dicho si te gusta o no te gusta.
6: Sí, que me gusta. Ah, vale. Porque si no me gustara ya me habría cambiado.
3: Muy bien. Manuel Obama, que vives en Badalona, gracias por todo.
6: No es de nada.
3: ¡Felicidades!
6: Gracias.
3: Venga.
2: Por la parte que te toca. Que
3: buenos
2: es
3: días, gracias.
6: Gracias.
3: Com t'escarà, Carla Sandero?
2: Estic escandalitzant cada dia més, cada vegada més.
3: Aquest espai no té precedents, eh?
2: Bé, sí que en té. La Cadena Ser, el club, en té molts precedents.
3: Anem a...
2: Ficava Metodio, que comunicava fa una estona.
3: Sí. Metodio, José Obama.
2: És a dir, que avui, si poseu TV3, a l'hora del club, sortirà Manuel Obama de Badalona.
3: De Badalona, que viu al... Passatge Morralla.
2: I qui li pregunta?
3: El mateix que nosaltres.
2: Clar, que en el club, com tractant de tot.
3: Que no ens agafa el Metodio.
2: Avui què toca, la Silvia Tarragona?
3: No ho sé. El Bassas no, perquè el tenen a Califòrnia.
2: Però segur que hi connecten, oi?
3: Escolta, Metodio no ens agafa. Metodio i acabem ja aquest carrusel de Obama amb el darrer. Mariano Obama.
2: Mariano Obama.
3: Viu a Tona. Tona és comarca d'Osona.
2: Mhm.
3: No que siguis mai, no?
2: I tant, ho estava a punt de dir.
3: Anem a Mariano Obama, que viu al carrer Major de Tona. Aquest m'ha agradat, eh?
2: Mariano Obama.
3: Mariano. Mariano Obama. És una barreja, eh?
2: Tona, bonica població.
3: Tona. Tona és molt maco.
2: Sí. Ràdio Tona, molt famosa.
3: Sí. El Letona, també.
2: Sí. El Mercatona, també.
3: Sí. El dia Tona. Al carrer Tona.
2: Sí.
3: Al campo Tona.
2: Sí. Hi ha molts.
3: Al Capravo Tona.
2: Sí.
3: Va, prou. Va. No. Jo crec que aquest espai amb escreix, eh? Hem cobert l'expedient.
2: Sí.
3: Hem analitzat des d'un altre punt de vista les eleccions americanes.
2: Com ningú ha fet, segurament.
3: Què et sembla?
2: M'he quedat astorat.
3: De ben a prop. No som una ràdio local?
2: Sí.
3: Doncs de ben a prop hem buscat els Obama.
2: Sí.
3: Hem buscat McCain, eh? Però
2: que consti.
3: No, que consti.
2: Que no ens estem mullant.
3: Que consti, però, bueno, ara ja ens podem mullar perquè ha guanyat l'Obama. Però, bueno, que consti que no hi ha cap.
2: No hi ha cap.
3: Ni a Badalona ni a la resta de la demarcació. Va, anem a d'altres temes al dia,
2: sí.
3: Et sembla? Sí, deixem ja les eleccions americanes, que potser els oients diuen... Aquests també n'estan parlant, eh?
2: Prou.
3: Parlen d'un altre tema i parlen de salut, en aquest cas.
2: Ens han deixat fins al final.
3: Ja. Yeah.
2: Amb el que ens agrada cantar.
3: Bé, escolta una cosa. Parlem avui de sanitat i de noves tecnologies, en aquest cas. I parlem de la TDT. Atenció, que ho escolti en aquest cas el gerent de Badalona Comunicació, aquesta notícia.
2: Acord obert.
3: Atenció, titular del 20 minutos. Els murcians...
2: Sí.
3: No els marcians, sinó la gent de Múrcia...
2: Sí, que hermosa eres.
3: Pot demanar a partir d'ara hora al metge a través de la TDT. Sembla això, és un escàndol.
2: És aquesta interactivitat, no?, que ven la TDT.
3: Es veu que tens que posar un canal, que és el canal 7, que jo sí. No sabia que es diu Canal Autonómico 7 Región de Murcia.
2: Sí.
3: Tu poses aquest canal, apretes el botó rojo i demanes torn al
2: metge. Això està molt bé, eh?
3: Sí, sí.
2: Això és fantàstic.
3: Escolta una cosa, això està molt bé, eh? Molt això, bé. A veure si Tele Badalona... Televisió Badalona.
2: Amb l'Hospital Municipal.
3: Aviam si... estaria molt bé, poca broma, eh?
2: Que no, que estaria molt
3: que
2: bé.
3: Que ho escoltin els dirigents. Això és una... D'entrada, t'assegura audiència.
2: Sí, i tant. I en un futur potser podem fer denúncies a la policia, també.
3: L'únic que has de tenir, això sí, un descodificador interactiu MHP.
2: Ah, t'has de comprar una maquineta.
3: Bueno, costa al voltant de 100 euros.
2: Ah, barat.
3: Bueno, els que són normals, que valen? 40, 30, 50...
2: O 20. Jo crec que per 20 ja en tens un.
3: Però aquest val 100. Mm. 100 euros, eh? Es veu que la iniciativa és pionera a l'estat espanyol i s'ha aprovat en centres de gent gran de, atenció, Alcantarilla, Molina i Múrcia.
2: Oi, oi.
3: Alcantarilla, eh?
2: Oi, oi.
3: Es veu que ara es vol estendre al resta dels centres de la regió de Múrcia.
2: Mm.
3: Anem a trucar, si et sembla, al canal?
2: Sí, i tant.
3: Aviam com va això. Canal Autonómico 7, Región de Murcia. Jo no sabia ni que hi havia aquest canal.
2: Home, sí, que tu el veus per la TDT o per no sé
3: no,
2: per
3: on. No, jo veig Aragón Televisión...
2: I Múrcia no surt?
3: Múrcia no surt, no. Aragón Televisión, la Televisió Basca, la Canal 9, que és fantàstic.
7: La Televisió, Región de Murcia, dígame.
3: Hola, buenos días.
7: Buenos días.
3: Hola, buenos días. Mira, te llamo a ver si me puedes dar información sobre el tema de pedir hora al médico.
7: No, esto no es el mutuo amor, ¿eh? Esto es la televisión. Falla un número.
2: ¿Cómo?
7: En vez de ser 44, es 40.
3: No. He llamado a 7 Región de Murcia.
7: Sí.
3: Bueno, es que yo te llamo porque...

0: possible.
1: Digui'm.
0: Volia saber si l'alcalde, el senyor Barón, sí, té cotxe oficial.
1: Doncs a veure un moment que li passaré amb la seva secretària.
0: Perfecte.
1: Digui'm el
0: seu nom. Jo, Carles.
1: Carles, què més? O d'on truca?
0: No, és un particular.
1: A veure un moment.
0: És curiositat.
1: Un moment, sisplau.
2: Mira Mataró com moderns.
0: A veure, deu ser Mataró Ràdio?
2: Seria possible?
0: Pot ser, eh? Que maca, la cançó.
2: Sí, quina és aquesta? La Noa?
0: Sí.
2: Sembla, eh?
0: És una versió.
2: Sí.
0: Minutos musicales.
2: Mataró Ràdio, gran ràdio, eh?
0: Sí, per ser nova, sí.
3: Què li diguin?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mira, trucava aviam si podria satisfer la meva curiositat.
3: Sí.
0: Volia saber si l'alcalde té cotxe oficial.
3: I això per què ho vols saber?
0: Bueno, perquè avui he vist una notícia als diaris que parlen dels cotxes oficials, dels alcaldes, i volia saber si el de Mataró en tenia.
3: A veure, jo... qui, el seu nom, sisplau?
0: Jo, Carles.
3: A veure, un momentet, això.
0: No és tan fàcil, eh?
2: No ens ho diran, ho saps, oi?
0: Però escolta, això hauria de ser una informació pública.
2: I ho és.
0: Dic jo.
3: Perdona, és que hi havia una altra trucada.
2: Ah.
0: Digue'm.
3: Com has dit que et deies?
0: Carles,
3: bueno, a veure, jo això és que...
0: És una informació privada, no, suposo?
3: Ja, a veure, és que jo, com comprendràs, no puc anar dient...
0: Bueno, en teoria sí, perquè això és públic.
3: Bueno, però a veure, jo si cas ho consultaré, però és que m'hauries de dir més el teu nom...
0: No, mira, t'explico simplement, curiositat. Avui, al 20 minuts, publica una notícia de diferents alcaldes i el que els ha costat el cotxe oficial. I jo volia saber si el de Mataró en tenia o no, simplement.
3: Bueno, pues, el teu telèfon és aquest que apareix amb...
0: Sí.
3: El 93465...
0: Sí.
3: Vale. Carles.
0: És el de la feina, sí.
3: Vale, molt bé, doncs jo et trucaria a dir alguna cosa.
0: Perfecte, gràcies.
3: Vale, adéu.
0: No ens ho hem volgut dir.
2: I no ens ho diran, no trucaran.
0: Acabem?
2: Sí.
0: Però si et sembla, anem a trucar a l'Ajuntament de Matadepera.
2: Ah. Matadepera.
0: Tindrà cotxe oficial alcalde o alcaldessa, no recordo ara. Crec que alcaldessa, crec.
2: Matadepera, no ho sé.
0: És fort, que no ens ho vulguin dir.
2: És fort. Però clar, com la premsa apareix en aquestes notícies, no agrada.
4: No va, digui'm.
0: Hola, on he trucat?
4: Sí?
0: Hola.
4: Sí?
0: Hola, digui'm. Hola, m'escolta?
4: Hola.
0: On he trucat?
4: On has trucat?
0: Sí.
4: A la Nova.
0: A on?
4: Nova.
0: Ai, no he trucat a l'Ajuntament de Matadepera.
4: Ajuntament de Pere no és aquí.
0: Ah.
4: No, aquí és la Manualitat Nova.
0: Com?
4: Copisteria Nova.
0: Ah, no, jo trucava a l'Ajuntament.
4: L'Ajuntament truques tu?
0: Sí.
4: Pues vale, no, és aquí, eh?
0: Ah, doncs a Telefònica m'han donat aquest telèfon.
4: A Telefònica t'han donat aquest telèfon de l'Ajuntament de Matadepera?
0: Sí.
4: Pues no, que tens que parlar amb ells?
0: Sí.
4: No és res de plànols ni res?
0: No, de plànols.
4: No,
0: jo volia saber, vostè potser ho sap, l'alcalde o l'alcaldessa té cotxe oficial?
4: Sí, té què?
0: Cotxe oficial.
4: Ai, no sé, no t'ho puc dir... No sé, no t'ho puc dir.
2: Ara s'ha posat trista.
4: No. Pues aquí si t'han orientat malament, perquè aquest número no és de l'Ajuntament.
0: Val, bon, doncs res, ja buscaré el telèfon.
4: Val.
0: Gràcies.
4: Molt adéu. Bé,
0: escolta, adéu. Ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí. Sí. Doncs seguirem investigant.
0: Ja ho has vist. Ja ho has vist, que tema complicat, eh?
2: Sí. Estarà molt bé que truqui l'Ajuntament de Mataró i responguem. Radio Ciutat de Badalona, diguin.
0: Sí.
2: Estarà molt bé.
5: Hello. Víctimes al telèfon.
6: Qui diga?
5: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Z.
7: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
5: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No.
10: Disculpe.
0: No.
10: Si necesita
0: ayuda. Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
0: Sí. A ver, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo sin entender.
0: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
0: ¡Operador!
11: Quin nivell.
10: Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
10: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 11.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els nous pressupostos de la Generalitat deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros, amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028, que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. A Badalona, una de les principals partides es concentra en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, que acumulen més de 13 milions d'euros. En paral·lel, la Sanitat concentra un altre gran part de la inversió. La reforma i ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol suma més de 9,4 milions d'euros. A això s'hi afegeixen més d'un milió d'euros per a serveis de l'Institut Català d'Oncologia i prop d'1,7 milions per al desenvolupament del campus Can Ruti. Aquest dilluns comencen les obres de climatització a les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització a les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFES es van començar a mobilitzar a partir del 2023. El curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güeres, la primera tinenta d'alcaldia.
3: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
2: L'atur a Badalona ha baixat per quart mes consecutiu fins a situar-se en les 11.006 persones al juny. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007. Les dades segueixen la tendència del conjunt de Catalunya, on el nombre de persones ocupades supera els 4 milions. A Badalona, la xifra d'atur de juny suposa una reducció de 58 persones davant les 11.064 que hi havia sense feina el passat mes de maig a la ciutat. A més, es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007, quan n'hi va haver 9.531. En el conjunt de Catalunya, l'ocupació marca un nou rècord al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. L'atur es redueix lleugerament amb 458 persones menys i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Així, el mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el juny de l'any anterior. Aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'Estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove que, a més, tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona els divendres i dissabtes a les 11 de la nit.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
6: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
7: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Posem-hi que comencem aquí un nou Generació Chic. Una nova entrega, una nova història d'allò que fem junts, i dic junts perquè ho fem entre tots una mica, eh? Mira, veus, la primera cançó que posarem avui és una petició o una recomanació o una... no sé com dir-li, perquè això de les peticions sona com una mica antic, no? Però sí, és una cançó que ens heu dit, hosti, podries posar-la un dia d'aquests, no? Que... I nosaltres, com que tenim aquest esperit de vocació de servei, aquí al Generació Chic estem per compartir coses. Les compartim des d'un perfil que tenim a Instagram, amb la roba al davant, Generació Chic, tot junt. I en allà, doncs, ens podeu deixar comentaris, públics o privats, com vulgueu. I a vegades hi ha gent que els aprofita, doncs, el que et deia, doncs, per proposar-nos o recordar-nos una cançó i dir-nos que li fa gràcia que la tornem a posar aquí. Doncs, escolta, nosaltres, vinga, va, som-hi. Si és de les nostres, si és dels 80, dels 90, i per què no? Ja saps que amb aquesta història que es diu Generació Chic, que portem ja, doncs, 5 temporades fent, el que fem és recordar aquells èxits dels 80 i els 90 que ens van fer créixer, que ens van fer estimar la música. El que nosaltres en diem la banda sonora de la teva vida. La banda sonora de les nostres vides. Nosaltres posant música a les diferents bandes sonores, a les diferents vides que compartim, moltes d'elles, doncs, amb vosaltres, eh? Això és el Generació Chic, un programa o una història o un podcast. Ara resulta que també n'hem de dir podcast, perquè a més del podcast la gràcia és que a la web de la ràdio on els teniu tots penjats. Tots els, absolutament tots els programes que hem emès estan tots penjats, perquè doncs un dia doncs te'ls emportis, no sé, els emportis de viatge o quan surts a córrer, o dic de viatge perquè ens comentava gent que en aquestes últimes vacances, doncs mira, el Generació Chic ha sigut doncs el que els ha acompanyat en aquestes hores i hores, aquests quilòmetres de carretera, gent que ha fet viatges en cotxe, no? Abans paraves a la benzinera i compraves un caset de l'Arevalo o de la Camela. Doncs ara pots buscar-ho a la web i posar-te, per què no, una mica de Generació Chic, que ja saps que és doncs un espai en el que durant aquests 55 minuts que tenim junts, a cada programa, a cada història, a cada entrega, a cada episodi, no? Perquè si parlàvem abans d'una nomenclatura de podcast, ara li hem de dir també episodis a tot això, doncs en cada una d'aquestes recordem alguns èxits, sens dubte, que hem tingut en aquestes dues dècades importants de la música, com són els 80 i els 90. I per començar, com ja t'ho he dit abans, t'ho he anunciat abans, que nosaltres començarem avui, doncs, amb una petició vostra. Una cançó que ens demaneu, que en aquest perfil d'Instagram, doncs, ens fèieu arribar les vostres ganes de sentir-la i de que la compartíssim tots junts. Això ho feia la Montse, ens deia, home, hi havia una cançó del Richard Marx que a mi m'agradava força, moltíssim.

0: Estació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs també amb el Richard Marx ens hi posarem i escoltarem aquest des del Repeat Offender, un àlbum de el segon àlbum de 1989, el cantant de Chicago, Richard Marx, Right Here Waiting. Waiting for you, clar, evidentment.

la cançó aquesta d'enamorats, no? Una cançó per enamorar-se, una cançó per dir-te que t'està esperant-te, no segurament en allò de dir, ostres, va, que fem tard, nena, espavila, que no arribarem. Jo crec que és més, la història va més, doncs, home, una vida esperant-te per compartir-la junts. Va tenir més èxits, el bo d'en Richard Marx, però... Si fem un examen d'aquells... recorda, digue'm, si us plau, quina és una cançó que recordes del senyor Richard Marx. I estic segur que posarem aquesta, no? Perquè sí, perquè és el senyor Richard Marx. I ara anem amb uns suecs que també, home, doncs ens han donat moltes tardes de glòria. Ens han fet ballar com a reines. I moltes reinones han sortit d'aquest Dancing Queen dels ABBA.

Qui no s'ha sentit com una reina amb aquest dancing queen dels ABBA? De fet, no sé si anava per aquí la cosa. Hi va haver un programa, aquell programa que feien d'aquella cançó de... aquell programa que feien a TV3, que ens van parlar una mica de l'estructura d'aquesta cançó, d'on venia i tot això, però el cert és que aquesta cançó es va... jo la relaciono molt amb els casaments, perquè és una d'aquestes que hem fet servir molt per fer aquelles performances, no?, amb alguns convidats, amb alguns de la família, i tots ballant alhora i fent aquestes coses, no? No sé si tu també t'hi has trobat i també ho relaciones, però el cert és que aquesta cançó va escoltar per primera vegada en un casament reial a Suècia. I va ser el 1976, és una cançó que té anys, eh? Dancing Queen, dels ABBA, de l'època del Fernando i tot allò. Vaya colla, els ABBA, si ens n'han donat de glòria. Sí, tant que sí. Parem amb una d'aquelles versions... Home, aquests també, déu-n'hi-do, però aquelles versions en directe que ens agraden a nosaltres, no? I més si són de gent com el Sopa, el Gerard Quintana. Aquest és de l'últim concert del 91, aquell Boig de la Ciutat, la versió en directe, va. Sí, no?

0: Que bon sempre el sopa de cabra, noi.
1: Generació Chic.
0: Va, que seguim ara amb una colla que es diuen Hugh Lewis and the News. I amb aquest èxit, això es diu Stuck With You, i és del 86.

Diu aquesta cançó que ens porten els Hugh Lewis and the News, una d'aquelles cançons, mira, ens agrada, ens dona aquell rotllito, no? Són cançons carregades de bon rotllo. I nosaltres és el que volem transmetre des del Generació Xic, aquest bon rotllo a tota hora. Dic a tota hora perquè ja ho saps que ja la majoria de vosaltres ens diu que no ens escolteu ben bé a l'hora de emissió del programa, sinó que ho feu després, o que fins i tot us recupereu després una altra vegada, cosa que us agraïm moltíssim. En Hugh Lewis, com sempre acompanyat dels News, la seva banda, amb aquest Stuck With You.

va. Ostres, un altre. És que vas veient a veure qui et toca posar ara i dius, home, si és que tots són... Això són tamassos, tots. Sí, és clar que sí. Això és insurrecció de l'último de la fila. I això vol dir que... És que, clar, és l'último. Què vols que et digui, tu? Des de l'Enemigos de lo Ajeno, del 86.

Segurament per molts... és que clar, els amants de l'últim de la fila tenen tantíssimes cançons on triar. Però i són una gent... Els que, jo sé que perquè alguns de vosaltres sou molt de l'últim, eh? Jo també, a mi també m'agrada força. Però dic que hi ha èpoques de l'últim que us agraden més que altres. Nosaltres sempre, l'altre dia, vam triar com una de les importants, doncs, com un burro amarrado a la puerta del baile. Però d'aquesta època, de per exemple, aquest àlbum del 86, d'Enemigos del Ógeno, n'hi ha que sou més d'aquesta Insurrection. Nosaltres això de triar entre cançons de no ens agrada. Saps què podem fer? Un dia en posem una i un altre dia en posem una altra. I si a tu aquesta ets més que t'agrada, doncs una altra, ens ho pots dir, el que et deia abans, al perfil d'Instagram, no? Ai, si en tenim de ganes de veure l'últim en directe en aquest tour, aquesta gira que està aquí mateix, i això... I estem ja amb un soci com molt britànic, eh? Això sí que és molt britànic, perquè són els Fine Young Cannibals. Això és del 88, The Raw and the Cooked, es diu l'àlbum. I la cançó ja la coneixes, She Drives Me Crazy.

0: ara, si no t'han dit alguna vegada o li has dit tu amb algú que porta boig, allò que... això, el que els anglesos en diuen she drives me crazy. Ell em porta totalment boig. Doncs jo no sé si tu han dit a tu o ets tu que has dit que algú et porta boig. Agafem-ho pel costat xulo, no? Pel costat maco. És bonic que algú et porti boig. Perquè, sens dubte, això vol dir que et sents viu. Perquè al final acabem en el de sempre. L'amor, que bonic que és l'amor. Fine Young Cannibals. Era el 88 que ens portava en aquest superèxit, que avui, com sempre, doncs, recuperem aquí el... on ha de ser, si no, el Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a donar una mica de canya, anem a donar una mica de bambú, que deien Bosé, no? Des de Los Chicos No Lloran, un dels èxits d'un dels àlbums guapos d'en Bosé, quan encara no deia segons quines coses estranyes. Bambú, bam, bambú.

Doncs donem una mica de canya, donem una mica de bambú a la història, donem una mica de brillo aquí, eh? Et deia abans el Miguel Bosé, quan encara no li donava per de fer segons quines sentències i parlar de... quan feia cançons, que és el que això, perquè ara amb aquella veu que se li ha posat, no? I que jo no sé, és un tio que sembla que s'hagi menjat a si mateix, no?

una de les cançons, jo crec que de la última etapa, no sense anar al aquella del Superman o Don Diablo, totes aquelles coses de l'inici del Bosé, aquesta part de cap aquí, quan ja et dic que encara no li donava per fer segons quines sentències i parlar de coses estranyes que no venen al cas, davant les vacunes, va tornar com mig loco aquest paio. Bé, doncs a nosaltres ens agrada recordar-lo més que per aquesta última etapa, que no sabem com t'ha sortit, doncs per les cançons bones que feia. Si bé a l'època aquella que anava amb el mocadoret penjat sortint dels texans, que home, allò va crear escola, de l'última etapa també, on per exemple amb aquest Los Chicos No Lloran del 90, doncs també va fer coses xules, entre elles aquest Bambú i aquells duets, aquestes cançons van portar certs duets que també van estar absolutament molt, molt, molt bé. Són gent que, no sé, canten bé, tenen bones històries i després arriba un moment que se'ls en va la flapa, tu. Mira, un altre dels que... Déu-n'hi-do també com se li ha girat la flapa. En Terence Trent D'Arby, però ara li hem de dir Samantha Matreya. Mira, també va canviar i també ara s'ha canviat el nom i no sé, aquestes coses místiques que li passen a la gent. Això és el Dance Little Sister i és del 87. Una cançó que ja ens posa amb ritmillo guapo per ballar. Hey!

aquest Dance Little Sister. Ai, jo em trobo que és una... Això és una passada, és una... És un tema que dona molta marxa, molta història, molta força, i això ens agrada moltíssim aquí, al Generació Chic. Dance Little Sister. Don't give up today. Dance on you tomorrow. Ai, va, tu. Hosti, aquesta també. Déu-n'hi-do, eh? Quina tria més xula hem fet avui aquí, al Generació. Amb els Pretenders i aquest Don't Get Me Wrong. Avui estem allò de dir, va, quina ha sigut la millor cançó d'avui? Us ho posarem molt difícil. Perquè encara ens en queden alguna barradera que també són de les bones. Pretenders, som-hi, va, fondi, fondi.

La banda de la Chris Hayden com a veu solista, com a veu important dels Pretenders, que ens portaven aquest Don't Get Me Wrong, una cançó, jo diguem que una de les que podríem posar dins de la banda sonora de la nostra vida, una de les cançons, sens dubte, que conformen aquella banda sonora que dèiem abans d'això, de la gent que vam créixer amb els 80 i els 90 Pretenders amb aquest Don't Get Me Wrong de 1986. I aquests qui són? Són els Green Day. I això, Welcome to Paradise.

Benvinguts al paradís, doncs. Welcome to paradise. Això és des de l'àlbum Dookie, que és l'àlbum de presentació d'aquesta gent que es diuen Green Day. La banda que arriba des d'Oakland, des de Califòrnia. Una banda una mica transgressora, eh? Ja ens agrada també una mica això. La transgressió sempre té aquell puntillo, té aquella cosa, aquella gracieta. I que et convidin al paradís, doncs també, què vols que et digui? Bé, de fet, que et convidin sempre és bo, no? Encara que sigui una cervesa. Green Day, well.

0: I ja sabeu que aquí doncs, estem amb aquella història de música dels 80 i 90, molta música de discoteca, i a vegades també n'hi ha uns altres que no us agrada tant la discoteca i dieu, home, hòstia, de tant en tant poseu una mica pels macarres que anem amb xupa de cuero i aquestes coses. Home, aquests són, és un altre rotllo més grunys, més, més... Bé, però també els posem aquí. Welcome to Paradise. And Green Day. I ara... Va, que acabem.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! One step beyond!
0: I acabem, per dalt de tot, acabem a la banda altíssima de ritme de festa amb els Madness i aquest One Step Beyond, aquest pas adelante, aquest pas endavant. Un pas endavant, diuen que alguns el van fer així en plan més de pas enrere o pas cap al costat, però això és més una història més política que una altra cosa. D'això en vam fer una versió en castellà, eh? A veure si podem fer, si ens dona temps, perquè estem a final de programa, i a veure si ens dona temps a poder jugar una mica i poder buscar aquest, aquest pas, passo adelante en castellà. De moment nosaltres escoltem la versió doncs, anglesa, eh? La versió original d'aquest pas adelante, d'aquest One Step Beyond que marcaven els, els Madness. Amb aquella entrada, tot això va, a veure si ens hi posem.

0: One Step Beyond, l'àlbum també es deia One Step Beyond. Et deia que aquesta gent doncs, van fer una cosa en castellà, que era a l'inici de la cançó. Era una mica... A veure si ens... És que, clar, que estem al final del programa, no sé si ens dona temps, però mira, deia això.
1: Fíjate en esto, el sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rock cañero de Madness. ¡Un paso adelante!
0: Aquí començava la cançó, diguem-ne, amb la versió aquesta que vam fer en espanyol, amb un Spanglish una mica estrany. A nosaltres ens ha servit per acabar el programa d'avui, el Generació Xic d'avui, amb els Madness i aquest One Step Beyond amb la seva versió, diguem-ne, en anglès, eh? Però mira, hem jugat una mica, tot i que sigui al final, doncs per posar també aquesta història en castellà. La setmana que ve tornarem, la setmana que ve vindrem amb més històries, amb més Generació Xic, amb més cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres ens proposeu o ens demaneu, eh? Et dic, alguns ens diuen que no posem tanta música disco i que posem més en rotllo grunge o més rotllo, com per exemple aquest ska més dels Madness. En definitiva, que tornem la setmana que ve, que com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
3: Antoni Ramoneda.

0: 活在失信之痛苦里，干掉国林。
1: 阿七就能落进去了。
2: 何が何だってめえ、夢でもそれで
3: 殺されちまうよ。分かってたはずだ。

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents d'aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
7: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Oscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, i que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell blau 4 alça en 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
0: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
12: la respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
11: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va vinguent gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí que continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals, perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
0: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
15: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora, perquè un home ha mort en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I encara més successos perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
2: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
2: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
16: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buós i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
17: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
16: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
2: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
18: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
19: Molt satisfets de com està funcionant a aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'orga actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
18: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
0: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
2: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
21: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
20: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim, demà diumenge, al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
22: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-Sacosta.
0: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
2: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
23: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
24: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
23: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys. I a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
2: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
3: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
0: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre Alcaldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa. Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa, contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
1: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
3: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
7: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar en la amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. és totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
1: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera J660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madre Manyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
12: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
11: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
1: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
3: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la centre de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.
1: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
3: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals

0: El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
2: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys atrets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
1: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
2: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
2: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
1: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
3: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buós i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
4: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
3: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
1: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
2: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles

0: d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'Estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
1: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells, fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
0: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
2: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
3: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
4: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
5: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triedos i boletaire sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
3: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que... Es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
2: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
3: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
2: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
3: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
7: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas amb victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
3: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
3: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
2: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Anna Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
3: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
8: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
3: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
2: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
3: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
3: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
2: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
3: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Són les 3. Notícies Badalona.
3: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà a aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions per al pagament de subvencions o d'altres partides per als serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. Guanyem porta a debat d'una banda la defensa del dret superior de protecció de la infància i adolescència de Badalona davant la pèrdua d'habitatge i de l'altra la regulació de l'ús de les zones d'aparcament per part dels tallers de reparació de vehicles al barri de Manresà. Paral·lelament, Badalona en Comú Podem defensa l'adequació i millora de les àrees d'esbarjo per a gossos, la creació d'una nova àrea en el barri del Raval i la construcció d'una llar d'infants pública al barri del Progrés. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística, considerant que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica el canvi climàtic. Segons expliquen, la protesta del passat diumenge anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem l'Olivier Bourgeau, de l'equip de mitjans de la coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
4: Però hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
5: Que si anem construint, arribarà un moment que ja no hi haurà diguéssim, possibilitats de viure-hi, senzillament, perquè fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
3: En el context actual de crisi climàtica i amb unes onades de calor cada vegada més presents a les grans ciutats, les entitats alerten de la necessitat de tenir espais verds que serveixin de refugi climàtic. Des de l'entitat posen com a exemple el projecte de pacificació de Francesc Layret, on s'han eliminat tots els arbres, o la nova Rambla Sant Joan, on la presència de ciment s'ha incrementat respecte a la via original. La coordinadora té previst reunir-se el pròxim mes de juliol a Badalona. Nou episodi en les presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, amb seu a Badalona. Segons ha avançat el periòdico, l'entitat va acomiadar el 2025 l'exgerent i l'excoordinadora econòmica després que denunciessin possibles desviaments de fons davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Antifrau va advertir que aquests acomiadaments vulneraven la llei de protecció dels alertadors i va reclamar la readmissió de les treballadores, una petició que no va ser atesa. A més, fins a 4 caps d'unitat vinculats a la denúncia també haurien estat destituïts, fet que ha incrementat la controvèrsia al voltant de la gestió interna de la institució ubicada a l'entorn sanitari de Can Ruti. L'entitat ha emès un comunicat en què indica que el juny del 2025 es va iniciar una reorganització interna impulsada per la nova direcció. Alhora afegeix que no es comentaran els acomiadaments fins que se celebrin els procediments judicials previstos per al 2027. La investigació d'antifrau es va iniciar a finals del 24 arran de queixes sobre la gestió de recursos destinats a projectes científics, alguns dels quals liderats per l'investigador Manel Esteller, que va deixar la direcció del centre aquell mateix any. Per la Direcció General d'Entitats Jurídiques analitza si la Fundació compleix amb l'obligació legal de destinar almenys el 70% dels ingressos a les seves finalitats fundacionals.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
9: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
10: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
9: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
10: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona, eh? I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
9: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
10: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
9: Per tant, d'aquí la importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
10: Correcte.
9: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
10: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
9: Aquest funcionament lent.
10: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipertiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'accés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
9: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
10: Sí.
9: El gluten és un problema també per la tiroide?
10: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això sobretot transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
9: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
10: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni. També els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot, que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem algú més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
9: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
10: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el broqui, la coliflor, la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control. I amb la tiroide, més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
9: I l'estrès ho desequilibra tot.
10: Absolutament.
9: De quina manera afecta la tiroide?
10: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
9: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara, i li ressona tot això una mica, no?
10: Sí.
9: Doncs queda per atenció, per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
10: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
9: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
10: Igualment.
9: I fins la propera.
10: Fins la propera. Adéu.
11: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
12: El millor del Badalona Matí.
11: Amb xancles i banyador.
13: I avui engeguem aquesta segona hora de programa amb la nostra secció de psicologia, amb la Mercè Soler Soriano, psicòloga i directora de CIM Psicologia. Bon dia, Mercè.
14: Hola, bon dia.
13: Avui parlem de les altes capacitats. Explica'ns, primer de tot, què són.
14: Ostres, la pregunta més difícil.
13: Com ho definiríem?
14: Doncs mira, tradicionalment, quan parlem d'altes capacitats, ens imaginem una persona que té un quocient intel·lectual molt alt. Uh-huh. Abans es pensava que havies d'aconseguir un 130 de quocient, i avui dia sabem que això no és cert.
13: Perquè sovint es confon amb superdotats, no? Les altes capacitats.
14: Ara ho explicarem, perquè dintre de les altes capacitats estarien les persones superdotades i les persones talentoses, diguéssim, que destacarien en algun talent, en un o en diversos talents. Però mira, les altes capacitats jo les explico com una forma d'entendre la vida. És un conjunt de característiques que defineixen... Ui, perdoneu que estava aquí. Espera, perdoneu.
13: Un momentet, tenim problemes tècnics. Ja està.
14: Ara fora, que estava fent una gravació. Doncs és una forma d'entendre la vida que et defineix amb unes característiques, perquè tu tens unes capacitats cognitives que estan per sobre del que seria la mitja en algunes àrees o en totes les àrees. I això què suposa? Que captes moltíssima informació, que aprens molt ràpid, que relaciones la informació, que ets molt curiós, que necessites saber el perquè de les coses, que pots resultar una persona molt impacient. Vull dir, també, per exemple, que vius les emocions amb molta intensitat, perquè generalment són persones que són hipersensibles, que són molt empàtiques i, a més, que tenen un fort sentit de la justícia. Imagina't tot això que dona un perfil de personalitat, doncs, una miqueta diferent.
13: Uh-huh. I això com ho viu una persona? Clar, perquè jo m'imagino una aula, no?, amb un nen o una nena amb altes capacitats. Com encaixa en aquest entorn? Es pot sentir estrany fins que no se'l diagnostica, fins que no se'l valora, no?
14: Exacte. Molts dels nens passen desapercebuts i sí que se poden sentir estranys perquè s'avorreixen. Ells no entenen el per què no estan motivats amb els aprenentatges. Mm-hmm. I a més, a nivell de relacions socials, poden sentir-se una miqueta diferents, perquè moltes vegades tenen uns interessos diferents. Mira, jo tinc un nen, per exemple, que veu el Telenotícies cada dia i s'interessa molt per la política.
13: Quants anys té?
14: Doncs té 12 anys.
13: No seria més habitual, no?
14: Exacte. Aleshores, bueno, és capaç d'entendre-ho, veu les notícies acompanyat dels seus pares, uh-huh, però quan arriba a l'escola no parla del Roblox ni parla d'una sèrie de Netflix, sinó que té uns altres interessos. Clar. I aleshores, clar, o t'adaptes o et sents diferent, i moltes vegades acaben apartant-se. Uh-huh. Aquest nen de vegades agafa un llibre i es posa a llegir en el pati.
13: Uh-huh. Són nens i nenes que treuen bones notes, Mercè?
14: Doncs mira, no. Generalment són nens... Mira, si per exemple... T'ho explico millor. Depèn. Si ets un talent acadèmic, què vol dir un talent acadèmic? És un nen que se li dona molt bé tota la part verbal, tota la part lògica. Doncs sí, generalment treuen bones notes perquè tenen moltíssima facilitat. No és que estudiïn, és que se'ls hi don de natura ja. Uh-huh. Però si no és així, què passa? Que hi ha nens, hi ha perfils de nens que aprenen tan ràpid que s'avorreixen. Tu pensa que l'escolaritat, el sistema escolar, és molt repetitiu. I aquests nens, només amb una sola vegada que expliquin una cosa, ja se la saben. Aleshores s'avorreixen moltíssim i ja es desmotiven. Clar. Es desmotiven i aleshores el que fan és no prestar atenció, estar més pel joc... Bueno, posen en marxa sistemes compensatoris, doncs, per sobreviure, evidentment.
13: Com quins?
14: Com, per exemple, portar-se malament, molestar els altres, i de vegades fins i tot els podem confondre amb altre tipus de trastorns. Uh-huh. Perquè l'alta capacitat no és un trastorn. És una forma de ser, una forma de viure, però no estaria dintre del que s'anomenarien els trastorns, dintre del DSM-5 de psicologia. Uh-huh. Aleshores, es poden confondre amb altre tipus de trastorns que podrien ser la hiperactivitat, que no vol dir que no n'hi hagi nens amb altes capacitats i amb hiperactivitat, yeah, però podem confondre o nens amb trastorns conductuals o nens amb molta ansietat, perquè molts d'aquests nens, evidentment, desenvolupen molta ansietat perquè no entenen què els hi passa, i això suposa, doncs, estar sempre amb una sensació d'alerta, d'incomoditat, que els hi fa estar una mica ansiosos.
13: Clar. Es dona igual entre nens i nenes?
14: Doncs mira, no podem saber, i ja et diré per què. perquè detectem molts més els nens. I per què detectem molt més els nens? Doncs, com sempre, perquè tenen conductes més externalitzants. Val. Si jo més fracasso, extremes, em comporto, no?, malament, estic molt irritable, em portaran al psicòleg. Però les nenes, què passa? Que les nenes tendeixen més a adaptar-se a l'ambient. Aleshores queden més camuflades, igual que en d'altres trastorns, no? Aleshores, moltes vegades m'arriba una nena, per exemple, doncs fixa't tu, m'ha arribat la detecció a partir d'una nena que s'autolesionava. I a partir d'altres símptomes arribem a veure què està passant allà sota, o amb una depressió, o amb dificultats amb la relació amb els seus iguals, amb el grup de les nenes. Perquè són nenes molt empàtiques, que es donen compte de les dinàmiques i pateixen molt. I a vegades diuen les coses molt clares i semblen més adultes, i això no agrada a la resta del grup.
13: I a partir de quina edat se sol diagnosticar?
14: Doncs mira, a partir dels 5 anyets, vull dir, diguéssim que quan són més petits ja veiem símptomes, ja veiem signes, no símptomes, signes. Per què? Perquè són nens que comencen a parlar molt d'hora, de vegades comencen a llegir i a escriure abans aprenen de forma autodidacta, són nens molt curiosos, fan moltes preguntes, i ja podem una miqueta dir aquest nen sembla que té potencialitats. Però a partir dels 6 anyets, diguéssim que ja podem passar totes les proves estandarditzades, és el moment que jo crec que ja podem començar. I no cal esperar. Això d'esperarem, aviam, no, perquè aquestes potencialitats s'han d'estimular. Perquè tu pots tenir un cotxe molt veloç, però si no el saps fer anar i no fas quilòmetres, aquell cotxe no donarà tot el que pot donar de si. Doncs és el mateix, no? Aleshores, molts dels nens i nenes es perden pel camí, es perden a dins del sistema educatiu i queden totalment, doncs, desmotivats, camuflats, en fracàs escolar i sobretot a l'ESO.
13: I quines proves se'ls fa per saber si tenen altes capacitats o no?
14: Doncs mira, la detecció de les altes capacitats es fa de manera clínica. Què vol dir? Que es fan un conjunt de proves. I què és al final? El psicòleg, perquè ha de ser un psicòleg clínic especialista o un psiconeuròleg especialitzat en altes capacitats, el que dirà si hi són o si no hi són. I es passen proves cognitives, proves aptitudinals, proves de personalitat, es passen qüestionaris específics als pares, es passen qüestionaris específics a l'escola.
13: Els pares també?
14: Els pares i a l'escola i els tutors de l'escola. Tant específics d'altes capacitats com de personalitat i com d'adaptació. I amb tota aquesta informació, doncs, podem arribar, no?, concloure una mica si està dintre de les altes capacitats o si no està dintre de les altes capacitats, perquè de vegades és un nen, doncs, que intel·ligent, diguéssim, amb unes aptituds per alguna de les àrees, però no arriba a tenir altes capacitats, perquè ens movem en percentils, és a dir, que sí que hi ha també uns resultats numèrics. No només ens basem en els resultats quantitatius, però sí que són molt importants, perquè si un nen és capaç, per exemple, de treure't un percentil 90 amb la capacitat verbal, vol dir que si el treu, n'ha arribat a realitzar bé aquestes proves. El que també ens podem trobar nens que estiguin desmotivats i que no en treguin aquests percentils significatius, però nosaltres a nivell clínic estem veient que aquest nen sí que té aquestes característiques. Aleshores, de vegades treballem una miqueta a nivell emocional i quan passa el temps necessari, doncs tornem a repetir aquestes proves o li passem una prova que mesura el mateix, però diferent.
13: Val. Quan a un pare o una mare els dieu que el seu fill o filla té altes capacitats, s'espanten, quina és la seva primera reacció?
14: Depèn. Si ve de sorpresa, perquè venen per un altre tipus, no?, com aquesta nena, es queden molt parats. I de vegades es senten molt culpables de no haver-se'n adonat, no?, perquè els pares sembla que ens hem d'adonar de tot.
13: Ho hem
14: de saber tot. Però després, quan s'explica i ho entenen, i entenen les característiques dels seus fills, i de vegades les seves pròpies, perquè moltes vegades quan hi ha un nen o una nena amb altes capacitats també hi ha un pare, una mare, un avi, un tiet.
13: Això es dona, no?
14: Això es dona. Aleshores, arriba una miqueta la comprensió, i la comprensió dona com un relax i una tranquil·litat, que dura un temps, perquè després ve la pregunta de Mercè, i ara què fem? Hem de donar aquest informe a l'escola? I l'escola què farà? Aquí ve la segona part, que és una segona part intensa i que dependrà de moltes variables. Jo dic que no puc donar una recepta, dependrà del nen, de l'escola, del tutor... De...
13: Clar, perquè quines eines doneu a la família i a l'infant, no? Perquè, i també a l'escola.
14: Clar. Mira, nosaltres el que treballem moltíssim és que el nen és l'autoconeixement i l'autoacceptació, i que vegi aquestes característiques com algo positiu. I els pares, saber-los acompanyar. I a l'escola, doncs també ens coordinem amb l'escola, perquè mira, hi ha alguns nens, sobretot els que s'anomenen superdotats, és a dir, que tenen capacitat superior en totes les àrees, alguns d'aquests nens necessiten passar de curs. O sigui, els hi va bé una acceleració, mentre que d'altres nens doncs estan bé dintre del seu grup classe i potser amb un enriquiment amb alguna de les àrees ja en tenen prou. Però saps què és el més important pel nen? Que el profe l'entengui. És a dir, que ell sàpiga que el seu professor, que el seu mestre, entén el que li passa. I quan s'està avorrint, per exemple, li pugui fer un senyal i que ell li digui, surt un momentet. És a dir, sentir-te comprès, que no estàs sol, que no estàs perdut. I a partir d'aquí, aquest nen, de veritat, que farà un canvi.
13: He sentit a dir també que el benestar emocional amb les altes capacitats també és clau.
14: Totalment, totalment. Totalment, perquè un nen que no s'entengui és un nen que pateix molt. Perquè, a més, ells busquen la lògica del que els hi passa. Aleshores, no entenen de vegades aquesta irritabilitat, aquesta baixa tolerància a la frustració, estic sempre enfadat, estic enfadat amb el món, estic trist, què em passa? I aleshores aquest treball de moltes vegades recuperar aquesta autoestima que l'han perdut, aquesta seguretat, doncs és el primer pas. I sobretot on treballem, què hem de treballar, tant la família com el professorat, com els psicòlegs que treballem amb aquests nens, és amb la motivació.
13: Clar.
14: Perquè sense motivació no hi ha aprenentatge, i és el punt més important i el que més perden molts d'aquests nens.
13: Mercè Soler Soriano, gràcies per haver-nos fet entendre una mica millor què són les altes capacitats.
14: Gràcies a vosaltres.
13: Fins una altra.
14: Bon dia. Adéu.
15: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
16: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I és dilluns i, per tant, toca parlar de la cuina. Avui ens acostem a una proposta gastronòmica que ens porta molt lluny sense sortir de la ciutat. Això sí, parlem del restaurant Cúrcuma, un restaurant que s'ha especialitzat en cuina índia tradicional i que està situat al carrer de Sant Joaquim, al número 23. Tuti.
13: Doncs sí, bon dia. Cúrcuma ens presenta doncs, com un espai acollidor, familiar, pensat tant per descobrir nous sabors, nous gustos, com per gaudir també d'una cuina tradicional feta amb espècies fresques, bons ingredients i una atenció ben propera. Ells defensen una idea molt clara, que menjar bona cuina índia també pot ser una experiència accessible i per totes les butxaques. Avui tenim amb nosaltres tres veus molt especials del restaurant.
9: Que és la família Miki, Cúrcuma,
13: Exacte. En Miki, el pare, la Jap, la filla i la Suiti, que és la cuinera i la mare de família. Bon dia a tots tres.
17: Bon dia.
13: Com esteu?
18: Molt bé.
17: Molt bé.
13: Per començar, expliqueu-nos com neix aquest projecte, com neix Cúrcuma, d'on surt aquesta idea d'obrir un restaurant índia aquí a Badalona. Ja, tu han explicat això?
17: Doncs sí, nosaltres abans teníem un kebab i havíem introduït alguns plats indis que fèiem a mare en aquell moment i vam veure que la gent demanava molt d'aquest tipus de menjar. Llavors, mons pares van pensar, i si en fem un només de menjar hindú. I així va néixer i vam trobar un local, el vam reformar de zero i vam obrir amb el menjar indi.
9: Com ho ha respondido, no? La gent de Badalona ante la comida índia. Agrada? Quins són els plats que més us demanen?
19: Sí que se han gustat mucho los gentes. Como teníamos, cuando teníamos kebab, gente ha gustado mucho platos indios y siempre dicen que ¿por qué no montáis un restaurante indio? Entonces hemos pensado para montar un restaurante y hemos pensado un nombre con una especie, cúrcuma.
9: Porque están muy presentes en la cocina india, ¿no?
19: Sí, entonces cuando ya hemos montado, cambiado por kebab con restaurante indio, era una gran sorpresa, muy grande para nosotros también, que gente de todos lados venía así, que no lo sabía, que de gente de Badalona gusta mucho como un típico restaurante indio.
9: Yo tuve la impresión un poco de comer...
13: En casa.
9: Sí, de comer aquello, no en mi casa, porque en mi casa no se hace comida india, pero sí lo que se comería en cualquier casa india. ¿Es así?
19: Sí, es así. Cuando ya cocino, es igual como cocino para en mi casa, para mi familia, para mis hijas, para mis padres y todo. Es así.
13: ¿Cómo explicarías la cocina hindú a alguien que no la conozca? Porque sí que es sinónimo, mucha gente no entiende hindú por picante, curry y ya está. Y es mucho más, ¿no, Miki?
18: Claro. Bueno, es, depende de, también del gusto, le jugamos con las especias y tal, ¿sí? Que no son muy picantes, ¿sí? Y cambia de sabor, ¿sí? Por eso es así, no todos son picantes.
9: El picante en cúrcuma, en vuestro restaurante, ¿está un poco rebajado respecto a la comida india original?
18: Sí,
9: el paladar de aquí lo exige,
18: algunos platos hay muy suave que no viene tan picante, y algún plato que como se llama Madras y Vindaloo son muy potentes, es muy picante, como igual como India.
19: Pero en India tampoco, no todos los en todas las casas comen picante. Eso es también como entre familia de nosotros, no es que somos de la India y comemos picante. Eso no es así. Eso es, depende del gusto. Alguno quiere con poco picante, y también depende que si hacemos comida suave, puede comer picante aparte también.
9: ¿De qué zona de la India procedéis? Lo digo por si es una cocina muy típica también de una región en concreto.
18: Sí, somos del norte,
9: del
18: Punjab.
13: Las especias, ahora hablábamos de ellas, ¿no? Son muy importantes en vuestra cocina. ¿Qué especias no pueden faltar nunca en un plato hindú?
19: Por ejemplo, lo más importante es como...
18: Cúrcuma.
19: Cúrcuma.
18: Cúrcuma, lo que lleva cúrcuma, eso sí.
13: ¿Todos
18: sí,
13: los platos llevan cúrcuma?
18: Mayoría sí.
19: La mayoría sí. Porque cambia sabor también, pero cambia color, presentación del plato también, y tiene muchos, por ejemplo...
18: De beneficio
19: beneficios
18: de la
19: también, cúrcuma.
18: Sí. Igual tiene como de jengibre. Sí. Jengibre tiene que... Mayoría también llevamos jengibre nosotros también.
13: Sí. Es digestivo.
18: Es digestivo, claro.
19: Digestivo, sí, ajo, sí. Jengibre, cilantro fresco y comino son...
18: son básicos, y
19: básicos
18: así que,
19: para hacer un curry.
18: No puede ser falta.
19: Cebolla, tomate, eso.
13: Potencian el sabor, es evidente, pero ¿se tienen que poner antes de la ebullición, después, para que ganen en presencia?
19: Sí, por ejemplo, cuando empezamos a cocinar un plato hindú, poner un poquito de aceite, depende, y luego poner un poquito comino con y luego hacer un poquito de ajo y jengibre, y luego con cebollas, y luego tomate, y luego, por ejemplo, quiere preparar un plato de guisantes y patatas. Entonces, mezclar guisante y patatas con sal y esas cosas, con cúrcuma... Y una especie se llama garam masala.
13: Sí.
19: Y eso lleva muchas especies, por ejemplo, pimientas negras, comino, y luego que es cilantro seco también. Es una mezcla de especias. Y puede mezclar un poquito de agua y preparar un plato.
9: Jap, ¿i què representa per tu també formar part d'aquest projecte? No sé si estàs des dels inicis, si ja vas treballar, tu ets més joveneta, en el kebab, si vas començar...
17: He estat present, en tota... Des de moment zero sempre he estat present. He format part des de zero i ara estem a un bon nivell on ens coneix molta gent i disfrutem com reacciona la gent a nosaltres. Ser un negoci familiar jo crec que és el que fa que la gent ens estimi tant el nostre menjar i a nosaltres. I bueno, a mi m'enorgulleix, no? Saber com quan jo era petita mon pare va fer el pas de venir a Espanya, i ara tots junts amb el nostre esforç hem construït algo que és únic. I de no ser així no hagués passat tot
9: que
17: això.
9: És vostre i que a més us identifica, no?
17: Exacte.
13: La teva mare cuina i tu i el teu pare esteu a sala.
17: Exacte.
13: Això com es porta? Treballar amb la família també? Com es separa, no?
17: Sí, bueno, sabem el que se'ns dona bé i tenim el marge, perquè ens coneixem i sabem que així funcionem i ho tenim tot clar.
9: I tu com et mous entre fogons? També t'agrada cuinar?
17: M'agrada cuinar a casa.
9: A casa.
17: I jo faig una mica de tot, també faig molts plats catalans a casa meva.
13: Quin és el plat per excel·lència, aquell més representatiu de la vostra cuina?
19: Es que como chicken tikka masala.
13: Chicken tikka masala.
19: Chicken con pollo, sí. Hay chicken korma, son platos estrellas.
13: ¿Estos son los que no fallan nunca en una casa?
17: Sí.
13: Siempre hay.
19: Sí, son salsas suaves sí. Y puede añadir picante si quieres, depende del gusto, y son platos estrellas.
13: Y para alguien que no ha probado nunca vuestra cocina, alguien que viene por primera vez a vuestra casa, a vuestro restaurante, ¿qué es aquello que le decís? Empieza por aquí.
18: Vale, pues butter chicken y chicken korma de pollo, o si es vegetal, recomendamos por malai kofta, es como croquetas de como de formacha casero,
13: sí,
18: con patata y con salsa muy cremosa, sí,
13: y lleva frutos secos. ¿Y qué tipo de queso es?
18: El queso casero de la vaca.
13: ¿Queso casero? Porque es un queso suave.
18: Sí, es suave, se llama panir.
13: Que panier, que sí, recuerda un poco también al queso fresco,
18: sí,
13: pero
18: sí,
13: es fregit,
18: sí,
13: ¿no?
18: Sí,
19: sí,
18: sí.
13: ¿Y de postres?
18: Postre ¿dulces? Típico es como de mango lassi. Es muy, ¿no? Muy conocido mango lassi. Es un batido de mango.
13: Sí.
18: Y lleva yogur y mango. Es un... lo agrada todo el mundo casi. Sobre todo niños también. Es dulce. Es muy... también es para tomarlo muy bien. Y también para... con después de especias... te sienta muy bien.
13: Claro.
18: Que sí.
13: La gente que viene, ¿ya la tenéis aquello afianzada? ¿Son de los que vuelven o no? ¿O hay mucho curioso?
18: Bueno, lo que... ¿qué quieres preguntar? ¿De gente de repitiendo?
13: Sí, exacto.
18: Sí, sí, sí. Tengo cliente casi todo fijo ya. Sí, sí, sí. Hay gente que viene cada semana, mucha gente. Uno quiere cambiar de plato también.
19: Sí.
18: Siempre queremos mismo plato.
13: Ah, sí.
18: Mismo. Sí, sí, sí.
13: Y de otra banda, no sé si viene también gente que, por ejemplo, ha viajado a la India y busca recuperar aquel recuerdo, o que va a ir y quiere tener una experiencia previa. ¿O sea, habéis encontrado con esto?
18: Sí, sí, ha sido mucha de gente de aquí, que son de aquí y viajando a India, y hay mucha gente que ya viven, gente de aquí viviendo en la India y venir de vacaciones, y lo cuando pasan por esta calle y vemos de ahí, ¿no? Cúrcuma en restaurante hindú, y entran y hablamos un poquito y...
13: Ja, sempre hi ha els mateixos plats a carta o aneu incorporant també variacions?
17: És veritat que la majoria de vegades tenim els mateixos plats a la carta perquè ja tenim una gran varietat, però quan ma mare fa altres plats, segons la setmana ho introduïm.
13: Feu la proposta del dia.
17: Exacte.
13: O de la setmana,
18: sí.
13: No?
18: Sí, sí, sí. Hay día nosotros preparamos un plato especial y digamos que hoy tenemos este plato, si quieres probar, vale, perfecto.
19: Sí, algún postre también tenemos preparado, y luego digamos cuando viene que ya hoy tenemos este postre, que damos un poquito para probar y luego ya.
18: Depende de la faena, ella va haciendo siempre la cocina, preparando diferentes platos, diferentes postres.
19: Tapas diferentes.
13: Tapas
18: porque,
13: también.
18: Porque no podemos todo en la carta, que sí.
13: Claro.
18: Sí.
13: Y vas probando cosas en casa.
18: Claro,
13: y si
18: claro.
13: funcionan, las trasladas al restaurante,
18: sí,
13: ¿no?
18: Sí, sí, funciona sí o sí, porque...
19: Sí, hay muchos, por ejemplo, hay muchos...
9: Porque es buena cocinera.
18: Eso. Gracias.
9: Doncs, Miki, Sweety, ja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tot i gràcies també.
13: Gràcies a vosaltres.
9: I ja ho sabeu, carrer Sant Joaquim, número 23, allà és on hi trobareu aquest restaurant Cúrcuma, especialitzat en cuina índia. Que vagi bé.
18: Gràcies a vosaltres.
13: Bon dia.
20: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
21: El millor del Badalona Matí
20: amb xancles i banyador.
9: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio, així que, què tal? Molt bon dia, campió.
1: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
9: Enhorabona, se't veia molt emocionat en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatges.
1: Sí, alguna cosa altra, sí.
9: No t'ho esperaves?
1: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
9: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
1: Totalment,
9: com deies.
1: Totalment.
9: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
1: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi i amb tot el grup de karatekes, i també una miqueta doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un petit premi, i als meus alumnes també.
9: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
1: Sí, correcte, fonamentals.
9: Sí?
1: Fonamentals.
9: Com va ser? Explica'ns perquè ens puguem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no? Com funciona?
1: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis, doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
9: 10 tatamis,
1: sí, correcte. Ja. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran i, bueno, et deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent les nostres cates.
9: Mm-hmm. Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
1: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors, hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
9: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, eh? Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, eh? Com
1: sí,
9: aconsegueix un a mantenir-se, doncs això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
1: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No,
9: no m'ho crec, això.
1: Sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte de que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir, i també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
9: Entenc que ja havies estat al Japó altres
1: sí,
9: vegades.
1: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
9: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat perquè tot anava on time, no?, sobre
1: sí, correcte.
9: Calendari, sobre horari establert, vaja,
1: sí,
9: que aquí potser no hi estem tan acostumats.
1: No pas, sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. Entonces són tant. Vull dir, no, no hi ha
9: res... No tenen un servei de Rodalies Renfe.
1: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
9: Escolta, què és el que et va atrapar tu? Quan vas començar a practicar karate i en concret aquesta modalitat, la de les cates?
1: Sí, bueno, jo com tal sí que he practicat esports quan era més petit, extrasolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no? Quan ets petit, no? Que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no? Doncs a l'hora de fer un partit i tal, sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys... me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine't a provar karate, tal. Dic, ostres,

0: d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o de, una miqueta de tot el ventall de, uh-huh. de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata, kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt en, aquí a nivell nacional.
1: Són com sèries, no?
0: Sí, moviments. Correcte. Sí, és una,
1: sèries de moviments.
0: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas una, com una lluita imaginària entre diversos adversaris i, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no? I el realisme, no? Que sempre posem l'exemple, no? Que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
1: Pugui que imaginar-se el contrincant.
0: Correcte. Pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent. Mm-hmm. Així, molt...
1: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
0: Sí, correcte. Sí, després ja dins, ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida.
1: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyamas Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
0: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyamas Karate i a part jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar, jo porto molts anys també he dedicat una miqueta a l'ensenyança, vaig començar també aquí amb classes extraescolars, per exemple a l'escola Bufala, que la tenim aquí molt a prop també, a l'escola Jungfrau a Badalona, i bueno, va arribar un moment que, bueno, una miqueta com a decisió, com a canvi, doncs vam prendre una miqueta el dir, bueno, anem a veure si organitzem nosaltres la nostra pròpia escola, i bueno, doncs de moment la veritat que molt bé, molt content.
1: Tot i que el terme en si és sensei, no? Així és com t'anomenen els teus, senpai.
0: Sí, correcte. Bueno, senpai seria com els primers cinturons negres que vas obtenint, no? I quan arribes a una certa graduació, doncs ja et diuen sensei, en aquest cas sensei.
1: Què et diuen els teus alumnes en saber que ets campió?
0: Bueno, doncs, primer de tot, molt de goig. Molt contents que bueno, que al final també, doncs, és una forma de que ells també sobretot vegin això, no? De que al final tot depèn de la constància, no? De lluitar pels teus somnis si realment els vols, perquè a vegades diem jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
1: Que clar, ara dies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
0: Sí, correcte.
1: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, vull dir.
0: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses, i intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de voltar a l'hora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament,
0: correcte,
1: no? Important.
0: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot amb la competició.
1: Qui és el teu sensei?
0: El meu mestre? Sí, des dels 8 anys.
1: Des dels 8 anys?
0: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser a mi que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Oyamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
0: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
0: Totalment.
1: Diries? Sí?
0: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis
0: fet,
1: 60 anys, en tinguis 4.
0: Sí, sí, perquè al final el karate no et diu o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt entre cometes de manteniment, vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i Faig les meves coses amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però

0: Castalla també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no? Amb les kates també de, del karate, que té un origen molt asiàtic, no? Sobretot, no? I que segurament doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no? O altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
2: Sí, bueno, els japonesos tenen...
1: O potser és que aquí també hi ha molta tradició, eh?
2: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns salts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, des de després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, escalfant també el tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·licinant veure'ls, no?
2: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs estava pendent, no?, doncs de, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un 3 i no res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els les escalfaven, preparaven tot.
1: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
2: Bueno, podem dir-ne que el rival era doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un noi de Rússia, i bueno, que... és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
2: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que... gràcies a l'escola i a les classes sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Centres del rendiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena, no?, de coses positives i tal.
1: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
2: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... fent punts, no? Tot això sí que està dins del marc legal de la federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions i ajudes.
1: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
2: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
1: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes, altres arts marcials, també?
2: Doncs, fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents... estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etc.
1: Creus que practicaràs karate tota la vida?
2: Sí,
1: Sí?
2: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
1: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
2: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
1: Aquí a casa nostra?
2: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
1: Badalonina, també.
2: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, tenen bons resultats, i aquest és l'exemple. Vull dir, jo amb la Sensei Elsa, sí, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt, i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Elsa, doncs he de treballar com la Sensei Elsa, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit proporció també se l'agraeixo a ella.
1: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
2: Doncs la disciplina...
1: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina, o molta gent vulgui defugir, o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
2: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid, i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte. Disciplina és respecte. És respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquí és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill. Estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
1: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
2: Nosaltres os? Els karatekes diem os.
1: Os,
2: correcte.
1: Oi que sí? Doncs os, fins a la pròxima.
0: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions per al pagament de subvencions o d'altres partides per als serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. Guanyem porta a debat d'una banda la defensa del dret superior de protecció de la infància i adolescència de Badalona davant la pèrdua d'habitatge i de l'altra la regulació de l'ús de les zones d'aparcament per part dels tallers de reparació de vehicles al barri de Manresà. Paral·lelament, Badalona en Comú Podem defensa l'adequació i millora de les àrees d'esbarjo per a gossos, la creació d'una nova àrea en el barri del Raval i la construcció d'una llar d'infants pública al barri del Progrés. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística, considerant que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica el canvi climàtic. Segons expliquen, la protesta del passat diumenge anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem l'Olivier Bourgeau, de l'equip de mitjans de la coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
3: Però hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
4: Que si anem construint, arribarà un moment que ja no hi haurà diguéssim, possibilitats de viure-hi, senzillament, perquè fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
2: En el context actual de crisi climàtica i amb unes onades de calor cada vegada més presents a les grans ciutats, les entitats alerten de la necessitat de tenir espais verds que serveixin de refugi climàtic. Des de l'entitat posen com a exemple el projecte de pacificació de Francesc Clairet, on s'han eliminat tots els arbres, o la nova Rambla Sant Joan, on la presència de ciment s'ha incrementat respecte a la via original. La coordinadora té previst reunir-se el pròxim mes de juliol a Badalona. Episodi en les presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras amb seu a Badalona. Segons ha avançat el periòdico, l'entitat va acomiadar el 2025 l'exgerent i l'excoordinadora econòmica després que denunciessin possibles desviaments de fons davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Antifrau va advertir que aquests acomiadaments vulneraven la llei de protecció dels alertadors i va reclamar la readmissió de les treballadores, una petició que no va ser atesa. A més, fins a 4 caps d'unitat vinculats a la denúncia també haurien estat destituïts, fet que ha incrementat la controvèrsia al voltant de la gestió interna de la institució ubicada a l'entorn sanitari de Can Ruti. L'entitat ha emès un comunicat en què indica que el juny del 2025 es va iniciar una reorganització interna impulsada per la nova direcció. Alhora afegeix que no es comentaran els acomiadaments fins que se celebrin els procediments judicials previstos per al 2027. La investigació d'antifrau es va iniciar a finals del 24 arran de queixes sobre la gestió de recursos destinats a projectes científics, alguns dels quals liderats per l'investigador Manel Esteller, que va deixar la direcció del centre aquell mateix any. Paral·lelament, la Direcció General d'Entitats Jurídiques analitza si la Fundació compleix amb l'obligació legal de destinar almenys el 70% dels ingressos a les seves finalitats fundacionals.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
1: El millor del Badalona matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: I avui al Mirador parlem de canvis de rumb, de reinventar-se, i ho fem a través d'un badaloní que recentment ha publicat el llibre Jo tenia una casa vora el mar, i aquesta és una obra autobiogràfica on tothom que s'hagi sentit en algun moment perdut s'hi pot veure reflectit també en certa manera, no? Ell va passar del món de les finances al de la meditació. Avui ens acompanya en Pere López Prats. Què tal? Molt bon dia, Pere.
0: Bon dia.
7: Bon dia i benvingut. I aquí al Mirador, el que sempre demanem als nostres convidats és que ens recomanin alguna música que per ells tingui algun significat especial o que simplement els agradi, que els acompanyi, no? I que ens permeti conèixer una mica més de la seva persona. Tu ens proposaves això. Like a

0: Aquesta és la veu inconfusible de Leonard Cohen, eh? Per què aquest tema?
1: El Leonard Cohen m'agrada a nivell personal, però aquest poema el trobo interessant, la simbologia de com ocells en el filferro, podríem dir, a la corda fluixa una mica, no? I és aquesta manera d'enfocar la vida, que no hi ha falses seguretats. Per molt que ens vulguem agafar, sempre som com ocells que estem intentant no caure del filferro, del fil de la corrina, on intentem aguantar-nos, sapiguem que tot és canviant i que tenim que estar preparats per aquests canvis. En un moment donat potser caurem i llavors tenim que mirar de caure bé.
0: Molt bé. Ets llicenciat en dret, diplomat en psicologia penal i família, en psicoteràpia sistèmica, vas ser gerent de la llibreria El Drac, ets professor de tai chi, si sí. M'equivoco amb alguna cosa m'avises, eh? De qigong i també de meditació.
1: Correcte.
0: Tot això és compatible? Almenys tu ho has fet compatible.
1: No tot alhora. El que passa és que tinc molts anys. Des de que em van acomiadar del banc, que és el tema que va el detonant del llibre, fins ara han passat 38 anys. Durant una època sí que vaig compaginar la professió d'assessor mercantil i fiscal amb tirar endavant la llibreria El Drac. I això era una mica complicat, però al mateix temps va estar bé, perquè la meva part més humanista la vaig poder realitzar a través de la llibreria.
0: I ja escrivies en aquella època?
1: Escrivia alguna cosa, alguns articles de cinema, perquè ja havíem començat a fer algunes coses de cinema des de la llibreria, però, de fet, un dels motius que em decidís prejubilar-me d'assessor laboral i fiscal i de llibreter i iniciar-me com a professor de tai chi va ser perquè també tenia ganes d'escriure. I tot i que jo no escric cada dia ni escric d'una forma continuada, sí que necessito cert espai, no solament per escriure, sinó per esbrinar, per imaginar, per visualitzar allò que després acabo escrivint, que és la meva manera d'escriure, generalment.
0: Què va passar? Quin va ser el detonant que et fes abandonar el món de les finances, no? Fins i tot la gerència d'un establiment, per bé que fos una llibreria, no? A concentrar-te o a fer un gir en la teva vida, no? I a dir, vaig apostar per la meditació, pel tai chi.
1: Hi van haver dos temes que jo crec que van ser bastant determinants. Per una banda, estava acabant la formació de teràpia sistèmica. I a la teràpia sistèmica t'observes molt a tu mateix. Per altra banda, amb una molt bona amiga, la Teresa Prades, vaig estar treballant també el tarot evolutiu d'Alejandro Jodorowsky. Hi ha una carta molt curiosa, és com una torre que es derrumba. I sembla que té que ser una carta perillosa, perquè la torre està caient, no?
0: I implica canvi.
1: I, però això implica canvi, efectivament, no? Jo crec que aquests dos detonants em van fer entreveure que estava massa enamorat del meu personatge de llibreter, d'assessor d'economia social, i que havia arribat el moment d'assumir aquests canvis. I, de fet, tenia moltes ganes d'ensenyar més tai chi i qigong i d'escriure, també. Va ser tot plegat. No és una cosa massa conscient. Ara sembla que ho vaig racionalitzar molt i, de fet, són coses que passen molt a nivell emocional. El que passa és que, encara que sigui a nivell emocional, està bé que el filtre de la ment hi sigui, per no prendre decisions massa prematures, però en el meu cas crec que va ser el moment oportú.
0: Avui ens porta a parlar amb el Pere la publicació d'aquest llibre. Jo tenia una casa vora el mar, no? Quan t'he vist, t'he mirat i he pensat, aquesta portada del llibre em ressona i de fet és la mateixa imatge que portes impresa a la samarreta, que avui vesteixes.
1: Sí, el que passa és que hi ha un petit canvi. El llibre jo tenia una casa vora el mar, quelcom que s'ha perdut. I la casa és el símbol de tota una vida que s'ha esfondrat, que és el que em va passar, en certa manera, quan em van acomiadar del banc. La samarreta que porto, que és la samarreta que regalem amb la compra del llibre, ja posa una cosa una mica diferent.
0: La nostra casa
1: vora el mar. Ens hem tornat, d'alguna forma, a vertebrar a nivell personal. Per això, amb el llibre, regalem la samarreta. Aprofito per comentar que el llibre es pot trobar a la llibreria Mitja Mosca. Els hi estic molt agraït, perquè a mi no em coneixia massa, i com a escriptor menys, i van tenir la deferència d'agafar el meu llibre. I si algú compra el llibre a la llibreria Mitja Mosca, que es guardi el tíquet de compra, perquè amb el tíquet va la samarreta que tenim en el local, per no omplir la llibreria de samarretes, però tenen dret a aquesta samarreta.
0: Que és el mateix establiment on hi havia hagut El Drac, o a tocar?
1: Les noies de la llibreria Mitja Mosca, la Carla i la seva germana, estan al costat.
0: Just al costat,
1: just al costat.
0: És curiós,
1: em fa molta il·lusió que allà hi torni a veure una llibreria, efectivament.
0: Parlem de Jo tenia una casa vora el mar. Aquest és un llibre autobiogràfic. Què hi expliques?
1: Un 20% d'autobiogràfic.
0: Un 20%.
1: Tot el que més ja no té res a veure amb en Pere López. El personatge que explica el llibre, o que explica la història, que és el Rafael Hermoso, pot tenir un 20% de coses d'en Pere López. Tot
0: què li passa
1: és novel·la.
0: En Rafael Hermoso?
1: El Rafael Hermoso té, en certa forma, un enfrontament amb un amic seu, que a més és el seu cap. Per tant, tenim un segon conflicte, que és l'enfrontament entre dos amics. Aquest segon conflicte ve provocat per un primer conflicte, que és d'alguna forma una dicotomia entre dos models de ciutat que es comencen a poder vislumbrar a la Barcelona de l'any 87-88. Ja està sorgint el que serà la Barcelona Olímpica, però d'alguna forma podem entreveure la Barcelona de la Diagonal cap amunt, on jo treballava en els serveis jurídics del Banc de Bilbao, en el llibre La Banca Àngelus, i la Barcelona de les classes populars, dels barris, de la gent més humil, que jo situo en els barris, arrel d'una diligència d'embargament del protagonista, de Rafael Hermoso, que sent una gran fascinació pel seu cap, que també és un personatge molt atractiu, encara se sent més fascinat per les dues persones a les que té que embargar. Dos germans pobres com una rata, que malviuen d'un petit negoci a Nou Barris, però extraordinàriament cultes. A partir d'aquest moment, l'enfrontament entre Rafael Hermoso i el seu cap, el Borja Roncalli, està servit. Però després hi ha un tercer conflicte, que són els conflictes interns del protagonista amb ell mateix, que és el que sorgeix més a la segona part de la novel·la. Per tant, estem parlant de tres conflictes, bàsicament.
0: I la casa, aquesta casa que se'ns presenta en portada, que ara tu també ens parles a través d'aquesta casa que torna, diguéssim, a reconstruir-se, no? Què és el que representa?
1: La casa representa el món que en un moment donat es pot esfondrar. També simbolitza, retornant a la cançó de Leonard Cohen, aquesta precarietat de la nostra estabilitat. L'estabilitat és molt fàcil que es perdi. Jo, quan treballava al banc, pensava, tinc una feina estable, m'agrada més o menys la meva feina, per tant, la meva vida laboral està molt ben enfocada, i això, en un moment donat, pot canviar com un mitjó. Amb la casa passa això. Eh? Jo tenia una vida que semblava que estava molt ben muntada, i resulta que no ho estava tant. Encara que el personatge això ja ho intueix, diverses vegades diu que té com un mareig, com un vertigen. Aquest vertigen és d'alguna forma un avís de que la seva vida no té unes bases massa sòlides. I després és el que té que revisar.
0: De fet, no sé si creus, no?, que ens busquem massa enfora quan ens passen situacions de canvi, no? I ara faig referència a aquesta carta, no?, una mica del tarot que també, doncs, citaves tu abans, en lloc de mirar-nos endins, no? I això també ens frustra més.
1: El que passa és que la societat ens invita a mirar cap enfora, a jutjant els altres, enfadant-se quan algú ens diu que no amb algun tema que nosaltres volíem assolir. Aquesta mirada cap endins és producte moltes vegades d'una crisi personal. Llavors la vida d'alguna forma t'obliga a parar-te i a iniciar aquesta feina d'introspecció. En aquesta feina d'introspecció moltes vegades hi ha una persona que ens està ajudant. Llavors, possiblement, lo important és si apareix aquesta persona, que sempre acostuma a aparèixer, que ens siguem conscients i escoltant-se-la. Que pot ser un psicòleg, pot ser un amic,
0: pot ser un mestre de meditació
1: o de tai chi, per exemple. Disfressat, perquè la novel·la, la persona que la segona part de la novel·la, les últimes 40 pàgines, apareix, en teoria no és un professor de meditació. En teoria és algú que està allà, no diré per què, perquè explicaria massa a la novel·la, i que ofereix aquest tema. Hi ha unes quantes persones que el van seguint, i Rafael Hermoso el va seguint. Aquí és on comença a reconstruir-se a nivell personal, amb aquesta mirada que comentaves, amb aquesta mirada cap endins.
0: Què t'ha portat a tu, Pere López, aquest coneixement, no? Aquesta mirada sistèmica, integral d'un mateix, que després imagino que s'ha reforçat també amb tots aquells coneixements, no?, a través del tai chi, del qigong, de la meditació, que una mica uneixen, doncs, aquesta mirada física a través del moviment amb la més emocional o mental, no?
1: Uns anys després de que m'acomiadessin del banc, quan ja portava uns anys treballant a l'assessoria que vaig muntar amb excamarades de Bandera Roja, molt estimats, em vaig donar compte de que encara em faltava alguna cosa. I cap a l'any 92-93 vaig apuntar-me a un curs de meditació una mica per curiositat. Moltes vegades les coses les he fet per curiositat. Quan vaig començar a fer tai chi, també. Però aquesta curiositat és intuïtiva. intueixes que et falta alguna cosa, jo sóc molt buscador, i llavors vaig trobar una persona que feia uns cursos de meditació a Vallcarca, i ara li comentava a la teva companya Tuti, que ell, amb el curs, que cobrava molt poquet, et regalava un llibre. I el llibre es deia, vostè pot ser més feliç. Feliç. No et deia el camí cap a l'autoconsciència, el camí cap a un estat superior de consciència. Era un títol molt més senzill, però per mi és clau el tema, la felicitat. I aquesta felicitat, moltes vegades, no la tenim que trobar cap enfora, sinó que la tenim que trobar cap endins. Després, la projecció cap enfora també és important, perquè a mi la vida m'encanta. I guanyar-me bé la vida, penso que està molt bé, que no és cap cosa negativa. Però la verdadera felicitat tindrà que anar acompanyada d'aquesta introspecció, d'aquesta mirada cap endins. I la meditació és una eina molt poderosa.
0: I si el que hi ha dins no ens agrada? És aquesta la por que tenim?
1: És que això passarà. Això passarà segur. Quan mirem cap endins, veiem les parts més fosques que tenim. El personatge de la novel·la està enfadat amb el seu excap, està enfadat amb la seva família, està enfadat amb moltes coses. A través d'aquest procés d'introspecció es mira més cap endins i també veu que ell també té aquestes parts fosques. Ser capaços d'aguantar aquesta mirada cap a les parts ombrívoles que tots tenim és el primer estadi per començar a canviar. Si no, no ho farem. Si no, donarem les culpes a algú altre. Però no assumirem la responsabilitat de la nostra vida.
0: I això ens atorgarà més llibertat? Ser-ne conscients i poder decidir els nostres propis canvis?
1: Sí, perquè d'alguna manera deixarem de dependre. Una de les coses que treballo molt cap al final de la meditació, jo situo molt a la zona dels ronyons, que és on podem donar aquest cop de ronyons que de vegades es comenta amb alguns esports, és el que ens pot permetre evitar les dependències cap a un possible estimulant, cap a un antidepressiu, cap a una persona amb la que ens arrepengem i passem a assumir que la responsabilitat de la nostra vida la tenim nosaltres.
0: Com està funcionant el llibre, no? Una mica, quin és el feedback també del lector?
1: M'estic trobant amb una sorpresa, que és que la gent, en general, com la gent que me l'ha comprat i que m'ha comentat alguna cosa, l'ha llegit molt ràpid. Quan les llegeixen molt ràpid, els invito que en algun moment, d'aquí un any o dos, o quan d'aquí un temps el trobin a la llibreria, el rellegeixin amb una mica més de calma. Però, per altra banda, em complau que el llegeixin ràpid, perquè el que em comenten és que no l'han pogut deixar. Llavors, això em fa pensar que el ritme de la novel·la l'hi ha encertat. Des del dia de la presentació se m'ho van comentar i crec que és una de les coses que pot atraure.
0: Entenc que és la teva primera novel·la.
1: És la primera novel·la, perquè les coses que havia escrit fins ara era assaig. Havia escrit un llibre de contes, Siete cuentos erótico-taoístes, el vaig escriure en castellà perquè està escrit en clau porteña, el narrador representa que és argentí, tot el llibre té un toque a ritme de tango gairebé, però eren contes, i no és el mateix escriure un conte que escriure una novel·la. Escriure una novel·la realment és molt complexa, és molt més complexa.
0: I no sé si ja treballes amb la idea d'escriure algun altre llibre, alguna altra novel·la, si tindrà continuïtat aquest Jo tenia una casa vora el mar.
1: Estic començant a escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que ja la situo a Badalona. En aquest llibre Badalona surt de refiló. La segona part, Rafael Hermoso estarà a Badalona. Però no m'agrada gaire parlar-ne del que estic començant a escriure, perquè això no vol dir que l'acabi, ni que tingui força, ni que arribi a publicar. Ja en parlarem. Però si segueixo escrivint, el que ara tinc en el cap és escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que tindrà un altre títol.
0: Que no sé si serà la nostra casa vora el mar.
1: No.
0: No, tampoc.
1: Però estaríem aquesta línia.
0: Molt bé. Doncs, Pere, preparat per sotmetre's al nostre qüestionari del mirador?
1: No sé si estic preparat. Estic com un ocell en el filferro, com deia abans. Però ho intentarem.
0: Molt bé. Aquest filferro no és molt ardent. Qui no és en Pere López Prats? Qui no et defineix?
1: Crec, modestament, que no sóc una moneda falsa. Que en aquest moment, entre el que faig i el que sóc, hi ha una bona complicitat.
0: I què sí que és? Què és el que et representa?
1: Una persona amb il·lusions, amb objectius, amb projectes.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: Quan tenia 16-17 anys, m'hauria agradat ser actor de teatre.
0: No n'has fet mai de teatre?
1: Ni fet. En aquesta època em vam estar fent amb l'Harmonia Rodríguez, que era una persona molt interessant. Després vaig estar fent diversos cursos de teatre en el Centre Cívic del de la Vila i m'ho vaig passar molt bé. tot això m'ha servit. El que passa és que en aquest moment no em faig perquè ja faig moltes coses. I per tot no hi ha temps. I és una possible vocació que va quedar molt enrere.
0: Un somni realitzat?
1: Que Teixi, Salut i Consciència, aquest any fa 19 anys.
0: Aquí a Badalona, eh?
1: A Badalona, a una associació de caràcter local.
0: Un somni per realitzar?
1: El primer llibre que vaig escriure es deia Badalona cap al Cazi, la fàbrica que s'anomenava Companyia Auxiliar per al Comercio i la Indústria.
0: La molta gent també l'anomena Cop. La que ha tingut més pretendents a la ciutat i menys usos, segurament, en els últims anys.
1: Sí, però jo realment no vaig ser profeta a la meva terra. Vaig escriure un projecte, va ser el meu primer llibre, Badalona cap al Cazi, i realment ni les autoritats del moment ni tampoc la ciutadania de Badalona em va fer gaire cas. Però segueixo pensant que era una molt bona idea, que el Cazi tindria que ser un centre d'art, perquè el barcelonès, en general, no va sobrat de sales d'exposicions.
0: D'espais culturals, eh? A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A la mort no li tinc por, i a la vida tampoc li tinc por, però li tinc respecte, potser massa. Potser me la tindria que prendre no tan en sèrio.
0: Amb què aniries a fer un cafè?
1: Amb alguna persona vinculada al món del periodisme, que m'aportés coses a nivell d'entendre la realitat que està passant que jo no he sigut capaç de veure. Si haig de dir un nom, el nom que em venia aquests dies és el de la Milagros Pérez Oliva.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Amb les 3, 4, potser 5 persones que van perpetrar el meu acomiadament del Banc de Bilbao, si és que encara estan vius, perquè ha passat molt de temps.
0: Un llibre... Guerra... És difícil que demani per un llibre quan tinc aquí al davant el que jo tenia una casa vora al mar.
1: No, anem a buscar d'alguna forma la gran literatura. Per mi el llibre que he rellegit més i que potser m'ha marcat més és Guerra i Pau, de Tolstoi.
0: I una pel·lícula?
1: Tinc dues que no sé mai quina triaria, perquè a més no tenen res a veure. Casa Blanca o qualsevol pel·lícula del Bogart, quan encarnava el personatge de Philip Marlowe, la mirada trista, enigmàtica de Bogart, desencantada, de l'home en certa manera desencantat, i El gato pardo, de Visconti, o qualsevol pel·lícula de Visconti, de la segona època, sobretot.
0: I ja per acabar, un lema de vida.
1: Sigues fidel a tu mateix.
0: Molt bé, buscant aquesta honestedat, que deies que en aquestes alçades doncs, et sembla que ja has aconseguit conciliar.
1: Una mica.
0: És que no és pas fàcil ser honest amb un mateix, eh? Segurament és el repte, un dels reptes més grans de la vida. Acabem el Mirador, tal com l'hem començat, amb música, amb un altre tema que ens proposaves tu, en aquest cas d'Eric Clapton. No sé si recordes el nom de la cançó.
1: River of Tears. No, el meu anglès és molt dolent, eh?
0: Per què aquesta cançó?
1: L'Eric Clapton té aquesta cançó i alguna altra, sobretot Lágrimas en el cielo, que són molt útils quan tens que fer un dol. I fer un dol és necessari. A mi em costa molt plorar. I quan feia teràpia sistèmica m'ho deien, és que no plores, és que et costaria, et aniria molt bé de vegades deixar-te anar. I aquí crec que l'Eric Clapton, sobretot en Lágrimas en el cielo, però també en River of Tears, ha ajudat a molta gent a fer un dol.
0: Un dol, eh? Sovint que passem de puntetes per aquests processos que són dolorosos, però que a la vegada necessaris i reparadors, segurament. Pere López Prats, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I fa tot just 3 dècades, el 30 de novembre de 1995, la ciutat romana de Baetolo va ser declarada com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'obertura de l'expedient, l'any 1983, i fins a la declaració oficial, van passar 12 anys de tràmits. L'antiga Baetolo, ubicada al barri de la Vila, conviu en l'actualitat amb noves edificacions. Avui volem conèixer què ha suposat per la ciutat aquesta declaració del jaciment romà com a vecín, i també quin impacte té en la societat d'avui dia. Ens acompanya la tècnica del Museu Clarafont, arqueòloga. Què tal? Molt bon dia, com
3: molt
2: estàs?
3: Bon dia.
2: Què diu la documentació sobre com es va viure la petició perquè Baetolo fos considerada vecín, no? Va ser una aposta de ciutat, aquesta?
3: Sí, clarament va ser una aposta de ciutat. Hem de tenir molt en compte que la ciutat romana de Baetolo es coneixia des de feia molts anys, és a dir, els estudiosos de finals del segle XIX ja sabien perfectament que cada vegada que hi havia obres es trobaven restes d'una ciutat romana que era perfectament coneguda, però totes aquestes reivindicacions sempre han sigut molt, molt presents, no? Uh-huh. Fa poc, amb el centenari del Centre Excursionista de Badalona, vam poder fer una exposició, una petita mostra en què explicàvem l'inici d'aquesta agrupació, de fet l'agrupació excursionista de Badalona, que tenia una secció d'arqueologia i història que justament eren promotors de demanar tant a l'Ajuntament com a propietaris en els llocs on se sabia i es veia, perquè tenim fotografies que es veia, com anaven emergent les restes de la ciutat romana, no? I amb la voluntat, sobretot, de conservació del patrimoni, que en el fons és de tots, mm-hmm. i d'un cert coneixement científic, no? Perquè l'arqueologia a Catalunya, com a metodologia, com a ciència, la podem traçar clarament a partir dels anys 20 d'aquest segle passat, del segle XX, doncs tenien tots aquests interessos, no? de com Empúries, no? Que era el gran exemple, doncs permetre conèixer la ciutat. Això, el descobriment de les termes també va ser molt important, no? El 1954-1955, la construcció del museu, i per tant tot això va culminar després de passar per uns anys de les grans transformacions al final del franquisme, en què havien vist tota aquesta gent i els seus deixebles com es construïa, començant a aparèixer màquines que destruïen la ciutat romana sense fer-hi res, va culminar que entre el 1977-1979, que es va recuperar l'espai que avui en dia és Font i Cussó, és el museu, uh-huh. que va ser una gran victòria de la societat civil, i la petició de demanar una incoació per fer bé cultural d'interès nacional la ciutat de... el jaciment arqueològic de la ciutat de Baetolo. De fet, heu de pensar que a més era un moment de grans expectatives, el museu començava a estar format en gran part amb gent que havia sortit de la formació de la universitat, que fins aquell moment no havia sigut així, per tant es començava a professionalitzar tot un uh-huh. sector que permetia, doncs, poder posar els fonaments per això, no? Per conèixer i conservar el gran llegat que tenim. Hem de pensar que ciutats romanes, jaciments arqueològics urbans, perquè evidentment n'hi ha que són en àmbit rural o fins i tot Empúries, no? Podríem mm-hmm. considerar que no és pràctica, no és urbà.
2: Estret, no?
3: Exacte,
2: per exemple,
3: sí. Que, de béns culturals d'interès nacional d'època romana n'hi ha dos, un és Tàrraco, mm-hmm. que té tota la ciutat, és vecín, i l'altre és Baetolo, que té l'àrea de protecció molt, molt marcada. Justament per això, perquè quan es va fer l'àmbit d'actuació d'aquest espai protegit, era el 1983, coneixíem relativament la ciutat romana, i avui en dia sabem que no només ocupa tot allò que tenim protegit com a bé cultural d'interès nacional, sinó com hem vist últimament,
2: no?
3: Sí, les últimes dècades, com evidentment una ciutat romana no és un bolet, no? I té una sèrie de àrees suburbials, residencials, uh-huh. viles, que s'escampen per tot el territori.
2: Quin és l'abast d'aquesta àrea de protecció del vecín?
3: L'àrea de protecció
2: estricta... Ens hem d'imaginar només el que,
3: diguéssim,
2: s'exposa sota el museu?
3: No, L'àrea de protecció estricta del jaciment, uh-huh. és a dir, que té una normativa específica, està delimitada per Francesc Layret entre Martí Pujol i president Company, bueno, no, perdoneu, és Riera Matamoros. Ho dic una mica així, uh-huh. perquè fa una forma una sí. mica estranya. Aquests dos carrers, exacte, aquests dos carrers que s'extenen, no, Martí Pujol i Riera Matamoros, fins a arribar més enllà de l'autopista, justament per això vam poder descobrir les restes del lateral, uh-huh. quan s'estava fent el vial lateral, i anirien una mica més amunt, més o menys a l'alçada de l'Albenis, de l'Institut Albenis, per fer una mica de referències, uh-huh. no? Aquella zona del Pompeu Fabra, per fer una mica de referències que la gent li sigui potser més fàcil ara mateix sense uh-huh. un plànol a la mà.
2: Camps on hi havia vinyes en aquella
3: Exacte.
2: Època. No?
3: Clar, hem de pensar que pràcticament no estava tot construït i sobretot bueno, la part més propera. No? Uh-huh. Aquest és el límit estricte, que és el límit del vecín. Després, evidentment, sabem que la ciutat romana s'extén molt allà i més o menys tot podem considerar. Després podem fer una valoració de què vol dir aquesta afectació, mm-hmm. però crec que tots entenem que si una vila romana no està dintre l'espai protegit, però està a tres carrers més enllà, té el mateix valor cultural, documental i de patrimoni.
2: O fins i tot quan encara es va que fer la parada de metro de Pompeu Fabra, no? En allà també exacte. L'illa Fredera van emergir.
3: Exacte, Pompeu Fabra estava al límit. Llavors, com que estava al límit, es guia per unes altres directrius i unes altres protocols d'actuació, i això va fer, evidentment, perquè era una estació de metro i aquí entraven moltes altres temes més d'ús i de necessitats de la pròpia població
2: actual, no?
3: Però sí que és veritat que si hagués sigut dins del vecín hagués anat d'una altra manera, segur.
2: Perquè els límits oficials, no, del, diguéssim, l'espai protegit no s'han ampliat malgrat l'evidència arqueològica que ara comentàvem, no? Capítulos estem més enllà, i no sé si podria ampliar-se en un futur o el temps, diguéssim, corre a la contra.
3: A la contra no, perquè sempre hi ets a temps d'intentar-ho. Jo crec que fins pràcticament als anys 2000-2010 teníem molt clar que on hi havia més ocupació romana, on sabíem que havíem d'esmerçar tots els esforços, era l'àrea del vecín. Hem de pensar que ser un bé cultural d'interès nacional no és l'única eina que tenim per poder protegir el patrimoni. Hi ha altres figures que, si funcionen, uh-huh. també ens ajuden. I ara una mica estem treballant així, és a dir, quan s'actua dintre aquesta àrea protegida, qualsevol actuació, nosaltres hem de ser coneixedors, l'Ajuntament i el Museu i la Generalitat de Catalunya, es fa una actuació preventiva, és a dir, quan creiem o fem la valoració que pot haver-hi una afectació, es fa una intervenció, que això no vol dir que es pari l'obra, que duri molt de temps, no.
2: Això en el cas de noves
3: Depèn
2: obres,
3: de moltes,
2: eh?
3: Moltes coses, no, reformes o petites uh-huh. actuacions també s'han de valorar. I això ha fet que, evidentment, coneguem molt bé la ciutat i veiem que realment els límits que es van posar, que ja tenien un marge perquè la ciutat creixés, ens n'hem adonat que aquests límits són els propis de la ciutat, mm-hmm. perquè la ciutat era més gran del que...
2: Penseu
3: que el 83
2: es, pensava,
3: es considerava, no? que la ciutat tenia 7 hectàrees i ara sabem que en té 14, o sigui, és el doble. Mm-hmm. Per això se'ns ha quedat curt el límit de protecció. Clar, si tots fóssim conscients de la importància d'aquest patrimoni i totes aquestes figures de protecció servissin, sí que podríem tenir un control absolut sense la necessitat imperiosa d'ampliar aquesta àrea de protecció, perquè evidentment comporta una sèrie de documentació, una sèrie de passos que evidentment doncs, tenen un control molt més exhaustiu des de l'Ajuntament, al Museu de la Generalitat, que no passen, o sigui, no fan servir els mateixos protocols, no? Uh-huh. en altres espais, tot i que també està controlat i anem fent. Jo crec que és el moment, i de fet amb la Generalitat s'ha parlat alguna vegada, de si caldria ampliar aquesta àrea de protecció. Jo crec que de moment encara tenim sobre la taula estudiar si això es farà o no, però el que sí que és important és que, independentment de que es faci o no, tots siguem molt conscients doncs, que aquest patrimoni, és a dir, les obres noves, en llocs, per exemple, cada vegada s'està urbanitzant més, tota la part que ens quedava de serralada, no? Uh-huh. O espais que són potser més industrials. Per exemple, això ens ha passat al barri de Coll i Pujol, que no està protegit.
2: Amb l'àrea de l'Estrella.
3: Exacte, l'àrea de l'Estrella, la nova construcció que s'ha fet Anselm Clavé amb Coll i Pujol i la plaça Alcalde Xifré.
2: Què passa si allà amb una nova construcció et surten, apareixen restes, no? De quina manera el propietari ha d'actuar, no? Estem parlant en un
3: sí,
2: espai
3: en un
2: que
3: lloc
2: queda...
3: on no sabem que hi ha restes i queda fora l'espai protegit.
2: I després et faré aquesta mateixa pregunta dins de l'espai, no? Quines són les tramitacions que un ha de fer, si hi ha ajuts o no?
3: En aquest cas, quan... tal com determina la Llei del Patrimoni Cultural Català i la legislació de l'Estat, sempre que trobes restes arqueològiques, sigui de l'època que sigui, abans de 24 hores has d'avisar a l'autoritat competent, que en aquest cas seria l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
2: Si no, estàs contravenint la norma, està clar.
3: Exacte.
2: I per tant pot ser sancionat.
3: Sabem perfectament que no hem rebut mai cap trucada que ens informi d'això. L'únic cas...
2: I això es fa sospitar,
3: Bueno, sí, és bastant sospitós. L'única vegada que s'ha trucat per avisar va ser justament ara fa 2 anys, en una promoció pública, de fet, que portava l'Incasol, que són aquests pisos que s'estan fent justament a Sant Crist, en què ens van avisar que hi havia hagut un esfondrament i que no sabien què podia ser. Vam anar i vam veure que era un refugi antiaeri, que justament en vam parlar fa poc al museu. És l'única vegada. En canvi, aquells llocs que sabem, perquè justament aquests estudiosos que parlàvem al principi, no, als anys 50 sí que es coneixien molt bé el terreny i la ciutat, i quan encara no estava urbanitzada l'havien patejat tota, que sabem que hi havia restes de viles o d'estructures romanes, i hem aconseguit poder fer una actuació preventiva, encara que no tenia una protecció específica, sempre hem trobat restes. Per tant, això augmenta una mica aquesta
2: sospita, sí, no? De que hi ha una infrainformació.
3: Exacte. En principi, si tu ets un propietari, un constructor, i trobes restes i no avises, però algú et veu, és una parada immediata de l'obra, són sancions, que això pot arribar, diguem, als casos més extrems a anar als tribunals. Però en aquest cas és la Generalitat que para les obres immediatament i que inicia les sancions al constructor, i igualment té l'obligació, com marca la llei, de fer aquesta intervenció preventiva.
2: En què consisteix aquesta intervenció? O sigui, anem al cas de que actuem diligentment, com toca.
3: Com toca.
2: No? Fora o dins del vecí, no sé si és molt diferent la manera de procedir. Trobes en una construcció o en una reforma, doncs restes... Parlem de... És el que t'anava a demanar. Només arqueològica és d'època romana? Si és medieval, no passa res?
3: No.
2: I què has de fer, no?
3: Exacte. La diferència entre estar al vecín o estar en un altre espai de protecció, a nivell previ, no hauria de ser diferent. Mm-hmm. És a dir, sí que és veritat que dintre del vecín qualsevol obra que facis ha de passar per un informe tècnic, que fora, evidentment, no, però on sabem que hi ha restes, sí. Val? Mm-hmm. En aquest cas s'igualen aquests dos casos, en el que tenim un pressentiment, un coneixement que hi ha restes arqueològiques tant dins del vecín com fora del vecín. Les actuacions que nosaltres en diem preventives el que fan és que abans de començar l'obra i sempre valorant l'afectació, és a dir, és diferent una reforma, fer un ascensor, etcètera, etcètera, que no pas fer una obra nova. Clar, les obres noves, tal com marquen els codis tècnics actualment, fan sempre una fonamentació molt profunda que, vulguis o no vulguis, s'afecta al subsol actual. I, per tant, diguem, hem d'actuar més intensament o més extensament, és a dir, hem de controlar molt més tot el solar que no pas quan sabem que es fa una petita reforma. En aquest cas, quan són molt senzilles, són petites reformes, s'ha de canviar una claveguera, s'ha de fer un ascensor, tant dintre el vecín com en espais que puguem suposar que hi pugui haver-hi restes, es fa un control en paral·lel amb l'execució d'aquesta obra. És a dir, simplement el que has de fer és s'ha de contractar un arqueòleg, perquè des del museu, evidentment, antigament sí que es feia fa molts anys, però des de fa molt de temps que
2: no hi ha tants
3: arqueòlegs a través d'empreses. Exacte. Llavors, la llista d'espera seria eterníssima. Llavors, en paral·lel de fer l'obra, hi ha una persona que el que està fent és controlant que no surtin restes. Si surten restes, ho mira, les valorem, i a partir d'aquí, doncs, s'acaba l'obra i ja està.
2: Es cataloga, no?
3: Sí,
2: entenc.
3: Sí, es documenta tot molt bé.
2: I es procedeix a executar l'obra tal com es volia.
3: Sí, llavors intentem anar més ràpid, perquè afecti el mínim, tant econòmicament com en qüestió de temps, a l'obra. En aquest cas, diguem que és la part més senzilla. Quan es fa una obra nova o una afectació real de gran part d'aquest solar, ja és diferent. Primer hem de veure realment si es conserven les restes en aquell espai. L'actuació és abans de començar l'obra. Es valora quines restes hi ha. Si hi ha restes, veiem que les restes es conserven no només, diguem, que hi hagin materials, trossos d'àmfora, no? Que diria la gent, sinó que hi ha estructures, hi ha murs, hi ha una vila, podria haver-hi una vila, podria haver-hi una via, per exemple, la via Augusta, o un enterrament, el que sigui. Llavors, en aquest cas, sí que s'ha de fer una excavació en extensió, i el projecte es valora, i aquí sí que canvia, si és dintre del vecín que si és fora del vecín.
2: Si és dins del vecín.
3: Si és dins del vecín, el projecte s'ha d'adaptar completament a la conservació de les restes, hi hagi el que hi hagi. Val? Si és fora el vecín, a no ser que hi hagi una valoració que obligui a conservar les restes in situ tal com s'han trobat, es pot demanar des de la constructora o la propietat, en base al projecte que hi havia en aquell solar, o desmuntar una part del jaciment i conservar-ne una, o desmuntar-lo totalment.
2: I conservar en magatzems.
3: Exacte.
2: O...
3: Llavors, tot el que en diem patrimoni moble, que és tot el que no són estructures, no? El que seria una casa, una piscina, uns dipòsits, un forn, tot això són estructures, i això no es conserva quan està fora. Si la Generalitat accepta que es desmunti, s'estudia, però evidentment no es guarda al museu, perquè llavors tindríem un museu que seria una ciutat, però tot el patrimoni immoble, com us deia, és a dir, els elements, totes les restes de ceràmica, de metalls, ossos que trobem, tant d'animals, d'elements fets amb os, lapidaris, pedres,
2: això
3: inscripcions...
2: Sí que es pot conservar.
3: Tot el que no és una estructura, ens ho enduem i ho guardem. Es fa l'estudi, s'inventaria i entra al museu.
2: Algú que, perquè ens queden pocs minutets, sí, no? I perquè pugui quedar clar, algú que, per exemple, ha comprat un habitatge que ja està, doncs, amb necessitat de ser reformat, ha dat la vida dins del vecín i que, doncs, ha de fer una reforma d'habitatge integral, no? Obres majors. De quina manera, ja ens has explicat que haurà d'alertar a les autoritats competents, en aquest cas la Generalitat, no?
3: Quan es fa dintre el vecín, quan demanes una llicència d'obra, hi ha directament el protocol que hi ha a l'Ajuntament, és que es fan una sèrie d'informes i dintre aquests informes previs a obtenir la llicència hi ha d'haver un informe d'arqueologia que digui si s'ha de fer una excavació prèvia o no.
2: Si s'ha de fer l'excavació, l'excavació pot ser que puguis no reformar aquella casa?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Trigarà més? S'haurà de fer l'arqueologia pertinent?
3: Trigarà
2: no,
3: més? Normalment la gent s'espanta molt. Jo crec que ningú s'ha d'espantar avui en dia del que costa. No s'allarga tant més. Evidentment, l'objectiu d'aquella actuació arqueològica és la reforma d'un habitatge. Per tant, sempre es treballarà i es prioritzarà que allò es pugui fer. Potser els condicionants fan modificar algun element, però mai s'ha deixat... Bueno, he dit mai, i potser hi hauria una excepció. Però diguem que aquella actuació sempre tira endavant, ja sigui un espai que després quedi amb les restes arqueològiques visitables o no visitables,
2: no?
3: Per exemple, o es tapa. Sí, sí.
2: Qui, diguéssim, es fa càrrec del cost econòmic que suposa, doncs, aquest treball d'excavació, no? Que s'ha de fer en aquest immoble, que és privat?
3: El cost econòmic sempre el fa la promotora, el propietari o la constructora, això com decideixin, però sí que també és molt interessant que tothom sàpiga, que és que la Generalitat té tota una línia d'ajuts en les quals les intervencions arqueològiques tenen un pes important, i llavors un cop s'ha fet aquesta actuació tu demanes una documentació des del museu, ajudem la gent en realitza consultes, uh-huh. sempre avisem, això informem nosaltres si algú té algun dubte, i llavors una part de la teva inversió o fins i tot el total d'aquella actuació
2: la pot recuperar, queda recuperat.
3: Heu de pensar que l'última línia de subvencions que es va donar l'any passat, el 2025, de 600.000

0: estàs... Ara em vull explicar bé per dir això. Si trobéssim restes medievals i a sota hi ha la ciutat romana, potser faríem una valoració que les restes medievals es poden desmuntar, però les romanes és obligatori que es quedin integrades en el projecte, és a dir, no es poden desmuntar a no ser que hi hagin que sigui impossible fer-ho d'una altra manera, justament per poder fer viable el projecte. Això no vol dir que ens dediquem a desmuntar tot el que és medieval, perquè malauradament no tenim gaires coses medievals i justament intentem preservar-ho. Però sí que llavors es fa una valoració, igual que faríem amb la valoració de les restes romanes o medievals, fora d'aquest espai de protecció. I això el que marca és la pròpia llei del patrimoni català.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Clara Font, per haver-nos acompanyat avui i intentat esclarir també aquesta realitat amb què es troben també doncs, tots els veïns que viuen en aquest entorn de la ciutat, que no són pocs, no?
0: Sí, sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Una de cada 10 persones majors de 65 anys té Alzheimer a Catalunya. La Fundació Catalunya La Pedrera dona precisament suport a persones en la seva fase inicial de la malaltia i ho fa amb l'objectiu de mantenir les seves capacitats i la seva autonomia al màxim de temps possible. A Badalona tenim dos espais on es duen a terme aquests tallers de reforç de la memòria. Un d'ells està situat a l'Avinguda Sant Salvador, a Llefià, i l'altre a la plaça de la Vila. S'anomena Espai Badalona Centre i fins allà s'ha desplaçat la nostra companya, la Cora Gilabert. Bon dia.
4: Hola, Núria. Avui hem vingut a un dels espais que la Fundació Catalunya La Pedrera té a Badalona per conèixer una mica més a fons el programa Reforç de la Memòria que imparteix aquesta fundació. Volem saber una mica què fan en aquest espai. En parlem amb la neuropsicòloga del programa de Reforç de la Memòria, Marc Capella. Bon dia, Marc. En què consisteix exactament el programa de Reforç de la Memòria?
5: Doncs el programa de reforç de la memòria va dirigit a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, derivat de principalment malaltia d'Alzheimer, però també pot ser causat per altres demències o per factors vasculars, metabòlics, estat d'ànim o un estil de vida poc saludable. El que fem és el tractament no farmacològic, que acompanya el tractament farmacològic que prescriuen els metges, amb l'objectiu d'alentir o endarrerir el màxim temps possible l'atrofiament cognitiu. Això ho fem amb, gràcies a les noves aportacions de la neurociència en el camp de la neurorehabilitació, que implica estimulació cognitiva, estimulació física, activitats de creativitat i expressió. I sempre també una cosa que ens diferencia és que hi ha un component grupal molt important. Es sap que el sentiment de pertinença, el sentir-se escoltat i recolzat per part d'iguals, té un gran efecte a nivell de connexió social, pal·lia el sentiment de soledat i això té un gran efecte neuroprotector, és a dir, protegeix el cervell.
4: I això una mica relacionat amb el que explicaves, quina diferència hi ha entre aquests tractaments i els que es poden fer, per exemple, en un casal de gent gran?
5: Els nostres professionals són neuropsicòlegs, fisioterapeutes i tècnics de creativitat que estan formats en el camp de les demències, amb el que deia les últimes aportacions de la ciència, i fem un tractament totalment personalitzat per aquestes persones. Quan una persona entra, fem un pla d'atenció individualitzat on s'inclouen el seu estat de salut, les seves necessitats a nivell cognitiu, físic i emocional, i a partir d'aquí dissenyem un tractament específic per poder-hi donar resposta. A més, d'atendre això, una altra cosa i tret diferencial és que són persones en moments inicials d'aquestes malalties, inclús hi ha algunes que tenen símptomes molt primerencs, encara no tenen diagnòstic, i a part de fer el tractament no farmacològic, el que fem també és donar eines per poder assimilar el diagnòstic i per poder conviure el millor possible amb aquestes malalties.
4: Què passa emocionalment pel cap d'una persona que acaba de rebre el diagnòstic? Encara està en aquestes fases inicials de la malaltia.
5: Sí, doncs d'entrada és un... Normalment el que s'experimenta és un estat de xoc, no? Ningú s'espera rebre aquest diagnòstic, tot i que sabem que és una possibilitat. Doncs d'entrada és moment de xoc, doncs molta por, no? Doncs de ganes de conèixer què és aquesta malaltia, com m'afectarà, què puc fer per fer-hi front, i bueno, ens passen... Viuen moltes emocions i nosaltres, el nostre equip de psicòlegs, el que fem doncs és acompanyar aquestes persones en aquest moment.
4: Quan parlem d'estimulació cognitiva, de què estem parlant exactament?
5: L'objectiu és alentir a través d'activitats que estimulen el cervell i les xarxes neuronals el

0: progrés de la malaltia i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives i l'autonomia en el dia a dia de les persones que atenem.
1: I és cert que el cervell manté plasticitat fins i tot amb aquestes edats avançades?
0: Sí, la plasticitat neuronal és un fenomen que es dona amb totes les persones en tot moment vital, en tot el cicle vital, inclús quan tenim una malaltia, inclús quan som grans, es dona el fenomen de plasticitat i la neurorehabilitació es basa en això.
1: I quins beneficis pot notar una persona que participa en el programa? Són beneficis que es noten de seguida o necessites venir unes quantes sessions fins que es notin aquests beneficis?
0: Doncs el que ens traslladen tant les persones que van a fer les activitats com les seves famílies és que es noten doncs, més actius, més lúcids, amb més claretat, no? Quan tornem a tenir una rutina, quan estem actius, quan el cervell es torna a activar, el que ens aporta és això, no? És que tornem a estar concentrats, tenim millor memòria, tenim més il·lusió, estem molt més actius, tornem a tenir ganes de viure i tenim habilitats per poder-ho fer.
1: Anem a parlar ara amb algun dels participants d'aquest programa. Ens acompanyen Lluís Pastor i la Joaquima Torres. Coneixies ja aquest programa de la Fundació La Pedrera abans de venir-hi?
2: No coneixia, però una companya un dia parlant, passàvem per aquí davant de l'Ajuntament i estava parlant, dic, ostres, ja amb el temps estic perdent una miqueta la memòria i tal. Em venia a trobar, ella coneixia també aquest ambient, i volia trobar alguna cosa per poder-ho. Diu, mira, aquí ho tens. Em va assenyalar aquí, i llavors, al cap d'uns dies, vaig estar parlant amb la meva senyora, i va, doncs sí, anem-hi. I ara doncs, ja porto aquí quasi un parell d'anys. Molt bé. A part de que t'ho passes bé, vas treballar en la memòria, que és el que interessant, que és el que vas perdent una miqueta.
1: Això l'Helena va preguntar, què és el que fan en aquests tallers?
2: Aquí, treballar la memòria, la passada i la present.
1: I com ho fan, això?
2: Oi, sense preguntes, no paren, però molt bé, no? A més, per exemple, el dilluns passat anem a estar parlant d'una població russa que es diu Stalingrad. Jo havia estat a Stalingrad, un company meu també havia estat. I vas recordant aquests moments que vas estar a Stalingrad, que és el que vas veure, que on te vas anar, que vas tocar, i això et fa recordar i vas traient la memòria, vas traient coses que dius, ostres, no. I això del passat, i també ara també ve el taller de present, no? El present, que és el que veus, que és el que toques, que és el que visites, que és el que... I així ens vas fent i vas passant-ho francament bé. A més, més disfrutes, tu passes bé, passes tres horetes aquí, fantàstiques. També hi ha una tercera classe, que és la més dura, gimnàstica. Sí, però asseguts en una cadira. El fotut és que quan acabes, al principi penses, oh, això, què farem? Acabes cansat. O sigui, això vol dir que han mogut tot el nostre cos.
1: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. I Joaquim, aquesta pregunta és per tu. Què és el que més li agrada de venir aquí?
3: A mi el tracte, la simpatia que t'agafen, et dona molta cosa positiva.
1: I ha notat canvis des de que hi participa?
3: Sí, perquè ho fas amb una il·lusió, et distreus i passes molt bé amb els companys, amb els mateixos monitors. Són tots molt macos i això t'anima.
1: Se sent més animada, no? Recomanaria aquest programa a altres persones?
3: Jo crec que sí, tot el que sigui, perquè tot és positiu, tot és molt maco.
1: I què li diria a algú que té dubtes de venir?
3: Pues que s'assegurés i que vingués a provar-ho i ja trobaria el seu puesto per poder venir i passar-s'ho bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joaquima. Mar, l'activitat física i la socialització també influeixen en l'evolució de la malaltia?
0: Sí, nosaltres el que fem són els tractaments no farmacològics per abordar el deteriorament cognitiu, que inclou l'activitat cognitiva, l'activitat física i també el vincle social. Aquí doncs, hi ha un de l'eix vertebral del cervell, és una activitat física dirigida per fisioterapeutes especialitzats en neurologia, que fan doncs, aquestes dinàmiques per treballar la força, l'equilibri, la coordinació, prevenció de caigudes, etc.
1: I les famílies, quin paper juguen en tot plegat? També trobeu famílies que estan dubtoses de com enfocar les malalties? Com les ajudeu?
0: Nosaltres donem servei tant a les persones que reben el diagnòstic com al seu entorn. Quan entra a casa un diagnòstic d'aquesta envergadura, doncs una malaltia d'Alzheimer o una malaltia de Parkinson o alguna malaltia neurològica, no només té un impacte amb la persona que li ha diagnosticat la malaltia, sinó que també té una afectació amb tot el seu entorn familiar, perquè doncs, a poc a poc aniran notant els símptomes, aniran canviant els hàbits d'aquesta persona, potser la personalitat, i ells doncs, amb el temps l'hauran d'anar ajudant, és a dir que el seu rol com a cuidadors doncs, també comença. Nosaltres donem informació per gestionar-ho el millor possible, fem atenció individualitzada per resoldre possibles dubtes i també tenim uns grups d'ajuda terapèutic on s'ajunten familiars amb un professional que dinamitza xerrades i tallers amb la idea doncs, de facilitar l'adaptació a aquesta nova situació familiar.
1: I quines són les preocupacions més habituals dels familiars?
0: Depèn del moment que estiguin en el procés de diagnòstic. Hi ha persones que encara no els han diagnosticat, encara tenen pendents la visita amb el neuròleg i estan doncs, assimilant no? que potser els oblits, els despistes, no només són relacionats amb que el seu familiar s'ha fet gran, sinó que poden ser una cosa més o que van més enllà i estan doncs, assimilant. Hi ha persones que venen ja del neuròleg amb un diagnòstic més recent, doncs ja s'estan fent la idea del que passarà i el que tenen és necessitat d'informació sobre com anirà la malaltia i també volen saber doncs, què hi poden fer, no? Sabem que són malalties que malauradament avui en dia encara no podem curar, però sí que tenim moltes eines terapèutiques que poden endarrerir considerablement el curs de la malaltia i l'aparició dels símptomes. Llavors doncs, tenen aquesta necessitat d'acompanyament emocional i d'informació.
1: D'acord. I si ens pots parlar una mica del servei de dinars que s'ofereix aquí, tant pels pacients com pels familiars?
0: Doncs amb la nostra quasi trajectòria de 13 anys atenent a persones amb deteriorament cognitiu lleu moderat, ens vam donar compte que una de les necessitats més importants que tenien era el tema de la nutrició. Les persones doncs, grans, amb dificultats de memòria, a vegades, doncs, a poc a poc van deixant de costat el que és una alimentació equilibrada i acaben doncs, sopant doncs, un iogurt amb algunes galetes, no? doncs, a poc a poc hi ha risc de desnutrició. Aleshores, la Fundació Catalunya de la Pedrera va ficar en marxa el servei de dinars, que hi ha dues opcions, o l'opció de quedar-se a dinar al mateix centre on les persones venen a fer les activitats d'estimulació, o també l'opció que s'emportin el dinar o el sopar a casa per ells i pel seu cuidador. D'aquesta manera garantim que tenen una dieta equilibrada.
1: Moltes gràcies, Mar. Recordem que a Badalona hi ha dos espais de la Fundació que ofereixen aquests serveis i que aquest programa pot marcar una gran diferència en les fases inicials de la malaltia, un recurs que pot canviar la vida. Us animem a venir i conèixer el centre.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els nous pressupostos de la Generalitat deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros, amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028, que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. A Badalona, una de les principals partides es concentra en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, que acumulen més de 13 milions d'euros. En paral·lel, la sanitat concentra una altra gran part de la inversió. La reforma i ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol suma més de 9,4 milions d'euros. A això s'hi afegeixen més d'un milió d'euros per a serveis de l'Institut Català d'Oncologia i prop d'1,7 milions per al desenvolupament del campus Can Ruti. Aquest dilluns comencen les obres de climatització a les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització a les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir del 2023. El curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
3: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
2: L'atur a Badalona ha baixat per quart mes consecutiu fins a situar-se en les 11.006 persones al juny. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007. Les dades segueixen la tendència del conjunt de Catalunya, on el nombre de persones ocupades supera els 4 milions. A Badalona, la xifra d'atur de juny suposa una reducció de 58 persones davant les 11.064 que hi havia sense feina el passat mes de maig a la ciutat. A més, es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007, quan n'hi va haver 9.531. En el conjunt de Catalunya, l'ocupació marca un nou rècord al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. L'atur es redueix lleugerament amb 458 persones menys i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Així, el mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el juny de l'any anterior. Aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'Estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove que, a més, tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona els divendres i dissabtes a les 11 de la nit.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. El ple ordinari d'aquest mes, el darrer abans de les vacances d'estiu, portarà a aprovació aquest dilluns 6 de juliol diferents propostes de modificació del pressupost municipal i el seu annex d'inversions per al pagament de subvencions o d'altres partides per als serveis socials. Pel que fa a les mocions, n'hi haurà 5, dues presentades per Guanyem i 3 per Badalona en Comú Podem. D'aquestes, una compta amb el suport de la resta de grups municipals a l'oposició i demana la creació d'una xarxa municipal de refugis climàtics i l'impuls d'un pla de xoc davant les onades de calor. Guanyem porta a debat d'una banda la defensa del dret superior de protecció de la infància i adolescència de Badalona davant la pèrdua d'habitatge i de l'altra la regulació de l'ús de les zones d'aparcament per part dels tallers de reparació de vehicles al barri de Manresà. Paral·lelament, Badalona en Comú Podem defensa l'adequació i millora de les àrees d'esbarjo per a gossos, la creació d'una nova àrea en el barri del Raval i la construcció d'una llar d'infants pública al barri del Progrés. La coordinadora en defensa del patrimoni verd ha aprofitat el Congrés d'Arquitectura celebrat a les Tres Xemeneies per reclamar un replantejament radical de la política urbanística, considerant que les grans ciutats metropolitanes, entre elles Badalona, estan perdent verd urbà i així ho van voler denunciar durant la inauguració del Congrés. La coordinadora plega més d'una quarantena d'entitats, associacions i moviments ciutadans de l'entorn metropolità que defensen polítiques públiques menys agressives cap a l'entorn. L'entitat badalonina Més Verd Urbà s'hi ha sumat amb l'objectiu de reclamar una arquitectura pensada en els reptes que implica el canvi climàtic. Segons expliquen, la protesta del passat diumenge anava dirigida als representants polítics presents a la inauguració. Escoltem l'Olivier Bourgeau, de l'equip de mitjans de la coordinadora, i la Montserrat Rectoret, de Més Verd Urbà.
3: Però hi ha una paraula sobre la canícula que estem vivint, sobre la necessitat d'enverdir la ciutat, de la vegetació, que és el primer factor de reducció de temperatura i de manteniment de l'humitat.
4: Que si anem construint, arribarà un moment que ja no hi haurà diguéssim, possibilitats de viure-hi, senzillament, perquè fa unes calors que pel canvi climàtic i no es posen solucions reals en aquest tema, doncs ens va semblar que ajuntant-nos a 40 entitats teníem més pes.
2: En el context actual de crisi climàtica i amb unes onades de calor cada vegada més presents a les grans ciutats, les entitats alerten de la necessitat de tenir espais verds que serveixin de refugi climàtic. Des de l'entitat posen com a exemple el projecte de pacificació de Francesc Layret, on s'han eliminat tots els arbres, o la nova Rambla Sant Joan, on la presència de ciment s'ha incrementat respecte a la via original. La coordinadora té previst reunir-se el pròxim mes de juliol a Badalona. Nou episodi en les presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras amb seu a Badalona. Segons ha avançat el periòdico, l'entitat va acomiadar el 2025 l'exgerent i l'excoordinadora econòmica després que denunciessin possibles desviaments de fons davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Antifrau va advertir que aquests acomiadaments vulneraven la llei de protecció dels alertadors i va reclamar la readmissió de les treballadores, una petició que no va ser atesa. A més, fins a 4 caps d'unitat vinculats a la denúncia també haurien estat destituïts, fet que ha incrementat la controvèrsia al voltant de la gestió interna de la institució ubicada a l'entorn sanitari de Can Ruti. L'entitat ha emès un comunicat en què indica que el juny del 2025 es va iniciar una reorganització interna impulsada per la nova direcció. Alhora afegeix que no es comentaran els acomiadaments fins que se celebrin els procediments judicials previstos per al 2027. La investigació d'antifrau es va iniciar a finals del 24 arran de queixes sobre la gestió de recursos destinats a projectes científics, alguns dels quals liderats per l'investigador Manel Esteller, que va deixar la direcció del centre aquell mateix any. Per la Direcció General d'Entitats Jurídiques analitza si la Fundació compleix amb l'obligació legal de destinar almenys el 70% dels ingressos a les seves finalitats fundacionals.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta que es diu El Ventilador i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost a Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

Que s'aturi el temps, aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i East Kids, tots dos junts per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

L'agent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Ravi Lenai, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats, The Rolling Stones, que, bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer Foreign Tongues que sortirà, com us deia, el 10 de juliol. Amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu. I es diu

La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els nous pressupostos de la Generalitat deixaran a Badalona una inversió directa de més de 31 milions d'euros, amb un pes destacat de les polítiques d'habitatge, les infraestructures sanitàries i la transformació urbana. Les xifres formen part del desplegament previst fins al 2028, que inclou projectes estratègics a diversos barris de la ciutat. A Badalona, una de les principals partides es concentra en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, que acumulen més de 13 milions d'euros. En paral·lel, la Sanitat concentra una altra gran part de la inversió. La reforma i ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol suma més de 9,4 milions d'euros. A això s'hi afegeixen més d'un milió d'euros per a serveis de l'Institut Català d'Oncologia i prop d'1,7 milions per al desenvolupament del campus Can Ruti. Aquest dilluns comencen les obres de climatització a les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització a les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFES es van començar a mobilitzar a partir del 2023. El curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Hueras, la primera tinenta d'alcaldia.
3: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol, ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
2: L'atur a Badalona ha baixat per quart mes consecutiu fins a situar-se en les 11.006 persones al juny. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007. Les dades segueixen la tendència del conjunt de Catalunya, on el nombre de persones ocupades supera els 4 milions. A Badalona, la xifra d'atur de juny suposa una reducció de 58 persones davant les 11.064 que hi havia sense feina el passat mes de maig a la ciutat. A més, es tracta de la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2007, quan n'hi va haver 9.531. En el conjunt de Catalunya, l'ocupació marca un nou rècord al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. L'atur es redueix lleugerament amb 458 persones menys i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Així, el mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el juny de l'any anterior. Aquest estiu, Radio Ciutat de Badalona aposta per la música. Dues noves propostes faran companyia als nostres oients en diferents moments del dia. La primera estrena serà Generació Chic, un programa de música Remember conduït per Toni Ramoneda que amenitzarà els matins del cap de setmana. Així, estirats a la tovallola o gaudint d'un passeig, podreu reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. I a partir de l'11 de juliol estrenem els Tardeos d'Estiu, amb les sessions de DJ Pau, un projecte especialment pensat per al públic jove que, a més, tindrà versió audiovisual. Es podrà seguir al canal de YouTube de Badalona Comunicació i també a Televisió de Badalona els divendres i dissabtes a les 11 de la nit.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: Disculpe.
8: No.
7: Necesita ayuda.
8: Que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo sin entender.
8: Ay, por favor.
9: ¿Qué nivel de radio?
8: Operador.
9: ¿Qué nivel de radio?
7: Disculpe por la confusión.
8: Sí.
7: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui també parlem de crisi.
3: Sí, d'entrada, de seguida parlem de crisi, aquesta paraula que tant ens agrada, amb una notícia que publica el Què, però avui comencem amb l'edició local del diari El Punt.
2: Ah.
3: Titular: les goteres creen problemes en alguns comerços del màgic Badalona. Comencem bé.
2: Sí.
3: Comença bé aquest establiment, com tot el que es fa a Badalona.
2: No, home, no.
3: Com gairebé tot el que es
2: fa. No, és que és nou.
3: Aviam, tu trobes normal?
2: Si és nou, doncs això passa, no?
3: Espereu-vos les obres al metro, que encara no s'han acabat. Què pot passar? Diu que una botiga de videojocs ha de tancar a causa de la pluja que va inundar el magatzem. Es veu que els comerços situats sota l'estructura d'aquesta pilota tan maca...
2: Sí.
3: Molt maca, però amb goteres, pilota de bàsquet del centre comercial Màgic Badalona ha resultat afectat per la pluja d'aquests darrers dies. Alguns dels comerços van tenir goteres i van optar per col·locar galledes i cartrons per evitar possibles tolls d'aigua. Una de les botigues més afectades, dedicada a la venda de videojocs, va haver de tancar, ja que el magatzem estava inundat, segons publica el diari El Punt.
2: Va fer aigües.
3: És més, segons el diari encara es desconeix quan podran tornar a obrir.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: És un desastre, això, eh?
2: I això que és nou,
3: segons
2: eh?
3: Els botiguers, els responsables del manteniment instal·laran safates al sostre de manera
2: sí,
3: provisional
2: no
3: fins que s'hi puguin fer obres. A veure.
2: No ho he entès. Safates,
3: safates a què? De parellets que els hi ha sobrat?
2: Dels canapés que van sobrar a la inauguració.
3: Segons les mateixes fonts, serà a la primavera. Què vol dir? Que fins a la primavera hem d'aguantar cada vegada que plou. Demà es veu i avui plourà una altra vegada.
2: Tota la setmana, un altre cop.
3: Bé, escolta, veurem què passa al Màgic Badalona. Tenim d'altres temes al dia. I avui, el que, atenció, jo m'he quedat astorat.
2: Per què?
3: Titular: la cena d'empresa de Navidad se quedarà en una copa de cava. Mientras que el año pasado los restaurantes ya acumulaban numerosas reservas por esas fechas, en este apenas hay peticiones de mesa. Diu que la crisi hará más austera la celebración de las fiestas. Què et sembla?
2: Saps que dona molta mala sort sentir Nadales quan encara no és Nadal?
3: Però ja és Nadal. Al Corte Inglés ja hi han posat tots els ornaments nadalencs.
2: I al Carrefour, també.
3: Però hi ha un tema que a mi m'ha interessat més en aquest article d'una plana sencera avui del Què, que parla ja de Nadal. Diu: unes fiestas de todo a 100. Diu que si vols acurar casa teva amb motius nadalencs... Això ho publica avui, eh? Dimarts 4 de novembre, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: El Què, eh? Una pàgina sencera i titular de portada.
2: Falta dos mesos.
3: Sí, diu: si quieres decorar tu casa amb motius nadalencs, ho dèiem, sense gastar-te una fortuna, la millor opció són els todo a 100 i els comerços xinos. Això publica el Què.
2: El Què decideix que pot decidir per
3: sí,
2: nosaltres,
3: diuen
2: no?
3: Que venen, per exemple, caixes de boles, eh? Per l'arbre Nadal, per menys d'un euro. I figures per al pessebre per poc de més de 2 euros.
2: Home, doncs ens ho haurem de pensar, això.
3: El qui entrevista en aquest cas la Chi Wan Ji, dependenta d'un bazar xinès. Diu: este año vendemos los adornos de Navidad más baratos porque hay crisis. Vols dir que això és veritat?
2: No ho sé, però segur que tu ho penses comprovar, no?
3: Anem a comprovar-ho, per això truquem a diversos bazars xinos de Barcelona.
2: Ja hi som. Cada setmana toca fer aquesta ronda, t'agrada.
3: Aviam si tenen els ornaments de Nadal més barats o no, que altres anys.
2: Molt bé. No serà fàcil.
3: Comencem en aquest cas amb Dagua Cheng, la botiga conegudíssima de Badalona, Dagua Cheng. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: He llamado al bazar chino.
4: ¿Ah?
3: ¿Sí? ¿Sí o no?
4: Al almacén chino, aquí.
3: Sí, aquí. Una pregunta, ¿tenéis productos de Navidad?
4: Sí, para la luz.
3: Bueno, árboles, bolas...
4: Árboles no hay, solo luz.
3: ¿Solo luz?
4: Sí.
3: O sea, ¿luces de Navidad tenéis?
4: Luz de Navidad, sí.
3: Una pregunta, ¿son más baratas que otros años?
4: Igual, precio, igual.
3: Igual.
2: Igual, ¿eh?
3: Pero una pregunta...
4: No más baja, pero igual.
3: Igual. O sea, que por la crisis no lo habéis puesto más barato.
4: No. Crisis y... Porque ahora... tarifa para cambiar...
2: ¿Qué digo?
4: Euro a, y dinero de China...
2: ¿Qué digo?
4: Ahora cambia mucho. No se puede bajar.
3: Ya. ¿De qué colores tenéis las luces de Navidad?
2: ¿Pero tú las antes?
4: De Navidad. Tuvo... por ejemplo, tubo de Navidad.
3: Sí.
2: ¿Cómo?
4: Multicolor.
3: Multicolor.
4: Blanco.
2: Blanco.
3: Sí.
4: Rojo.
2: Rojo.
3: Sí.
4: Amarillo.
2: Amarillo.
4: Azul.
2: ¿Azul?
3: Sí.
4: Sí. Cinco color.
3: ¿Y qué precio tiene?
4: Por ejemplo, 6 metros.
3: Sí.
4: 6 euros.
3: 6 metros, 6 euros.
2: Un metro para euro.
3: Pero una cosa, ¿esto es bueno o no? A ver si se me va a quemar la casa.
4: ¿Qué?
3: ¿Que esto es bueno o no?
4: Esto es bueno. Esto todo se puede hacer factura. No preocupe.
3: Vale.
4: Este es todo de buena calidad.
3: Todo de buena calidad,
4: ¿eh? De malo. Yo no hace negocio de malo.
2: No, bueno, vale. Bonito y barato.
3: ¿Y tendrás árboles de Navidad?
4: ¿Qué?
3: Árboles.
4: Árboles. No hace ese negocio.
3: Solo luces.
4: Solo luces.
3: Vale.
4: Árboles, tú mejor busca otro sitio, porque estas cosas son muy grandes. Y transporte de China a España necesita pagar mucho dinero.
3: Vale, perfecto. Gracias por todo.
4: De nada.
3: Adiós.
2: Bé, encara ens hem pogut entendre,
3: sí.
2: No?
3: De moment eren llums a Nadal. Amb una altra,
2: sí.
3: Oriental, Sui Shan.
2: Per exemple, no?
3: Per exemple. Es veu així, eh?
2: Sí?
3: Tot sona a Badalona, eh?
2: Oriental Sui Shan. Home, tens per triar, eh? A la nostra ciutat.
3: Aquesta música és...
2: El camino que lleva Belén.
3: Ah.
2: És una versió desviada.
3: Hola, buenos días. Hola?
1: Quería.
3: Hola, buenos días. He llamado al bazar.
1: Sí.
3: Hola, una pregunta. ¿Tenéis productos de Navidad?
1: Ahora esto la chica no está aquí.
2: ¿Cómo?
1: No sabemos. Nosotros no sabemos.
3: Navidad, si tenéis cosas de Navidad.
1: Sí, ahora no sabemos. El jefe no está aquí.
3: Ya, pero una pregunta. Si tenéis árboles de Navidad. Navidad, dulce Navidad.
1: Sí, poco más tarde. No sabemos.
2: No sabe.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
2: Si no está el cap, no lo sabe. Leyes al cap.
3: Anem a l'última, va. Xian Mei Shen.
2: Sí.
3: Que sigui així.
2: Sí, t'ho inventes.
3: A veure, Xian Mei Shen.
2: Xian Mei Shen. Molt bé, com Santi Mai Fren, quasi.
3: Sí. Truca'm a l'última ja, perquè ja estic cansat, eh?
2: No et canses mai de fer això.
3: Per què?
2: T'agrada interactuar amb altres
3: cultures. Una cosa, nosaltres hem de buscar l'altre punt de vista de l'actualitat.
2: Ja, però un punt de vista que s'entengui quan parlen.
3: Clar, però si, per exemple, aquest any els basars xinos, per la crisi, ofereixen productes de Nadal més barats, això interessa a la gent.
2: No, això està clar.
3: Això interessa.
2: De moment et dic que no, eh?
3: De moment diuen que no, que igual que altres anys. Bé, de moment, només el de Wansheng.
2: Sí, però...
3: Ens ha dit que les luces eren lo mismo.
2: Ja saps que la nostra enquesta sempre és representativa.
3: Sempre. I aquí què? No agafen el telèfon. Ja directament...
2: No, potser l'han tancat ja.
3: Re.
2: No hi ha re.
3: Re. Escolta una cosa, aquesta mateixa notícia del que diu que la cistella de Nadal, el lot de Nadal, vindrà amb menys productes i més barat. Això vol dir que es veu que els empresaris aquest any no estan per gastar-se amb lots de Nadal. Per exemple, segons el que Faustino Muñoz, director del Colmado Quílez de Barcelona, diu que per aquestes altures de l'any, altres anys ja hi havia més demandes, i aquest any no tantes. I hi ha una altra cosa interessant. Hi ha una empresa que es diu Deli Shop,
2: sí,
3: que es dedica sobretot a fer lots de Nadal, a fer cistelles, i aquest any presenta una novetat. Cistelles temàtiques. Per exemple, amb bons esmorzars, o sigui, una cistella que només hi ha esmorzars, o d'altres que només hi ha cervesa. Què et sembla, això?
2: És més barat, però més original, no?
3: Anem a trucar, aviam si hi ha alguna cosa original, ràpidament, que
2: el
3: ens puguin dir.
2: Deli Shop.
3: Deli Shop. Ja sembla Nadal, eh?
2: Caminito de Belén.
3: Ja sembla Nadal, tu.
2: Ole, ole, ole.
5: Deli Shop Eixample, buenos días.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: He trucat a Deli Shop.
5: Ah, sí?
3: Hola, una pregunta. Volia saber si feu cistelles a Nadal.
5: Sí, sí les fem. Pots veure alguns exemples a la pàgina web?
3: Ja, només una pregunta. Digue'm. Teniu cistelles temàtiques, o sigui, cistelles diferents?
5: Es poden fer, sí, sí, sí.
3: Per exemple, alguna idea?
5: A veure, podríem fer uns cistelles de cerveses del món,
3: sí.
5: D'olis del món,
3: olis.
5: Fer una cistella amb productes típics d'algun país, saps? Coses així.
3: Ja, llavors, i d'alcohol, per exemple?
5: D'alcohol, bueno, de vins del món, podríem fer-ho. De caves i de xampans,
3: també.
5: Llavors, de sabors, llavors seria, bueno, venir-te a la tenda...
3: Escolta, no t'escolto perquè la música la tens molt alta,
5: Ja ho sento, és que l'hem de tenir així.
3: Ja.
5: Ara em sents millor?
3: I escolta, com aguantes
6: igual.
3: Això tot el dia?
5: Mira, com puc.
3: Però quin tipus de música, què és això, la música?
7: Com foxtrot, una cosa així.
3: És horrorós, eh?
6: Foxtrot.
5: Ja l'he baixat una miqueta.
3: Vale, perquè és horrorós. És que sentia més la música que tu.
5: Doncs mira, ja està.
3: Ja.
5: Llavors, el que podríem fer és que et vinguis un dia a la tenda,
3: sí.
5: Et deus una miqueta tot el que tenim, a partir d'aquí fem un em dius un pressupost que tens,
3: sí.
5: Per cistella...
3: Ui, aquest any hi ha crisi, ja t'ho dic
5: ara. Ja m'imagino.
3: Aquest any hi ha crisi.
5: Doncs a partir d'aquest pressupost que tu em passis i del producte que vols, podem idear una cistella.
3: Una cosa barateta, què?
5: No ho sé, això ho hauríem de mirar.
3: Val, hauríem doncs, escolta,
5: primer
3: ja vindré...
5: Primer has de veure el producte, primer has de veure preus. I a partir d'aquí em dius, mira, doncs jo em vull gastar tant per cistella i són tantes cistelles.
3: Ja.
5: A partir d'un número determinat de cistelles i segons el dia que me les, facis, que me les encarreguis, podem fer algun tipus de descompte.
3: Perfecte, escolta, doncs ja vindré, perfecte.
5: Vale, saps l'adreça?
3: Sí, estàs aquí, hi ha tres direccions,
5: exacte,
3: crec, no?
5: Exacte, sí. Bueno,
3: a l'Illa...
5: A mi m'has trucat al carrer Mallorca.
3: Al carrer Mallorca. I una exacte. Travessera, no, també?
5: Exacte, també.
3: Val, perfecte, gràcies.
5: Vinga, tu.
3: Adéu.
6: Ja
3: escolta, hi ha crisi, ja ho veus,
6: Sí.
3: I la música? Jo... Què ho tenia?
6: Sí, sí. Jo vull una cistella temàtica d'escopinyes.
3: D'escopinyes?
6: De diferents marques.
3: Doncs ves a Can Dani, a Vilassar.
6: Per exemple.
3: Que són boníssimes,
6: Són molt
3: productes
6: bones.
3: Sani.
6: Molt bones.
3: Va, escolta, anem a altres temes al dia, anem fins al 20 minuts i deixem ja la música de Nadal, que sí, ja l'haurem de suportar més endavant.
6: Que dóna'm la sort.
3: Avui parlem d'una notícia tràgica.
6: Oi.
3: Molt tràgica. Ens arriba des del Zoo de Madrid... Una baralla que hi ha hagut, una tigresa que ha matat una altra al Zoo de Madrid.
6: Què dius ara? Paqui, toca algú trist.
3: No. Va, em pensava que li deies Paqui.
6: No, a la Paqui, la del piano.
3: No.
6: Ara.
3: Es deia Trini.
6: Sí. La tigresa es deia Trini?
3: Sí, sí.
6: Com la nostra oient?
3: Sí. És el que publica avui al 20 minuts, I va ferir de mort a Blanca. Trini es va barallar amb la Blanca... durant una baralla per la jerarquia. Segons el seu, es tracta d'un fet fortuït, però és que això va passar davant de desenes de visitants.
6: Què dius,
3: i sobretot nens.
6: Oh,
3: quina, un escàndol, tu.
6: Quina violència.
3: Baralla, en aquest cas, al zoo. Es veu que la violència que era mateix als carrers del nostre país es trasllada al zoo.
8: Hola, buenos días.
9: Hola.
6: Era la tigresa.
3: Anem a trucar, si et sembla, al Zoo de Madrid, que ens expliquin més dades sobre aquesta notícia.
6: Sí, vinga.
3: Que ens ha deixat un mal sabor
6: estic
3: de boca.
6: Estic molt trist. Mira la Paqui com toca, de trista.
3: Ai, per favor.
6: Mira, el tigre.
3: Això és un tigre?
6: Està directe. Està directe del zoo.
3: Segons el 20 minutos, fuimos a llamar a algún cuidador, pero tardaron demasiado en llegar. Ho explica una nena de 10 anys.
6: La nena de 10 anys explica això?
3: Los niños empezaron a llorar.
6: Ay, ay.
3: Se publica el 20 minutos, La gente gritaba.
6: Ay.
3: Y algunos fuimos a llamar a algún cuidador. Pero tardaron mucho. Tràgica la notícia que publica avui el 20 minutos.
6: No podem fer broma, perquè hi ha hagut una víctima mortal.
3: Amb una tigresa.
6: Una tigresa. I amb això no podem fer broma. La Blanca, no? És que ha mort?
3: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que el Zoo de Madrid estan de dol i per això no ens agafen el telèfon.
6: Dia de dol.
3: Dia de dol a Madrid.
9: Hola, Trini, què tal? ¿Quieres hacer alguna consulta?
6: Dia dol.
3: Bueno, què?
6: Jo estic a punt de posar a plorar, si no canviem de música.
3: L'hem de mantenir.
6: L'hem de mantenir.
3: Fins que s'acabi...
6: Però és que la Paqui...
3: Què passa aquí?
6: Ui, ara s'ha enfadat.
3: Anem a trucar una altra vegada al Zoo de Madrid. Com és possible que no ens agafin el telèfon?
6: Ara canviem de melodia. Si només et dos la Trini. Ai, la Trini, la Paqui.
3: A veure, per favor.
6: Només et dos melodies.
3: La tigresa de Madrid, o sigui, Trini, que va ferir de mort a Blanca,
6: Sí.
3: No canviem aquí els noms.
6: No, no, no, no canviem cap nom.
3: Que tu ets especialista. Ui, Què, ens han penjat?
6: Ens han penjat ara?
3: O s'ha tallat la comunicació, en aquest cas?
6: Tercer intent.
3: I últim, va, si no, canviem de tema.
6: Apreta rellamada.
3: A veure.
6: És que, clar, amb aquesta violència...
3: Tot estraciada. Re,
6: no hi ha sort.
3: No hi ha sort.
6: El tigre es va menjar les línies de telèfon.
3: Escolta, buscaré més dades sobre aquest tema.
6: Sobre la Trini.
3: Va, canviem de tema i, atenció, parlem d'un bolet gegant. Aquí parlem de tot, eh?
6: Sí, anem de la tragèdia als bolets.
3: Avui ens arriba la notícia pública en diferents diaris. Hans Beirat, un empresari jubilat de Puerto de la Cruz, a Tenerife, ha trobat a la muntanya de l'illa un exemplar del bolet Boletus edulis, també conegut com a cep, d'una mida descomunal, ja que pesa 1,750 kg.
6: Déu-n'hi-do.
3: Té un diàmetre de 38 centímetres.
6: És reial?
3: Segons el seu descobridor, es tracta d'un exemplar únic al món, ja que, a més, el cep és molt apreciat en la gastronomia i es paguen autèntics dinerals per aquesta classe de bolets.
6: I un bolet tan gran, com és que no l'havien vist abans?
3: Per què? Això ho va trobar a la muntanya.
6: Ja, però devia estar molt amagat, perquè ningú el veiés i era tan gran.
3: Però vés a saber on.
6: Es diu 38 centímetres, eh?
3: Sí, és el que posa, eh?
6: És una exageració, això, eh?
3: I feia 1,750 kg, o sigui, gairebé 2 quilos, eh?
6: Sí, sí.
3: 2 quilos un bolet. Beirat, que es diu així la persona que ho ha trobat, ha expressat la intenció de portar aquest bolet a la Universitat de La Laguna perquè puguin conservar-la en esbudició.
6: Ah, que a sobre no se'l menja.
3: Home, és que diu, vaig anar a veure de què es tractava. O sigui, quan va trobar, buscava castanyes. Aquest home buscava castanyes.
6: Sí.
3: I es veu que va veure un bolet molt gran a uns 200 metres de la castanyeda on estava. Diu que vaig anar a veure de què es tractava i la meva gran sorpresa va ser trobar aquest bolet que sembla de llibre Guinness.
6: I se'l van portar, o no?
3: I se'l van portar. Amb l'ajuda d'un camió es van... No, això ho dic jo, eh?
6: I d'una grua.
3: Sí, sí, es van portar. Jo... Però la meva pregunta és, el clima canari també surten bolets?
6: Jo pensava que necessitàvem un clima més fred,
3: més humit. Jo necessitàvem més humit i més fresqueta, no?
6: Sí.
3: Penso que no, clar, depèn d'on de l'illa. També és veritat que Santa Cruz de Tenerife hi ha el Teide i hi ha zones molt fredes.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Va, anem acabant, si et sembla, i et porto algunes altres notícies al dia. Som-hi. Som-hi. Avui, atenció, vull comentar notícia portada del Mundo Deportivo.
6: Ah, és nou, aquest?
3: Sí, és un diari que no m'interessa per res, però que avui l'he destacat.
6: Ah, per què?
3: Titular, Código Pep. Avui publica en exclusiva al Mundo Deportivo les multes de Pep Guardiola que castiguen els jugadors per manca de puntualitat.
6: Ah, ell castiga, eh? Sí. Multes a jugadors.
3: Diu el Mundo Deportivo que els jugadors han de pagar 6.000 euros, atenció, si arriben un minut tard a l'inici de l'entrenament.
6: Un minut tard?
3: És el que publica llegar un minuto tarde a l'inici de l'entrenament, 6.000 euros.
6: Un milió de pessetes.
3: És millor encara no contestar el telèfon de casa passant la mitjanit. 2.000 euros de multa. És real, això, eh?
6: És real.
3: I es veu que tu entres a dins de la notícia que publica la primera plana, es veu que fan trucades a l'atzar.
6: Ah, per comprovar...
3: A partir de la mitjanit... A veure, senyor Guardiola...
6: Per comprovar si estan dormint.
3: Si estan a casa o no, truquen a casa. No al mòbil, no.
6: A casa.
3: Al fix. Aviam si estan o no estan a casa dormint. Si no es troben, 2.000 euros al canto.
6: Jo en conec uns que es diuen Cracòvia, que d'això en faran, vaja, un filó interminable.
3: I l'última dada. 500 euros, res, 500 euros, per no començar tots plegats l'esmorzar previ. Sí, si no arriben tots junts a l'esmorzar, multa al canto de 500 euros.
6: Home, hem de dir que 500 euros per un jugador del Barça ve a ser un euro per nosaltres.
3: Res, 50 cèntims.
6: O 50 cèntims.
3: Segons el Mundo Deportivo, aquests diners aniran destinats a una finalitat benèfica i servirà també per pagar sopars.
6: Sopars? El sopar de Nadal el pagaran els jugadors?
3: Això és el que posa el Mundo Deportivo. Yeah. Exclusiva. M'he quedat assurat amb aquesta notícia, eh?
6: No, és per
3: jo crec que la millor és 2.000 euros per no contestar una trucada nocturna.
6: Això no té nom.
3: Però qui ho fa, aquestes trucades?
6: El Guardiola mateix, si
3: posa. El Guardiola.
6: Clar.
3: Sí, sí.
6: Quan s'avorreix.
3: Si alguien no coge el teléfono en su casa de madrugada, más vale que tenga una buena excusa, porque si no, su salida li va a salir más cara de lo que pensaba. 2.000 euros al canto.
6: I tinc entès que hi ha una multa de 3.000 euros si no se saben l'estaca?
3: El què, el què?
6: Una multa de 3.000 euros si no se sap.
3: Això no posa, ah, això no posa.
6: Això ho tenia entès, eh?
3: Sí, sí.
6: Els hi farà cita també, doncs, és de Martí, Miquel Martí Pol, també diuen.
3: Sí, sí. Té la marinera, tu.
6: Mm, té la marinera.
3: Van com un pal, aquests jugadors, eh?
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Són, bueno, és, home, és estricte, estricte, estricte.
6: A gran sou, gran responsabilitat.
3: Sí, sí. Això també és veritat. Així van guanyant. De moment li està sortint bé, en Guardiola.
6: I tant, i tant. I el sopar que es farà gratis.
3: També, també.
6: I tant.
3: Bé, marxo. Demà hi torno amb més notícies. Ens queda un tema pendent d'ahir, però jo avanço que el farem demà, l'enquesta sobre el paper del lavabo, que no ens han deixat.
6: Veritat.
3: Que demà trucarem Lorenzo perquè recordeu que hi havia, segons un estudi de Renova, un 8% de les cases espanyoles no utilitzen mai paper del lavabo.
6: Mm.
3: Això és una dada important, eh?
6: Sí, sí, sí.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: Qui diga?
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més. I al vespre, a partir de 9:45, a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Z.
12: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, no, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
15: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamado a Telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a l'espera, gràcies.
3: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, porque...

0: No?
1: Bé, anem a d'altres temes del dia. Va, som-hi. Anem.
0: Sí.
1: Parlem de cotxes. Bueno, no sé si aquest tema t'agradarà més que l'altre.
0: A veure, em fas patir.
1: Titular del 20 minutos, Gallardón, l'alcalde de Madrid i l'alcalde de Leganés es passegen amb els cotxes oficials més cars de la regió de Madrid.
0: Ja hi tornem, amb els cotxes.
1: Es veu que el madrileny ha pagat, bueno, paga 500, o paguen els ciutadans de Madrid, paga, atenció, 591.000 euros.
0: És una...
1: Ho has sentit bé, això? Sí, això ho publica el 20 minutos, I el de Leganés, 81.000 euros.
0: Però que té un Ferrari.
1: Diu que pocs compren el cotxe, la majoria ho lloguen i surt més car.
0: Hmm.
1: En aquest cas, li han preguntat a Esperanza Aguirre, al 20 minutos, i diu que ha ocultat el preu del seu cotxe per motius de seguretat.
0: Hmm.
1: Llavors han fet un rànquing.
0: Sí.
1: L'alcalde de Madrid té un Audi A8.
0: Sí.
1: Val? Llavors, hi ha, digue'm altres poblacions, per exemple, de Madrid. Móstoles.
0: Móstoles.
1: Móstoles, que ma, el vi. I el vino de Móstoles és boníssim,
0: Sí.
1: L'alcalde porta un Peugeot 607.
0: Déu-n'hi-do.
1: 40.000 euros. Fuenlabrada, Peugeot 607, 38.800 euros. Leganés, l'alcalde porta un Citroën C6, 81.000 euros, per 4 anys. Getafe, un Audi A8.
0: Perquè diguem
1: que... 80.000 euros.
0: Hi ha una relació entre governar una ciutat i portar un cotxe gran.
1: Alcobendas, Audi A6.
0: Per què van anunciar Panda?
1: Però en canvi, 54.816 euros. I aquí s'acaba.
0: Entenc, que en vols més encara.
1: Anem a trucar, per exemple, a algun ajuntament català.
0: Sí,
1: sembla?
0: Sí.
1: A veure, aviam què ens diuen.
0: Que no ens diran res.
1: Ajuntament de Mataró, va.
0: De Mataró.
1: Anem a preguntar si l'alcalde té cotxe oficial i quin model és. Ens ho diran o no? Tu
0: jo
1: creus?
0: Crec que no.
1: Per què?
0: Perquè aquesta informació mai és agradable de donar.
1: Aviam què passa.
0: Tot i que hauria de ser informació pública, no?
1: Mm.
0: I de fet segurament ho és.
1: He trobat el telèfon de l'Ajuntament de Badalona, El passarem per llarg.
0: Que no l'has trobat?
1: No l'he trobat.
0: És que...
1: Ajuntament de Mataró.
2: Ajuntament de Mataró, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí? Mira, trucava per fer-vos una pregunta, aviam si això és possible.
2: Digui'm.
1: Volia saber si l'alcalde, el senyor Barón, té cotxe oficial.
2: Doncs a veure, un moment, que li passaré amb la seva secretària.
1: Perfecte.
2: Digui'm el
1: seu
2: nom.
1: Jo, Carles.
2: Carles, què més? O d'on truca?
1: No, és un particular.
2: A veure, un moment.
1: És curiositat.
2: Un moment, sisplau.
0: Mira Mataró, que moderns.
1: A veure, deu ser Mataró Ràdio?
0: Seria possible?
1: Pot ser, Que maca, la cançó.
0: Sí, quina és aquesta? La Noa?
1: Sí.
0: Sembla, oi?
1: És una versió.
0: Sí.
1: Minutos musicales.
0: Mataró Ràdio, gran ràdio,
1: Sí, per ser nova, sí.
3: Que li diguin?
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Mira, trucava aviam si podria satisfer la meva curiositat.
3: Sí.
1: Volia saber si l'alcalde té cotxe oficial.
3: I això per què ho vols saber?
1: Bueno, perquè avui he vist una notícia als diaris que parlen dels cotxes oficials, dels alcaldes, i volia saber si el de Mataró en tenia.
3: A veure, jo... qui, el seu nom, sisplau?
1: Jo, Carles.
3: A veure, un momentet, això.
1: No és tan fàcil,
0: No ens ho diran, ho saps, oi?
1: Però, escolta, això hauria de ser una informació pública.
0: I ho és.
1: Dic jo.
3: Perdona, és que havia una altra trucada.
1: Digue'm.
3: Com has dit que et deies?
1: Carles,
3: bueno, a veure, jo això és que...
1: És una informació privada, no, suposo?
3: Ja, a veure, és que jo, com comprendràs, no puc anar dient...
1: Bueno, en teoria sí, perquè això és públic.
3: Bueno, però a veure, jo si cas ho consultaré, però és que m'hauries de dir més el teu nom...
1: No, mira, t'explico simplement, curiositat. Avui, al 20 minutos, publica una notícia de diferents alcaldes i el que els ha costat el cotxe oficial. I jo volia saber si el de Mataró en tenia o no, simplement.
3: Bueno, doncs el teu telèfon és aquest que apareix amb...
1: Sí.
3: El 93465...
1: Sí.
3: Vale.
1: Carles. És el de la feina, sí.
3: Vale, molt bé, doncs jo et trucaria a dir alguna cosa.
1: Perfecte, gràcies.
3: Vale, adéu.
1: No ens ho han volgut dir.
0: I no ens ho diran, no trucaran.
1: Acabem?
0: Sí.
1: Però si et sembla, anem a trucar a l'Ajuntament de Matadepera.
0: Matadepera.
1: Tindrà cotxe oficial alcalde o alcaldessa, no recordo ara. Crec que alcaldessa, crec.
0: Matadepera, no ho sé.
1: És fort, que no ens ho vulguin dir.
0: És fort.

0: és fort. Però clar, com la premsa apareix en aquestes notícies, no agrada.
1: Va, digui'm.
2: Hola, on he trucat?
1: Sí?
2: Hola.
1: Sí?
2: Hola, digui'm. Hola, m'escolta?
1: Hola.
2: Hola. On he trucat?
1: On has trucat?
2: Sí.
1: A la Nova.
2: A on?
1: Nova.
2: Ai, no he trucat a l'Ajuntament de Mata de Pera.
1: Ajuntament de Pera no, no és aquí.
2: Ah.
1: No, aquí és la Manualitat Nova.
2: Com?
1: Copisteria Nova.
2: Ah, no, jo trucava a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament truques tu?
2: Sí.
1: Pues vale, no, és aquí, eh?
2: Ah, doncs a Telefònica m'han donat aquest telèfon.
1: A Telefònica t'han donat aquest telèfon de l'Ajuntament de Mata de Pera?
2: Sí.
1: Pues no, que tens que parlar amb ells?
2: Sí.
1: No és res de plànols ni res?
2: De no, de plànols. No, no. No, jo volia saber, vostè potser ho sap, l'alcalde o l'alcaldessa té cotxe oficial?
1: Si té què?
2: Cotxe oficial.
1: Ai, no sé, no t'ho puc dir. No sé, no t'ho puc dir.
0: Ara s'ha posat trista.
1: No. Pues aquí si t'han orientat malament, eh? Perquè aquest número no és de l'Ajuntament.
2: Val, bon, doncs res, ja buscaré el telèfon. Val. Gràcies.
1: Molt adéu. Bé,
2: escolta, adéu. Ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí. Doncs seguirem investigant. Seguirem investigant.
2: Ja ho has vist, que tema complicat, eh?
0: Sí. Estarà molt bé que truqui l'Ajuntament de Mataró i responguem. Radio Ciutat de Badalona, diguin.
2: Sí.
0: Estarà molt bé.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Z.
5: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, no, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
2: No, no.
8: ¿Ha disculpe.
2: No.
8: ¿Necesita
2: que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
2: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
2: Ay, por favor.
0: ¿Quin nivell de ràdio?
2: Operador.
0: ¿Quin nivell de...
8: Disculpe por la confusión.
2: Sí. Sí.
8: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa, comença el viatge. Un viatge apassionant per la màquina del temps, en companyia de la millor música dels anys viscuts en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: no envejecemos por los años, sino por los daños. Però això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Soc l'Antoni de Girona. Mira aviam si em podeu posar Melodia encadenada del John Rawls.

sabies que aquesta ha estat històricament la balada més demanada en aquest programa, però poques vegades en aquesta versió. Va tenir moltes versions, és clar, i també molta història, perquè els Righteous Brothers la van gravar a finals dels anys 50 i no va passar gaire res. La van tornar a publicar a mitjans dels anys 60, llavors sí, llavors va ser supervendes, però la majoria de cocos la van descobrir el 1990, quan es va utilitzar en una pel·lícula molt taquillera anomenada Ghost, Fantasma. Però l'intèrpret que ens demanava l'amable amic comunicant, John Rawls, d'aquelles veus prodigioses d'aquella època, finals dels 60, principis dels 70, com Tom Jones, Engelbert Humperdinck, doncs va ser dels menys coneguts. Nascut a Nova Zelanda el 1947, no va gravar aquesta melodia encadenada fins al 1991, segurament per l'èxit de la pel·lícula, per la repercussió. Però escoltarem la més coneguda d'ell, que es diu If I Only Had Time. Sí, tan sols.

0: Ja ho veus, ja ho sents. Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. John Rawls i el seu més gran èxit, If I Only Had Time, publicat el 1968. Si tan sols tingués temps.
1: If I only had time.
0: Ah.
1: Only time.
0: El temps. Aquest que s'ha passat la vida massa de pressa. I és que avança 60 minuts per hora.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears que l'emeten en diferents dies i horaris. Ah, aquest piano sempre em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT, no perdis la sintonia. Però si no vols perdre res i alguna vegada t'has despistat, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a molts llocs, a diverses plataformes, per exemple, a Apple, a YouTube i a iVox.com. Sí, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els arxius i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan condueixes, quan passeges. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Espero la teva proposta per correu electrònic, sí? Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, per exemple, imagina't, ja que estàs a la ràdio i la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació, i no t'oblidis, l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre la segueixes, mentre l'escoltes. Imagina't que estem als anys 80 preparant un viatge i entre, en cotxe, eh? I entre d'altres coses ens volem endur una cinta de casset amb les nostres cançons preferides perquè el viatge resulti més agradable. Quina cançó posaries en aquella cinta? Pensaries la cançó per un viatge de nit o de dia? Per autopistes ràpides o potser per carreteres lentes? Des d'Igualada, on sabem que cada vegada tenim més amics, en Miquel Martín ens diu: gràcies, Albert, per recordar-me Tanita Tikaram amb la seva cançó Good Tradition, però jo posaria també d'ella, per la cinta de viatge que estem gravant entre tots, Twist i Mai Sobriety. Ah, doncs tens raó. I és també de 1988.

0: Cocodril Club.
1: Sempre al teu costat. Un altre correu, per cert, per sort, rebem molts més correus que els que podem atendre a cada programa. Per tant, us demanem una miqueta de paciència, però és que cada vegada en som més. Això és fantàstic, després de tants anys compartits. El nou correu és de Sabadell i de Barcelona, d'en Santi Galvis, perquè ens diu: hola Albert, escolto cada dia i les cues que agafo per anar de casa, visc a Sabadell, al treball, treballo a Barcelona, se'n fan més agradables. Escoltant el teu programa, t'ho agraeixo. En hores puntes, quan jo vaig i torno, és horrorós. Acostumen a haver-hi cues de fins a 6 quilòmetres de retencions. Sortim del teu programa, que porto descarregat en pendrive. Pel casset que estem fent entre tots, posaria una cançó del grup Sparks. Ah, te s'han recordat de Sparks? Va ser un One Hit Wonder de 1974. Diu, perquè a ella li agradava molt aquesta cançó. Abraçada d'en Santi Galvis. Doncs, ara feia molt de temps que no sonava aquí. Començava així i es deia This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Aquí es va dir, esta ciudad no es lo suficientemente grande para nosotros dos. 1974.

Doncs, amic Roberto, Roberto Estela de València, s'ha escollit per la cinta una cançó realment agradable, molt maca, Jessamine. D'una banda britànica de Casuals, que va tenir aquest One Hit Wonder, però al Regne Unit van arribar al número 2. El número 1 el van tenir a Nova Zelanda.

Tant de bo t'hi trobis a gust aquí, al Club dels Coques. Seguim viatge endavant. Però, de moment, en aquest espai de la cinta de casset que estem gravant entre tots, aporto una proposta meva, eh? Em recorda una història molt maca que només va durar 5 dies, però que no he oblidat mai. És de Nick Kershaw, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, perquè als anys 80, molts artistes, no tan sols del país, sinó internacionals, venien als programes d'audiència de la ràdio a presentar personalment les seves cançons. Nick Kershaw, nascut a Bristol, al Regne Unit, el 1958, així ho va fer per una cançó que després va quedar marcada a foc a la meva memòria, però que, al tant tu, en llistes va estar 50 setmanes, pujant i baixant, però 50 setmanes es va mantenir aquest Won't It Be Good...

de 1984. I de Nick Kershaw. Espero que t'hagi agradat la meva proposta per incloure a la cinta de casset. Que, per cert, en José Luis Marchante Mena no ens proposa cap cançó, però sí que ens diu... Albert, hablando de cintas de casset, yo recuerdo una que escuchaba mucho en mi taxi y que distribuía la DGT, la Dirección General de Tráfico. Digo, no recuerdo cómo la conseguí, aunque era una cinta gratuita que incluía 10 o grandes melodías maravillosas de los años 50 y 60, entrelazadas por sketches de humor del dúo Goma Espuma con consejos sobre la seguridad vial. Pues, moltes gràcies, José Luis Marchante Mena. Desconeixia que la DGT distribuís una cinta amb grans cançons, segons tu, meravelloses, dels anys 50 i 60, i entre cançó i cançó hi havia sketch d'humor dels genials Goma Espuma. Doncs gràcies per la teva aportació al programa. I ara, l'espai de les versions. Aquests es deien The McCoys.

potser escoltes aquesta cançó per primera vegada, a mi m'està resultant agradable. Des de 1965, era un clàssic del folk d'aquests The McCoys, una banda d'Indiana, Estats Units. Però hem rebut el correu d'en Felip Puig Cisteró aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: bon dia, Albert, et presento el David Bowie de 1973 cantant una versió sofisticada de Sorrow, original de The McCoys. Puc afirmar que és molt millor que l'original, i si cal aixecar un acte notarial per confirmar-ho, ho faré. Doncs anem a comprovar-ho. Aquí està la de David Bowie.

Doncs saps què et dic, Felip? Que tens raó. Tot i que la versió original era maca, m'ha resultat bonica, però aquesta versió de David Bowie la va superar uns 8 anys més tard, el 1973. Sorrow, pena. I ara, la meva aportació a l'espai de les versions. Aquest va ser el One Hit Wonder d'un senyor anomenat John Wayne. La seva cançó es deia així, Missing You.

Diners in You, de 1984. Et trobo a faltar. You don't know how desperate I've become. Canta John Wade, nascut a Lancaster, Regne Unit el 1952, i que havia sigut el solista de la banda Bad English. Me'n recordo d'una balada de Bad English que m'agradava molt. Vaig a buscar-la, m'agradaria compartir-la amb tu. Però ara, la versió. Poc coneguda, eh? D'un grup de Madrid. Un grup on hi havia el famós Manolo Tena, que ens deixava el 2016, com David Bowie, que escoltàvem abans. És el que últimament també, contra el que nosaltres desitjaríem, gairebé tenim una secció de necrològiques a cada programa. En aquest cas és un record. Bé, doncs el 1989, és a dir, 5 anys més tard només, aquesta cançó ja era un record, ja estava considerada un clàssic, Missing You, i la va fer un grup de Madrid que es deia La Trampa. I com no podia ser d'una altra manera, la van titular Te echo de menos. Trobes a faltar alguna cosa, alguna persona? Explica'm coses, però sempre acompanyades d'una cançó.

Te echo de menos. El grup La Trampa, el 1989, versionant el Missing You de 5 anys abans, de John Wayne. Ja he localitzat aquella cançó de Bad English de la que tenia un bon record. Va ser número 1 al 89.

Doncs té un títol realment maco. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight, and then I see... When I see you smile, és a dir, quan veig el teu somriure. Una balada amb molta força.

0: sí, m'agrada. Espero que tu també. Bueno, algunes coses sobre la marxa es van improvisant i hem escoltat a John Wade, que havia estat vocalista d'aquesta banda, Bad English, i la gran Ava Gardner va dir en certa ocasió: la fama i els diners no donen la felicitat. Si no tens una llar feliç, no signifiquen res.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

tens una cançó a mà que et doni bon rotllo, que t'arregli un dia espatllat, que et provoqui un somriure? Ah, doncs no te la guardis per tu sol, per tu sola. Envia'm un correu electrònic i la compartirem.

N'hem compartit moltíssimes des de fa anys, però encara queda alguna, eh? Com ens demostra ara mateix la Rosa de Ripoll, la Rosa Narbon, que ha enviat aquest correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola Albert, per l'espai de les cançons que donen bon rotllo, he recordat una que potser ens ajuda a estar de bon humor. T'escolto des de fa molts anys. M'encanta com portes el programa, és el millor de la ràdio. Carai, moltes gràcies, Rosa, diu, segueix així. Així. La cançó és d'Elvis Costello i es diu Oliver's Army. Ah, doncs ja gairebé l'havia oblidat. És de 1979.

Doncs tens raó, Rosa de Ripoll, Rosa Narbon. Ara estem una mica més contents que abans, després d'escoltar aquest Oliver's Army de 1979, d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Una altra cançó que pot donar-nos bon rotllo. Hem rebut el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Formentera. Quina sort que teniu, els que viviu i ens escolteu des d'allà. Concretament d'Antoni Balado, que diu... Jo crec que una cançó que a mi sempre em dona bon rotllo és Forever Young d'Alphaville, perquè la música ens manté sempre joves i és un autèntic himne. Doncs sí, els Alphaville també els vaig poder entrevistar i em van explicar que venien d'una ciutat en la que es pagava amb Alpha Dollars. Bueno, feien broma. Ells, com la Tanita Tikaram que escoltàvem abans, són de la mateixa població. Es van formar a Münster, Alemanya.

Bueno, ha tingut versions i remixes fins a l'actualitat perquè fos més ballable. Aquesta és la versió original que es va publicar el 1984. Ah, aquells, amic meu, van ser bons temps de ràdio, de música i de vida. Tens tota la raó, eh? La música ens manté sempre joves. Forever Young. Recordo també que uns catxondos van fer una obra de teatre molt bona, molt divertida. I tu, no et preocupis, don't worry, be happy. Don't worry.

Gràcies per la teva proposta, Toni, Toni Balado, de Formentera. Estem a l'espai del bon rotllo, en el que rebem ara aquest correu. Hola, Albert, fa unes setmanes vas comentar que per uns especialistes la millor cançó de la història és Àfrica de Toto. Jo no la coneixia. Ah, doncs per això estem aquí nosaltres. Sempre hi ha cançons que per diverses circumstàncies se'ns van escapar. Potser perquè estàvem massa preocupats pensant en el nostre amor, o perquè ens va tocar fer la mili i no podíem escoltar tanta música, o per un divorci, o... Bé, s'ha de saber. Diu, quan la vas posar, vaig sentir unes pessigolles molt semblants a les que vaig sentir quan em vaig enamorar per primera vegada als 16 anys. Va ser sorprenent. Per això ara te la demano per l'espai del bon rotllo. Ens ho diu l'Anna Roig, des de Barcelona. Doncs escoltem novament amb molt de gust aquesta Àfrica, que és una meravella del 1982, i d'uns músics d'estudi que, a tips de que els seus noms no sortissin en els crèdits dels discos o sortissin molt petits, van organitzar la seva banda. No va durar gaire, però van fer autèntiques preciositats com aquesta Àfrica.

0: Sí, sí, també dona bon rotllo. Gràcies, Anna, Anna Roig de Barcelona. I la meva aportació avui, i amb ella acomiadem aquesta hora de programa, és de 1970, de Desmond Dekker, una cançó bastant oblidada. Desmond Dekker havia nascut a Jamaica el 1941 i se'n va anar des de Londres el 2006. You can get if you really want. Espero que t'agradi. You can get it if you really want. Cocodril. You can get it if you really
1: want. Cocodril Club. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. El programa Revival.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos i tant de bo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i fins i tot m'agradaria que, si és possible, en algun moment poguessis oblidar-te de tot allò que ara mateix t'amoïna, de tot allò que et preocupa en el teu caparronet i que et submergeixis en un món molt més agradable, el dels bons records en forma de música i que aquí fem junts. Algú va dir... Un amic és una persona amb la que es pot pensar en veu alta. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, bona tarda. Soc el Manel, truco de Sant Celoni i m'agradaria escoltar una cançó que es deia Solo tu, i em penso que la cantava un grup que es deia Matia Bazar.

0: solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más. Que bonico, eh? Sí, aquesta cançó agrada a molta gent a principis dels anys 80. D'un grup italià, Mattia Bazar, que, per cert, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, van venir de promoció a Barcelona i, bueno, van ser molt amables. El grup s'havia format a Gènova el 1977. I entre moltes d'altres coses, ens ha deixat Gino Paoli.
1: Sapore di sale, sapore di mare.

Estava pensant que els Cocos, que ja hi éreu al 1964, segurament no heu oblidat mai aquest Sapore di Sale, perquè va ser la cançó de l'estiu 64. Gino Paoli, mite de la cançó italiana melòdica. El vam conèixer amb aquesta cançó, però en va fer moltes més. Escoltarem fragments d'algunes de les més representatives.

Fa un moment dèiem que Matia Basar s'havia format a Gènova, doncs Gino Paelli també va morir a Gènova el passat 24 de març, als 91 anys d'edat. Ell va impulsar una nova concepció de la cançó d'autor, marcada per una escriptura més poètica, eclèctica i depurada, on les lletres es converteixen en protagonistes davant dels adorns vocals típics

Bueno, Gino Paoli va gravar més de 50 discos, però el seu reconeixement se centra principalment en les seves cançons d'amor, que, com poques, aconsegueixen transmetre també desamor i fragilitat. Evidentment, a banda del Sapore di Sale, un himne a l'estiu, a l'amor i a la nostàlgia, també hauríem de destacar una longa història d'amore sobre l'evolució de l'amor amb el pas del temps.

0: Una lunga història d'amore, una llarga història d'amor.
1: Ora già tardi.
0: Sobre l'evolució de l'amor amb el pas dels temps. Bueno, Gino Paoli també va fer la intensa Senza fine, que per mi és la millor, i m'agraden moltes d'ella. L'escoltarem després. Senza fine és una oda a l'amor etern. També Viu ancora, que parla de l'esperança i el desig de seguir endavant malgrat les dificultats. O Tu l'asclo, una canzone que tracta sobre els comiats. Una de les seves més famoses, Il cielo in una estanza, de 1960, està inspirada en una prostituta de la qual Gino Paoli es va enamorar en un bordell de Gènova. Això va marcar un veritable avenç per a la música lleugera del país transalpí.

0: Gino Paoli, que ens deixava el passat 24 de març a Gènova, a l'edat de 91 anys, va començar a cantar als 26 anys i va debutar a la música el 1959. És a dir, que al llarg de 6 dècades, malgrat els alts i baixos i dificultats personals, va convertir moltes de les seves cançons en autèntics himnes de la cultura italiana. Al llarg de la seva carrera, Paoli va combinar el seu treball com a cantautor amb la tasca de lletrista, escrivint cançons per algunes de les veus més importants de la música lleugera italiana, com Patti Bravo, Mina, que va gravar, va versionar aquesta Il cielo in una stanza, o la gran Ornella Vanoni, amb qui Gino va compartir una profunda amistat i una col·laboració artística intensa, a més d'una història d'amor. Bueno, és que la seva vida personal no va passar desapercebuda a la Itàlia conservadora dels anys 60. Els seus embolics amb dones joves, fins i tot menors d'edat, com l'actriu Stefania Sandrelli, i alguns d'aquests romanços els va tenir fins i tot mentre estava casat, sumats al seu consum d'alcohol i al tràgic intent de suïcidi del 1963, van causar gran enrenou en aquella societat conservadora, una barreja de fascinació i d'escàndol. Sí, per si no ho sabíeu, va haver un intent de suïcidi, però lo sorprenent és que, en fi, les emocions extremes que vivia Gino Paoli el van portar a intentar treure's la vida disparant-se al cor. En nombroses ocasions va explicar que la bala no el va travessar, però que mai no va ser possible extreure-la, per la qual cosa, a partir d'aquell moment, va portar una esquirla d'aquell projectil que va errar la trajectòria. En fi, va estar... Els últims 60 anys portava una bala al costat del cor. Sempre va voler enterrar aquest rampell en l'oblit. Va dir, volia saber què hi havia a l'altra banda. Va ser una idiotesa monstruosa. Em vaig despertar a l'hospital mentre un capellà em donava l'extremunció. El vaig enviar a la merda, va explicar anys després en una entrevista. Bueno, nosaltres també vam tenir el privilegi de poder-lo entrevistar aquí al Coco fa alguns anys. Escoltem un fragment de l'entrevista. Diuen que tot allò que fem a la vida ho fem per alguna cosa, que quasi sempre fem les coses perquè ens estimin. Vostè també canta perquè l'estimin, Gino Paoli. Vostè per què canta?
1: Perquè no puedo hacer otra cosa, porque cantar es como hablar, es como respirar, es como... Es una necesidad. Ser artista es una necesidad siempre.
0: Yeah.
1: O es una necesidad o tú no sei artista. L'artista és una necessitat, és una... No puc fer-ne a menys.
0: Sí, o sigui, no pots deixar de fer-ho, tot i que em sembla que vostè sempre ha fet el que li ha donat la gana. Per començar, se'n va anar de casa als 18 anys a buscar-se la vida. Però quan es posa a escriure cançons, que n'ha fet algunes realment meravelloses, en què o en qui pensa quan composa?
1: Cuando se compone es como si tú tienes cualquier cosa que te pulsa inside
0: dentro
1: y tenta de sortir. I tu?
0: Sí, o sigui, que ha de sortir el que porta a dins. Però vostè, quan va tenir tants d'èxits als anys 60 i que era molt jove i que tenia moltes fans, com ho va viure tot allò? Com va viure l'èxit?
1: Primeramente, fue loco. Fue completamente loco. Para que tú vayas a ser loco completamente, tú haces cosas que... Pero toda la gente te mira y dice que tú es bueno, que tú es maravilloso, que tú tienes razón por toda cosa que tú dices. Y así tú pierdes la cabeza, tú vas a ser loco. Y después, si tú haces un poco de substancia...
0: És clar, després, amb l'edat, ja li vas posant una miqueta més de seny. Però usted, Gino Paoli, ha perdido continuamente la cabeza por alguna que otra mujer, a veces por más de una a la vez. ¿Alguien le pregunta que si las entendiera, a las mujeres, las amaría igual?
1: No. No, yo creo que tú ama... Que hay un misterio, misterio grande o pequeño, ma un misterio. Tu ama eso que no comprende, que no sabe. Lo que sabe, yo sé los hombres, yo lo sé. ¿Cómo ¿Cómo a amarlo? Son fácil, los hombres son fácil.
0: Sí, sin duda.
2: Senza fine,

0: Quina meravella. Gino Paoli, sempre en el record dels Cocos. Sense fine.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja disculpareu la veu, no torno a estar gaire bé. Però sort que encara em queda el piano. On està el piano? Que passi a primer pla. Aquí està el piano màgic. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. No perdis la sintonia. La majoria deixen els seus webs al podcast del programa per escoltar-lo en diferit, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a vegades a Spotify, depèn del robot de Spotify que es carrega programes així per les bones, oi? No és gaire fiable, Spotify, per escoltar el programa. A vegades hi són, a vegades no hi són. Però sí que hi són, per exemple, a Apple, iTunes, a Amazon Music. Si ens descarregues, ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. També m'agradaria molt que diguessis coses al grup del Facebook del Cocodril, al grup dels seguidors del programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club, que és un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena. Per cert, que per fi tenim una petita bona notícia entre tantes necrològiques.

Bueno, i la bona notícia, Coco, és que Phil Collins, que ja sabeu que portava un llarg temps bastant fotut de salut, un període tranquil, lluny de l'atenció pública, doncs finalment ha trencat el silenci compartint paraules tranquil·les i tranquil·litzadores sobre la seva recuperació.

I Phil Collins recentment ha declarat que la cirurgia va ser reeixida, però el viatge de tornada a totes les forces requerirà paciència i determinació. Tot i així, un missatge va destacar clarament. Phil Collins va dir: "Estic lluitant, però no ho puc fer sol." Els partidaris de tot el món de la música s'estan reunint darrere de Phil Collins, inundant les xarxes socials amb missatges d'alè, força i admiració per la resistència que ha definit la vida tant dins com fora de l'escenari. Des del Cocodril Club, molta força, Phil, ràpida recuperació. I ens quedem amb una cançó que sempre ens ha caigut molt simpàtica, del 1988, de la banda sonora de la pel·lícula Buster, que explicava els fets reals d'aquell robatori espectacular al tren de Glasgow, on Phil Collins actuava com a actor protagonista de la pel·lícula, i una pel·lícula que, com que estava recreada als anys 60, portava molts èxits macos d'aquella època, però en la que ell afegia una cançó nova, aquella que deia: "Som dos cors, però una sola ment."

0: Dos cors vivint en una sola ment des de la banda sonora de la pel·lícula Buster, el gran Phil Collins. Algú va dir, no és la falta d'amor, sinó la falta d'amistat, el que acaba amb la parella.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ei, Coco, com vas d'imaginació? Imagina't que estem als anys 80, cap a finals, i que estàs preparant un viatge en cotxe on, entre d'altres coses imprescindibles per endur-te, està una cinta de casset que potser la posaràs moltes vegades. Per tant, és important decidir quines cançons poses, perquè, a més, després, amb el pas dels anys, aquestes mateixes cançons et recordaran aquest viatge que ara estàs preparant i que potser serà inoblidable. Digue'm una cançó, només una, dels anys 60, 70 o 80, per gravar en aquesta cinta, que molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona, la Maria Borrell diu que ella posaria una cançó de Peter and Gordon. Ah, t'has recordat de Peter and Gordon, Maria? World Without Love, sí, va ser el gran èxit per al que van passar la història aquest duet britànic el 1964.

0: world with a love un nonsense amor.
1: I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
0: En aquest cas, un món terrible, eh? Aquesta és la cançoneta de 1964 que va arribar a tenir fama mundial de Peter and Gordon, que la Maria Borrell de Barcelona gravaria la nostra cinta de casset pel viatge. Gràcies, Maria, per les teves paraules. Diu, dona gust escoltar el teu programa i escoltar-te a tu. T'he sentit a totes hores, però agraeixo la teva companyia, especialment en nits d'insomni. Bueno, doncs moltes gràcies, perquè no ets l'única que em fa saber que en aquelles nits d'insomni, quan un comença a pensar coses rares, oi? A vegades la ràdio doncs et dona la companyia i la tranquil·litat que necessites. L'amic Juanjo Monpó, des de València, proposa Groenlàndia de los zombis. Diu, em sembla divertida. Escolta, Juanjo, saps que hi havia un grup anterior internacional que es deien igual, que es deien The Zombies? Mira, eren aquests. Aquí no van ser molt importants, però van tenir diversos èxits, com el Time on the

Bueno, doncs això és una curiositat, i ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats, no? A vegades hem escoltat cançons que es diuen igual, que tenen el mateix títol, però que no tenen res a veure entre elles. En aquest cas, en Juanjo ens demana els Zombies, un grup espanyol, de Madrid concretament, però és que anteriorment existien aquests Zombies, anglesos, de 1960. Diu el Juanjo, Groenlàndia la considero una cançó, entre cometes, soltera de la movida madrilenya. Bueno, saps que el seu creador va morir molt jove, Bernardo Bonetti, que va fer també bandes sonores per pel·lícules. La Groenlàndia que tu ens demanes és de 1980. Bernardo va viure entre 1962 i 2012. I, bueno, aquesta cançó és recordada per molts per les seves actuacions en aquell famós programa de televisió espanyola Aplauso, quan només hi havia una tele.

Tens raó, Juanjo. Ens sembla divertida. Groenlàndia, que recentment ha estat notícia per culpa del senyor Trump, L'èxit més important del grup Zombies, grup format a Madrid. I de moment, per acabar, de moment, amb la gravació d'aquesta cinta, rebem un correu amb aquesta cançó de 1949.

0: madrecita.
1: Madrecita de l'alma querida.
2: Bueno, suposo que molts cocos en aquest moment s'han emocionat perquè hauria fer molts anys que no escoltaven aquesta cançó que els hi recorda els seus pares, els seus avis, o ells mateixos, no? La Núria ens escriu i escolta des de Calella, però en lloc de dir-nos quina cançó posaria, diu quines cançons escoltava ella a les cintes. I diu, recordo aquells viatges en cotxe amb els pares i posaven la música que els agradava a ells. I entre elles sonava la de Toma chocolate y paga lo que debes. La de Luna de Miel, que va sonar fa poc perquè va ser la cançó escollida per el nostre convidat José Luis García, i Madrecita de l'alma querida. Ah, i al pare li encantava Glenn Miller. Gràcies pel programa, m'agrada molt. Núria de Calella. Doncs mira, escoltarem el gran èxit de Glenn Miller. In the Mood, en format en una versió guitarrera poc coneguda.

li donguis cops al transistor, que la culpa és nostra, que això és un vinil que està fregit. Per cert, que malauradament la paraula transistor està en desús, eh? Tant que el vam arribar a estimar. Ah, però ara la ràdio està a tot arreu, en directe, en diferit, a qualsevol lloc del món, i com sempre marxem, amb el teu permís, ballant.

0: Quina cançó t'ha fet ballar? De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90... Digue'm en una, almenys, sisplau. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho per correu electrònic. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I una miqueta de dancing? Dancing, dancing. Des de Girona ens escriu la Duarte Espinosa, que ens demana el grup Propaganda amb la cançó Duel. Diu l'Eduard, no va ser molt famosa ni era molt música disco, però a mi em feia ballar. Per cert, la meva discoteca preferida era el Pistis de Girona. Hombre, jo tinc uns records fantàstics del Pistis de 1983, quan vaig poder presentar un dels festivals més importants i dels primers de la meva vida amb molts artistes i amb molt de carinyo per part del públic. Bueno, això que ens demanes és música disco alternativa, és synth-pop, i el grup és de Düsseldorf, com el vampir d'Alemanya, oi? I la cançó és concretament del 1985. Espero i desitjo que procureu ser feliços, cocodrils, i que ens tornem a trobar aquí, a la ràdio.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Work.